0: Lolo, com hem dit, que pots optar la lletra, pots cantar-la les dues a la mateixa, això està bé, l'himne espanyol també. Els portuguesos no enganyen. Ah, tenen un himne que es diu As Armas, a les armes. Ja podeu imaginar de què va.
1: De què va, de què va, a veure.
0: A veure.
1: De què va.
0: A les armes, sobre la terra, sobre el mar, a les armes, a la pàtria, a lluitar. Aquí comença amb els herois del mar i de la terra i tal, fins que no arriba l'estribillo, no és. Està bé aquest himne, eh?
1: Aquest t'agrada?
0: De música, sí.

0: armes, a les armes,
1: sobre el terra, sobre la mar, a les armes, a les armes, per la pàtria, ajudar sempre és ajudar per la pàtria, contra els canons, marxar, marxar, desplega la invicta bandera a la llum brillant del teu cel, cridi Europa sencera i el món sencer, que Portugal no pareix.
2: Però és que a més t'has trobat himnes que critiquen Espanya.
1: Hi ha molts, bueno, a veure, el de Paraguai, quan diu el cetro rompió, ja es refereix bastant a Espanya, bàsicament. Si qui es vulgui donar per al·ludit, lo del... Però és que tu diries...
2: Ai, Ayuso.
1: Oh.
2: Ai, si l'escolta.
1: Mira, buscaré el de Mèxic, a veure què dius. És el cas dels Països Baixos.
2: Els Països Baixos, els que agraden a Espanya?
1: Els que semblen els de Joncs, que sembla que no han trencat mai un plat, gent d'ordre... Una merda, home.

0: Què diuen?
1: Bueno, bàsicament es refereix... L'himne té dues versions. Una versió extended, perquè és més llarg que un dia sense pa. Té com 14 estrofes, és molt llarg. Però tenen un himne reduït, una versió reduïda, que és la versió per actes esportius i coses així. Però que el resum seria més o menys aquest. És la cançó de William de Nassau, que diu així. Res em fareix més, fins i tot en la meva pressa, que vegem les terres del rei completament empobrides. Quan penso en els espanyols, violanta o nobles països baixos dolços, el meu molt noble cor, davant teu, desitjo jurar al capdavant del seu gran poder que jo mai vaig odiar el rei d'Espanya, però bueno, però què ha hagut d'obeir?
0: Aquí no parla de Juan Carlos, eh?
1: No, parlen dels debats, dels hòsties, no. Pensa que els nens a Holanda, encara, quan no s'adormen i quan els diuen que s'estan portant malament, encara els diuen que vindrà el duc d'Alba, eh? I en lloc del coc o l'home del sac. I clar, diu, he de fer cas a Déu, la més alta majestat, perquè no puc fer cas al rei d'Espanya. Però bueno, què hi farem? La violència és una cosa que surten i fan aquí a Espanya.
0: I clar, ens falta...
1: Home, Argentina.
0: Un Udinoi. Ens falta Argentina.
1: Sí, sí.

0: Tot sent una introducció una miqueta llargueta, eh? Com pots veure.
1: Sí, sí, i aquest què diu?
0: Bàsicament, te'n recordes que a Messi l'acusaven de que no era prou argentí i que era un pecho frío perquè no cantava l'himne?
1: Sí.
0: Perquè, clar, en aquests països que tenen lletra l'himne, els hi ensenyen des de l'escola, de petits. Clar, Messi no va estar escolaritzat a Argentina i potser quan va arribar no se'l sabia. Però és que igual a Messi li semblava una animalada cantar coses com «Oid mortales el grito sagrado», «Libertad, libertad, libertad», «Oid el ruido de rotas las cadenas», «Vete en trono la noble igualdad», «Y a su trono dignísimo abrieron», «Sean eternos los laureles que supimos conseguir», «Coronados de gloria vamos», «O juremos con gloria morir», «O juremos con gloria morir», «O juremos con gloria morir». Quina manera... Quina
1: morir
0: manera.
1: Per la pàtria, fantàstic.
0: Sí, sí, sí. Però també passa això amb el del Brasil, per exemple. El del Brasil, que aquest sí que l'ha cantat Ancelotti, que és italià, que ha cantat... I Ancelotti, tu li veus el posat, i no sembla precisament una persona que sigui precisament una persona de massa disposada a morir per cap causa. O sigui, bàsicament, mentre li paguin bé i estigui allà, doncs ell faria. Però l'himne brasiler acaba dient, mira... Bé, bàsicament, torna a dir allò de que si més hi alces la justícia a la clava forta, veuràs que un fill teu no defuig de la lluita, ni creem qui t'adora a la pròpia mort. Sempre tornem amb la pròpia mort. Però, bueno, també hem dit que Ancelotti és italià, i d'himnes violents, els italians, que també és dels més únics que hi ha musicalment, tira amb bala contra altres països. I aquí no tarifen els espanyols. Aquí, qui tarifa són els austríacs. Perquè realment l'himne italià també acaba com dient «Ajuntem-nos en cohort», com els romans antics, «Estem llestos per la mort», d'una altra mania, una altra vegada, «Estem llestos per la mort, són joncs que es dobleguen, les espades vençudes, ja l'àguila d'Àustria, les promes ha perdut, la sang d'Itàlia, la sang polonesa, va veure amb el cosac, però el cor li va cremar».
1: Aquest. I es queden tan amples.
0: Sí, desplomar l'àguila austríaca.
1: Però, clar, em fa molta gràcia, perquè tu vas mirant enfora, i els catalans, què?
0: Cada vegada que...
1: Vull dir que el nostre molt pacifista tampoc és.
0: El nostre, no.
1: El
0: Segadors?
1: No.
0: I hi ha una versió anterior bastant més bèstia.
1: Dels Segadors?
0: Dels Segadors. Hi ha una versió de lletra que es va treure per posar... La d'ara és... políticament correcta.
1: La d'ara és aquesta.
0: Això ja agafen ganes de defensar la muralla a Barcelona, eh?

0: Aquesta també és una Espanya tarifant una mica, eh?
1: Pel que sigui.
0: Sí, pel que sigui. No, no, tots els països tenen els seus motius històrics al llarg de la història per tenir-li certa rancúnia. Jo diria que el que surt pitjor senyalat sempre és Espanya pel seu imperi colonial que va tenir i també els austríacs per l'imperi austrohúngar. Però després un dia ja parlarem d'altres himnes, perquè a mi un dels meus favorits és el de Vietnam.
1: I aquest te l'has guardat, eh? Aquest te'l guardes per noves entregues.
0: Perquè el de Vietnam està escrit de la mà de Ho Chi Minh.
1: Ah, uau. Sí. Què pot sortir malament, no?
0: Què pot sortir malament si Ho Chi Minh, poeta, dictador i assassí?
1: Doncs sí, sí. Acabem, clar, no hi ha millor manera que acabar amb els Segadors, home.
0: Perfecte. Hem començat amb el d'Espanya, que així, això és de ser.
1: Contrastos.
0: Contrastos.
1: Que, vull dir que no sé si vols que... Vull dir que portem tot el dia sent karaoke, que si vols que animar-te a cantar, canta, eh?
0: Jo, una cosa que... Jo canto molt malament. I si hi ha una cosa que no cantaré mai, és un himne nacional.
1: No, eh? De qui sigui. Sigui de qui sigui. De qui sigui. Ben fet, ben fet. No, escolta'm, tu em mulles.

0: I un dels nostres defensors de la Terra i d'aquesta secció que hem estat fent durant tota la temporada cada dijous és el José Antonio Ponseti, que el tenim a Tapuerca i que està estem intentant parlar amb ell i em sembla que el tenim en línia. Ponse, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Cris, com estàs?
0: Què vols dir, Cris? La Cris ja l'ha saludat, a la Cris. Ara sóc la Marina.
1: Perdona, ja estem en antena, que no m'havia donat compte que m'havíeu passat antena. Què tal estem? Bon dia.
0: Doncs bé, que et tenim el cotxe conduint.
2: Que estàs...
1: Sí, estem a Tapuerca.
2: Que hi ha reunió d'antics alumnes.
1: Avui fem programa amb els vostres avantpassats i amb els meus, també, clar.
2: Molt bé, molt bé.
0: I allà també fa calor.
1: Fa molta calor.
2: Va ser tremendo, no? Allà.
1: I hi ha per aquí alguns fèmurs que em recorden una mica el Santi.
2: Sí, sí, sí, sí. Dona records a la família.
0: Que tu ja t'ho coneixes, sí, això sí, de Tapuerca, sí. O no? Ja hi havies estat, a Tapuerca.
1: Sí, jo sí. Jo he estat diversos cops. La veritat és que és un lloc molt recomanable. Si no heu estat mai en aquesta època de l'any, a part, és molt millor perquè estan treballant i estan amb les excavacions i estan, veus a cents de persones que estan fent coses a la muntanya i que et van explicant una mica amb què estan treballant, quines coses estan trobant i una mica com és el procés que es va viure en tota aquesta part amb tot tipus d'animals, amb tot tipus de sers humans i diuen que aquest any també hi haurà alguna novetat, que hi haurà algun descobriment important.
0: Carai.
1: O sigui que m'imagino que alguna cosa estaran trobant ja que ho deuen tindre guardat i que ho anunciaran, properament.
0: Doncs ja ens ho explicaràs. Ponse, i per anar a Tapuerca, clar, entenc que s'ha de reservar, no sé si és fàcil, si algú ara mateix estàs escoltant i diu, hòstia, doncs jo aquest estiu me'n vull anar a Tapuerca.
1: Sí, has de reservar, no és difícil, però sí que ve molta gent i sobretot el problema és que els grups són molt petits de gent, no?
0: Ja.
1: Aleshores, clar, no...
2: I si diem que venim de part teva, és allò, hòstia...
1: Home, escolta, jo us explicaré una anècdota molt divertida perquè un dels màxims responsables de Tapuerca, el seu nom és Nacho, però el seu cognom és Mendizábal.
2: Hombre!
0: Família política. Família política.
1: Escolta, podem tindre una mica de mà, vull dir... Venga. Però potser resulta que és família d'algú que vosaltres també coneixeu.
2: Vale, perfecte.
1: Aleshores, no sé, però...
2: A tu et posaríem un compromís, però la teva dona és més seriosa que això.
1: Sí, sí, sí. I al final, escolta, al final serà veritat que aquí tenim familiars.
2: Exacte.
0: Escolteu, moltíssimes gràcies a tots dos per aquesta temporada meravellosa que ens heu fet passar, per aquestes estones, per convidar-nos a no pensar que també està bé, que a vegades
2: s'ha de pensar menys.
0: S'ha de pensar menys, també. Com a política d'empresa està bé.
2: Sí, sí. Bueno, les empreses ja entendeixen això.
0: Santi Jiménez, no. José, digues, Ponse, que
1: no, sol una cosa, és fantàstic acabar aquesta secció a Tapuerca, vull dir...
2: Sí.
1: Aquí va començar tot.
0: Aquí, aquests són els que van començar a pensar coses que ens han portat fins aquí.
2: La culpa de tot la tenen els de Tapuerca. Si s'haguessin estat quiets, hòstia, no tindríem el que tenim ara.
0: T'he de demanar explicacions. Moltíssimes gràcies als dos.
2: Si no s'haguessin posat drets,
0: una abraçada i fins a la temporada que ve.
2: Moltes gràcies a tu, Marina.
0: A descansar, guapos.
2: Disfruta, Ponse.
3: One of the main concerns of people across Europe.
4: ¿Qué es eso si no es de extrema derecha?
5: Roma debería ser la capital de la Unión Europea.
6: A la ultraderecha se les combate con datos.
7: La inmensa mayoría de los españoles están a favor de las deportaciones masivas.
8: We will make America great again.
9: A vostè, qui el vota, senyor Illa? Els catalans o els marroquins?
0: Última secció per desmuntar l'extrema dreta d'aquesta temporada amb els nostres habituals, amb el David Fernández, amb el Joan Serra. Què tal? Bon dia, com esteu?
10: Molt bon dia. Bon dia.
0: I avui amb un convidat de luxe, amb el Pol Morillas, amb el director del CIDOP. Pol, bon dia, com estàs? Gràcies per venir.
11: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Perquè, clar, el que hem anat fent al llarg de tota la temporada és anar identificant què estava fent l'extrema dreta, a on, intentar, doncs això, de construir el relat també amb dades, però no només, amb possibles solucions. I el que ens toca fer un cop acabada la temporada és veure com ha anat avançant, perquè de moment nosaltres ens les prometíem molt felices amb aquesta secció per desmuntar-los, però vaja, la realitat és que van guanyant galons i que van ampliant territori.
11: Les dades, a vegades, són difícils d'exercir com a força que contrarresti discursos, no? Que és una clau que utilitza l'extrema dreta. Ho veiem amb Le Pen i Farage avui mateix, obrint els diaris dient que els fallos de la justícia en els seus respectius països és un atemptat contra la voluntat del poble. No, perdoni. Aquests fallos són una resolució d'unes acusacions de corrupció que, per tant, han trobat en la justícia el seu aturador. Altra cosa és que es puguin o no presentar les eleccions properes en un lloc i altre. Però, en qualsevol cas, el que estem parlant clarament és quan Marine Le Pen diu això és el poble contra l'establishment i col·loca la justícia en aquest establishment, el que està construint és un discurs, no és una dada, és un discurs.
0: Ja que m'has obert la finestra, Daniel Verdú, corresponsal del País a França, què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia, com esteu?
0: Ella manté això, eh? Som innocents i em presentaré. Seré candidat a la presidència a les eleccions de l'any que ve, vindran mogudes. Clar, i aquí qui fa la lectura de dir millor ella que Bardella. Si el que es vol és que no creixi l'extrema dreta, perquè en el fons Bardella podia semblar més normalet, no tan encès, i potser genera menys animadversió. No sé com ho veus tu.
12: És complicat de dir. Són dos, jo crec que Bardella és un misteri en si mateix, no? Encara no sabem molt bé com serà, és un maló per obrir, potser jo crec que el que succeeix és que no hi ha res a dintre del maló, però és veritat que Bardella té una concepció de la política o de la dreta més tradicional en el sentit econòmic, més propera a les èlits, al món empresarial, al poder, diguem-ne, tradicional, i ella en realitat és aquesta idea del poble contra l'èlit, no? És una dreta més social, diguem-ne, no? Més propera, i això va ser un dels seus grans èxits, no? Més propera al món del treball, als perdedors de la globalització, que diu ella, aquests obrers que es van sentir amenaçats en un moment en el tancament de les fàbriques pels immigrants que suposadament venien a substituir-los. En fi, és una concepció política molt diferent. I jo crec que en aquesta tensió també hi havia part de la decisió seva i dels quatre dirigents que l'han pressionat en els últims dies a no fer un pas al costat com havia promès. La decisió d'ahir va ser molt, molt sorprenent, sobretot perquè, en fi, Marine Le Pen és moltes coses, però generalment és una persona que compleix una mica el que diu, i ahir s'ho va saltar absolutament tot. Ella va dir que posaria un recurs a la cassació, és a dir, al Tribunal Suprem francès, però que no esperaria el resultat en cas de que fos condemnat una altra vegada i cediria el testimoni a Jordan Bardella, el seu delfí, no? I va dir també que no faria campanya en presó electrònic, i probablement és el que acabarà passant.
0: Lo que digo Diego, no? No
12: totalment, sí.
0: Li veieu opcions a Marine Le Pen?
11: No, les enquestes clarament li donen, a falta d'una alternativa clara, no? Perquè tampoc l'altre camp està clarament definit quin seria el candidat que aglutinaria potencialment en una segona volta aquest conjunt de vot per impedir l'accés de Le Pen a l'Elisi, evidentment les enquestes en primera volta li donen la primera posició des de fa temps, de manera recurrent. A les dues voltes franceses es diu sempre el mateix, no? A la primera volta es vota amb el cor i a la segona es vota amb el cap, no? El cor en el sentit que votes el candidat que creus que més bé representa el teu estat d'ànim, i aquest estat d'ànim pot ser constructiu, com va ser la primera vegada que Macron es va presentar, no? Que era un rejoveniment de la política francesa, una capacitat d'aglutinar, una capacitat de projectar cap a Europa, tot allò era un sentiment positiu que s'ha anat esvaint durant el temps, i en el cas de Le Pen és un sentiment també molt important, però que ve de l'altra banda del cor, yeah. No? Que és el sentiment del greuge, del cabreig o de la voluntat de rendir comptes amb totes aquestes èlits que ens han malversat el futur del país. No? I per tant això definirà la primera volta, i a la segona, en canvi, diràs, escolta'm, estem disposats a posar un país que posseix l'arma nuclear encara, que és un membre del Consell de Seguretat de Nacions Unides, que és una potència europea de primer ordre, en mans d'una líder com Le Pen d'extrema dreta, doncs aquest és, el vot és, aquest és el que es planteja en la segona volta, però per això cal un candidat enfront suficientment fort com per contrarrestar-ho.
0: Ja estem veient com estan anant amb Donald Trump, amb això de donar-li poder a un país poderós a segons qui per governar-lo. Daniel, us venen uns dies distrets, eh? Perquè ja vam viure la victòria del PSG a la Champions i, i res, d'aquí a molt poquet hi ha aquest França-Marroc que segur que l'extrema dreta també l'aprofitarà en els disturbis posteriors que ja podem anticipar que hi haurà sí o sí.
12: Sí, aviam què passa, no? Com perdi França, jo crec que potser n'hi hagi més. Però, bueno, sobretot perquè guanyarà Marroc i es tendirà a celebrar potser més animosament. A França ha passat una cosa, que és que cada vegada que hi ha una celebració molt gran acaba amb disturbis, no? Això té molt a veure també amb aquesta fractura social, amb aquestes perifèries que, bueno, que s'han estat excloses del centre, és a dir, del Gran París, diguem-ne, no? I, bueno, i aquesta ràbia a vegades continguda, aquests problemes d'integració, doncs a vegades deriven en això. Sí, sí, aquí hi ha dues cites marcades en vermell, que serà el partit de Marroc-França i una possible final de França al Mundial, també.
0: Ja esteu una mica més tranquils amb la calor?
12: Bueno, ara que està tornant a pujar una miqueta. No és les nits tropicals salvatges que vam tenir fa un parell de setmanes, però aquesta nit he de dir que me l'he passat amorrat el ventilador una altra vegada.
0: Daniel Verdú, tenim pendent una conversa amb tu pel teu llibre. L'havíem de fer dilluns, però òbviament amb tots els incendis la vam haver de cancel·lar, però ens emplacem a fer-la, sigui ara o sigui aquest estiu.
12: Quan vulgueu, moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, Daniel, que vagi bé.
12: Una abraçada. Adéu. Adéu.
0: I seguim amb aquesta secció per desmuntar l'extrema dreta. Hem tret el nas a França perquè era la notícia del dia, però el que volem fer és un repàs de què ha passat al món en aquests últims 10 mesos des que vam arrencar la temporada al setembre, Gemma.
10: Sí, doncs, i comencem per l'Amèrica Llatina perquè ha sigut un autèntic dominó de victòries de la dreta i en molts casos extrema, i la costa pacífica ja està pràcticament dotada de color blau. De 6 eleccions, 6 victòries. I ha sigut a ritme de gairebé un al mes. A l'octubre, Bolívia, al novembre, Hondures, al desembre, Xile, al febrer, Costa Rica, i ara, al juny, hem tingut aquest doblet a Perú i a Colòmbia amb aquests resultats ajustadíssims. No tots els líders són comparables, evidentment, però sí que hi ha alguns denominadors comuns, i són aquests, doncs, la mà dura, la inseguretat, els discursos contra la immigració i també aquest rebuig

0: està declarat Abelardo de la Espriella a Colòmbia, que ha sigut advocat de paramilitars, i també el retorn del cognom Fujimori amb la seva filla Keiko al Perú.
1: Aquest és el retrat del món. Després, aquí a casa nostra, tenim un Partit Popular entregadíssim a Vox, i un Vox que l'últim que ha dit és... potser t'estàs equivocant amb l'estratègia PP. Això li ha dit Vox al Partit Popular. Potser t'estàs errant amb aquesta estratègia d'intentar copiar-me tant el ditet. De fet, tenim aquesta setmana Feijó parlant de la llei del concebut no nascut. Ara l'hem escoltat dient, escolta'm, això els treballadors que se'n vagin de baix, això no pot ser, haurien de cobrar encara menys el sou quan hi siguin. I Aliança Catalana, que ens deia el Pol Morillas, la Le Pen, totes les enquestes li donen guanyadora. Aquí no tant, però home, Déu-n'hi-do, perquè algunes fins i tot s'aventuren a dir que podria menjar-li el pastís a Junts.
2: Si vols, després parlem d'Aliança Catalana, jo crec que s'ha de posar en perspectiva, però en el cas espanyol, per començar per aquí, per mi hi ha un punt d'inflexió definitiu, que és Andalusia. Jo crec que després del cas andalús ja en podem donar per fet dues coses. Una, que Vox ha aconseguit col·locar el seu marc, és a dir, el seu discurs, les seves iniciatives, i ho fa en un territori on en teoria es presentava el candidat que era més liberal del PP, que havia volgut marcar distàncies, volgudament, de forma molt clara, amb altres doncs, líders populars. Diria que la més clara és Isabel Díaz Ayuso, no? Per aquesta proximitat amb el trumpisme. Quan Moreno Bonilla ha acabat comprant també la prioritat nacional i ha inclòs Vox en el seu govern. I una segona idea, que és que el PP ja dona per amortitzats els governs amb Vox, els acords autonòmics amb Vox, fins al punt que Feijó ja ha trencat el precinte de parlar d'una possible aliança governamental amb Vox si arriba a la Moncloa, és a dir, que aquesta fos la fórmula. Jo crec que aquesta és la gran victòria de Vox, el vocabulari, el focus, les polítiques, les prioritats, és a dir, el marc polític. I una paradoxa. El mateix programa de govern serveix per Extremadura, que ha perdut població en 40 anys i que té una taxa d'immigració que està a l'entorn del 4% i escaig, i per Andalusia, la comunitat autònoma més poblada d'Espanya, amb uns percentatges d'immigració molt diferents. Per tant, aquí el que importa no és tant la gestió i les prioritats de cada territori, sinó un marc polític que es vol encalçar, i aquest marc polític que es vol encalçar el lidera Vox, i el seguidisme el fa el PP, quan en teoria el pes polític hauria de ser diferent. I sobre el cas d'Aliança, és veritat que té perspectives electorals que són doncs, molt positives. Encara no tenim el primer CEO del 2026, hauria d'arribar aquest mes de juliol, en teoria.
1: Que ja he dit, està arribant més tard del que és habitual.
2: Sí, de fet ja s'hauria d'haver fet algun baròmetre, té molt a veure amb la contractació de l'empresa que fa el treball de camp. Parlant amb fonts del CEO en les últimes setmanes, ens comentaven que probablement doncs ja estan a la recta final d'elaboració i aquest mes de juliol es podria presentar el primer baròmetre, quan en teoria... Ara, en aquestes dates, es presentaria el segon, i és veritat que tots esperem doncs, que hi pugui haver una consolidació del que ja s'havia constatat, que és aquest increment demoscòpic d'Aliança, situant-se com a empatada en tercera força amb Junts. Però hem de dir una cosa, el CEO fa una projecció sobre les eleccions al Parlament. Aliança li aniria molt bé que aquestes primeres eleccions, aquest nou cicle electoral, comencés per unes eleccions al Parlament. Yeah. Perquè el discurs és més fàcil de col·locar i perquè la confecció de les llistes és molt més senzilla de fer. Però les primeres eleccions que hi ha a l'horitzó, si no hi ha eleccions espanyoles, són les municipals. I les municipals... Exacte. I el que estem observant per aquestes eleccions del maig del 27 és que Aliança també està patint, tot i que les expectatives electorals són bones i, per tant, té un vent de cua que l'acompanya també en el context internacional, però Aliança està patint per confeccionar candidatures. La demostració és fins a quin punt ha hagut de recórrer a un membre del seu reduït comitè de govern per ser el candidat a Barcelona, Jordi Aragonès, un dels seus integrants fundacionals, i fins a quin punt doncs, no està fent candidatures a dojo, ara està a l'entorn d'unes 25 candidatures, per sota la de trentena, i no a tot arreu, i fins i tot amb algunes dificultats en l'elecció dels seus candidats. No cal recordar, per exemple, què va passar a Figueres amb l'elecció del candidat Arnau Liesa.
1: Recorda-ho.
2: Sí, bé, doncs que el van haver d'expulsar del partit perquè va admetre una relació amb una menor quan exercia de professor.
1: Ell li deia una major de 16 anys, quina barra.
2: Sí.
1: Ara tornem a ampliar el focus de com tenim el món, perquè, clar, també hem de parlar de Donald Trump, però abans m'agradaria escoltar com ho veu el David Fernández.
3: Jo d'entrar que vam començar el curs fa 10

0: mesos aquest espai i avui, òbviament, jo crec que la pitjor notícia és la normalització del concepte de prioritat nacional després de la conformació del govern d'Andalusia per tot el que implica, però no només amb una visió estatal, sinó que aquest tipus de concepte, que és una de les formes o de les gramàtiques polítiques més letals i violentes de la història, que les hem vist als cinc continents, ho fa Modi a la Índia, ho fa Erdogan, per cert, no?, contra la minoria kurda, no augura en res de bo. El fil del que deia ara en Joan, que m'ha semblat molt interessant i crec que és així, que està tenint moltes dificultats a Aliança, tot i la corrent de fons que hi ha, l'entrevista d'aquesta setmana al candidat aterrat a Barcelona, perquè no vivia a Barcelona fins fa res, el Jordi Aragonès, del comitè de govern, era una entrevista, no sé si dir eloqüent o suggestiva, perquè deia ni catalans ni castellans, el problema és el califato. I després de tot el discurs econòmic, no deixava de ser l'alumne més avançat del president de les noves generacions de Madrid, per dir-ho així, reducció de l'Estat al mínim. Ara, que Europa està trasbalsada, que l'any que ve hi ha moltes eleccions europees, Polònia, no?, també, i que circuitia, no?, o sigui, modularà el moment on estem, doncs la onada global reaccionaria, déu-n'hi-do, en 10 mesos, com s'ha consolidat avui amb un tercer mort, no?, per l'AIS, per aquesta política i aquesta policia racista que Trump ha activat.
1: Exacte. Tot això, Pol, amb aquesta ombra allargada de Donald Trump, que és qui marca el compàs, d'alguna manera, i que ha marcat un abans i un després.
2: Donald Trump el que sintetitza en un sol moment electoral, no?, que és sobretot el segon mandat, és aquesta capacitat de que les contradiccions d'ell mateix com a figura i de la seva acció de govern, que estem veient des de que va ser elegit en aquest segon mandat, no li passen factura respecte a l'origen de la raó de ser de Donald Trump, no? I l'origen d'aquesta raó de ser és un gran descrèdit i incapacitat de les forces polítiques convencionals, de dir-ho així, de donar solucions a una situació percebuda com clarament negativa pels interessos del que podríem dir, doncs, l'americà mig, no?, la classe mitja americana, ja sigui de les zones desindustrialitzades o les que tenen una situació de greuge respecte a les grans metròpolis, per exemple, no? Tot aquest descontentament que va a moltes capes de la societat troba en una figura que diu lluitar contra aquestes forces polítiques convencionals el seu representant. Quan aquest representant exerceix el poder, que és el que estem veient ara amb Donald Trump des de que va ser tornat a elegir, té una agenda totalment contrària, no? Té una agenda que afavoreix els seus amics, a la seva família, s'enriqueix personalment, inverteix en clars dificultats d'entendre fins quin punt utilitza informació privilegiada per invertir aquí o allà, i això li aporta un rèdit personal, però tot això, curiosament, passa en un segon pla respecte a aquest corpus general, aquest zeitgeist que diuen els alemanys, no?, aquest moment polític en el que es vol és passar comptes amb les forces convencionals. I aquesta és la gran dificultat, com es fa front a aquesta realitat. I crec que l'única manera que hem trobat, o exemples que trobem d'èxit per lluitar contra això, és amb una agenda discursiva i política programàtica contrària i clarament definida i decidida sobre quins elements articulen, no només la lluita contra l'extrema dreta, perquè, com dic, és molt ampli.
1: Així en genèric, no, clar.
2: Sinó, quins elements de polítiques tu faràs millor que el que l'extrema dreta t'està proposant.
1: I quin exemple posaries aquí? Quin és el lloc on fixar-se?
2: On estem veient, i aquí són diferents els àmbits, però en l'àmbit migratori hi ha una sèrie de països que han decidit que la lluita contra el discurs de la prioritat nacional és augmentar els recursos i evitar la lluita social que es genera no entre el de fora i el de dins, sinó entre els dos pobres.
1: I això no ho estan fent?
2: Doncs, per exemple, Dinamarca és un exemple clar. S'està intentant, en aquest àmbit social, contrarrestar amb mesures socials un altre, un aprofitament de la pobresa en clau identitària, en clau migratòria. Ara, què es critica de Dinamarca? Doncs que precisament en l'àmbit migratori, en el que és la política de migracions i la política d'intentar que no entri ningú, ha comprat cada cop més el marc aquest que s'estableix no només a l'extrema dreta, sinó a la dreta central a Europa, que és fronteres totalment tancades, evitar la idea del dret al refugi, no? El dret al refugi ja no existeix, que no es contempla com a tal, sinó que tot és migració i, per tant, tot es pot aturar, és com si tot fossin motius econòmics, no? Que és aquesta gran distinció que es fa entre el refugi i la migració per motius econòmics, i, per tant, no totes les receptes de contràries tenen sempre adeptes, però jo crec que en manegar aquestes contradiccions és on es troben fórmules amb les quals es pot aturar a l'extrema dreta. Candidats forts que també contrarresten el discurs de l'extrema dreta també tenen, per exemple, el Canadà, no? Vam veure amb Carney, un candidat que tenia un adepte de Trump com a rival i va fer un discurs totalment contrari al candidat de Trump, i els canadencs van dir, doncs escolta, amb Carney anem, no? I per tant, la personalitat també en compta, evidentment. Clar. Un líder que tingui cert carisma, certa capacitat de parlar dels temes que importen a la gent, que tingui una recepta clara, que tingui... I per tant, l'extrema dreta cada cop més és menys extrema i està més al centre, perquè el centre-dreta ha incorporat aquest extrema dreta, o almenys el seu discurs, les seves polítiques.
3: Clar, és que aquesta demano... és la clau, perdoneu, és el desplaçament cap a la dreta del discurs imperant. Per mi aquesta és la clau. Fins a quin punt això s'està produint.
1: No només... que és cap on anem, no?
3: Sí, no només...
1: Que ja hi som, de fet.
2: Jo hi sumaria també la dificultat des de l'esquerra d'entendre els prejudicis del seu votant tradicional. És a dir, en un moment en què els estats del benestar estan altament tensionats perquè la desigualtat creix, no? I no hi ha polítiques redistributives efectives, perquè moltes vegades aquestes polítiques redistributives efectives s'han quedat en el marc nacional, i a dia d'avui el marc internacional o la fiscalitat internacional hauria de ser molt més important. Doncs en la mesura en què l'esquerra no ha sigut capaç de portar una agenda que lluiti contra aquestes simptomàtiques i alhora la migració ha sigut tan important en tants entorns polítics, això ha deixat orfe al camp de l'oposició, també. Com a mínim discursivament. Hi ha països que no, i aquí encara governa l'esquerra, no? A Espanya, però no és la normal, és més aviat una excepció dintre del que és Europa i inclús més enllà.
3: Hi ha hagut aquest desplaçament i després també jo crec que s'han trencat tabús. És a dir, quan Donald Trump erosiona el concepte democràtic, de democràcia, quan es difumina la separació de poders, quan l'atorgament de poders presidencials supera tots els límits, quan es trenca la convencionalitat del vocabulari, del missatge polític, tot això contribueix a alterar també els posicionaments a escala internacional, per exemple, de la dreta o d'altres opcions de la dreta. Jo crec que això, aquest desplaçament de l'eix del discurs polític, més, com deia en Pol, efectivament, la falta de solucions i una creixent desigualtat, que això pot sumar-se a la desesperació o la desesperança de certes capes populars, fa que hi hagi, diguéssim, aquesta preeminència o aquesta centralitat de certs discursos de l'extrema dreta, que va vinculada a una paraula que hem utilitzat molt al llarg d'aquest curs en aquesta secció, que és el de la frustració. Si voleu, per aterrar-ho, podem veure-ho, per exemple, en la pèrdua de capacitat adquisitiva de bona part de la població, que ha vist que canviava un paisatge dels seus barris, i a la vegada, per exemple, un altre problema que afecta a diferents estrats socials, que és l'accés a l'habitatge.
1: Sobre això que esteu dient, permeteu-me incorporar un element, perquè no sé si pot servir també com a possible solució perquè l'extrema dreta no acabi de créixer tant, com a mínim a llocs on encara no s'ha fet forta. Perquè, clar, estem dient, Donald Trump va arribar amb un discurs i sobretot va dir, jo el que vinc aquí és ajudar els que teniu problemes de calés, i allà tenen la inflació disparadíssima ara. No està funcionant. És a dir, les promeses que ell havia fet no s'estan complint, no els està anant millor la vida allà on governa l'extrema dreta, a les classes mitjanes, que són les classes mitjanes i fins i tot baixes, que són les que s'estan entregant, no? a aquest tipus de discursos. Què ens diu la pràctica, el que està passant i com el fet de veure que a altres llocs no s'estan aportant les solucions promeses pot ser una cosa que ajudi a obrir els ulls, no? Els potencials votants d'aquests partits que, on encara no s'han fet forts, com deia.
2: Què ha fet Mamdani quan s'ha presentat a les eleccions per ser alcalde de Nova York, no? Ha bàsicament agafat els temes de l'agenda social que més preocupen els novaiorquins, que tenen a veure amb l'habitatge, com a tantes altres ciutats, no? Tenen a veure amb el poder adquisitiu, tenen a veure amb els pocs serveis socials que hi ha a nivell Estats Units comparat amb Europa, no? I ha revaloritzat i ha posat polítiques a sobre de la taula que poden ajudar a donar resposta tangible, efectiva i a vegades és inclús monetària, no? Diríem, d'estat de vida, d'estat del benestar personal des de l'acció de govern. Això és el que Mamdani ha fet i això li ha aportat, perquè estem molt, molt, molt a l'inici del seu mandat com a alcalde, li ha aportat una victòria política. Per tant, ell tenia un discurs amb unes receptes i amb una capacitat de fer-les tangibles, no? I de demostrar que funcionarien per un descontentament social creixent, en aquest cas a la ciutat de Nova York. Ciutat de Trump, per altra banda, no? D'origen de Trump. I, per tant, allà hi ha una agenda. Altra cosa és que en l'exercici del poder, els límits del que pot fer un alcalde com Mamdani o el que pot fer Trump com a president dels Estats Units, evidentment, doncs existeixen aquests límits, no? Perquè l'exercici del poder no és l'exercici de les eleccions. L'exercici de les eleccions és una campanya. L'exercici del poder és governar. I governar és enfrontar-te a les contradiccions diàries, no? I haver de decidir quina contradicció és pitjor, no? I que l'altra, i quina tries envers de l'una, no? I, per tant, això veurem la recepta Mamdani. Però hi ha una manera de guanyar eleccions. Això és el que jo crec que és important destacar. Hi ha una manera de guanyar eleccions que no passa pel maniqueïsme de l'extrema dreta. L'extrema dreta és molt hàbil en dibuixar el panorama en clau de dos camps. Siguin els migrants contra nosaltres, siguin les èlits contra el poble, siguin els de fora contra els de dins, tot és maniqueu. Llavors, en el moment en què el centre, i no només el centre esquerre, també el centre dreta, entra en aquest maniqueïsme, deshabilita les seves pròpies eines.
1: David.
0: És molt suggerent el que em diu el Pol, perquè ara m'hem recordat, salvant totes les distàncies, que són totes, amb algú que en el seu moment, i era molt jovenet, també parlava de les dues...
1: Encara ho ets, David, encara ho ets.
0: No, de les dues Ribes, i era Julio Anguita, el 93, 94, no? Quan parlava de qui estava al costat del neoliberalisme, en aquell moment, no? Ja González ja havia premut l'accelerador de les privatitzacions massives a l'Estat, per tant, d'aquesta descomposició, d'avaluació de l'estat del benestar, i em serveix, òbviament, no té res a veure, no? Jo crec que el bo d'en Julio tenia raó, i d'allà plora la criatura. I el que deia el Pol també em feia pensar en una cosa, que som al mateix temps excepció, quan parlem d'estat del benestar, encara que estigui, no? Devaluat o tensat o col·lapsat, som excepció i som privilegi, perquè el model social de postguerra del 45 no és el model hegemònic al món, mai ho ha sigut, som el 16% de la humanitat, però sí que la reflexió és què ha de fer l'esquerra, no? Jo no diria ni l'esquerra, ja fa temps que per mi el debat, quan s'ha apurat tant l'entrada, aquesta desdemocratització global accelerada que vivim, al final la línia de defensa prima i grossa es diu sistema democràtic, que és el que està en joc. I si mirem aquestes contradiccions, per exemple, quan parlava del cas danès, no? Que portes endins és una cosa i portes en fora, moltes veus diuen que Vox ja envejaria, no? La política de migració de l'estat danès en aquests moments, que és absolutament restrictiva i que també han tancat el dret al refugi, planteja on està la piloteta. No? I efectivament jo crec que aquesta frustració que existeix i el malestar i la desigualtat és crònica. I la sortida de la crisi financera del 2009, aguditzada després amb la Covid, ens han fet recordar una cosa que la mateixa Unió Europea recorda, no? Que és que el creixement econòmic, la teoria de les engrunes, de que si tot va bé, a tots ens anirà bé, està absolutament trencada. I hi ha més creixement econòmic i hi ha més desigualtat. Sí. I això, en termes polítics, com es traduirà aquesta frustració, aquest ressentiment, aquest concepte que la Laia Herrera utilitza tant, que és el de solastàlgia, no? Que el Joan ha fet referència abans, no? Que és que allò com vivíem ja no existeix, són les mateixes parets, però ha canviat molt, no? les dinàmiques i la fesomia, òbviament, és on putineja l'extrema dreta, òbviament, sense solucionar mai res. Les sortides de l'extrema dreta, òbviament, només portaran a un lloc pitjor. A mi em preocupa que, òbviament, aquestes qüestions de prioritat nacional en un estat nació frustrat que va expulsar àrabs i jueus, primer és un discurs essencialment excloent que també s'ha normalitzat. Però no només portes en fora, també portes en dins. Quan aquests dies, també per tancar el curs, José María Aznar diu que hace falta una majoria nacional, està excloent mitja societat, està excloent mitja Espanya. No?
1: Una majoria nacional, és igual si són d'esquerres...
0: Bascos, catalans, gallecs i escarranosos sobren, no? Una cosa que ja vam viure en aquests 10 anys intensos. I l'altra, i acabo, és la perspectiva de que les reformes, per exemple, en habitatge molt tímides de Pedro Sánchez han trigat molt en arribar. Han trigat moltíssim en arribar, malgrat la pressió del carrer.
1: Clar, però aquí també hi ha un element, que és que en aquesta majoria Pedro Sánchez necessita sustentar-la en un partit que no és de l'òrbita de les esquerres, que és Junts.
0: Bueno, això ara, en la conjuntura del 26, en la conjuntura del 18, no tant, Jo recordo el discurs d'Avalos duríssim.
1: Clar, no érem aquí per això, sí.
0: Dient que l'habitatge era igual, era al mateix temps una mercaderia i un bé de mercat i un dret social. I això no funciona així. O és una cosa o és una altra, perquè les dues coses al mateix temps és un hipotètic impossible. Però revela això, i revela també, ja m'ha posat una mica d'espera i d'esperança, que jo sempre he dit, crec que aquesta temporada ho he repetit massa vegades, que el que està passant també és l'epíleg previsible, i segurament no dic que fatalista ni molt menys, però molt previsible, de 40 anys continuats de neoliberalisme i de destrucció dels vincles socials comunitaris i democràtics, i encara avui, per sort, en el nostre país, allà on hi ha més comunitat democràtica organitzada, i no estic dient un partit polític, estic dient,
1: moviment
0: social, civil, és on menys porosa és l'extrema dreta, i on es parla d'aquest malestar, i com deia el Pol, que estic molt, molt d'acord, quan deia la pràctica programàtica, discursiva i política, és que les polítiques públiques també combaten, òbviament, aquesta sensació de desemparament, o de malestar, o de cancel·lació del futur, sinó del present.
1: Ara us demano una anàlisi final al Pol i al Joan, però hi ha un element més que en aquest balanç crec que és important de ressenyar. En vam parlar fa unes setmanes el que està passant a Sud-àfrica i com Sud-àfrica també està tenint influència en l'entorn de Donald Trump.
4: Sí, vaja, sobretot tots els assessors que rodegen aquesta administració, que han sigut claus en l'estratègia i en la ideologia que està desenvolupant el president Trump i que s'ha anat extenent per tot el món. Perquè, de fet, una de les fotos d'aquest any, una de les imatges amb les que ens quedem són amb les accions i amb aquesta croada desacomplexada de Trump i dels ICE, amb aquesta croada contra la immigració. I llavors sempre està bé veure com són tot vasos comunicants i tot aquest entorn de Trump que són, de fet veiem la imatge a Washington el 4 de juliol, el dia de la independència, desfilar tranquil·lament els supremacistes blancs, vull dir, amb d'una manera tan oberta i tan tranquil·la. I tot això ens remet en aquests assessors que tots han crescut i viscut a la Sud-àfrica i a la Namíbia en aquell moment racista i supremacista. Aquests homes que són els que els diem la màfia de PayPal, que a més són els que han creat el poder econòmic, les bases del poder econòmic actual, doncs estan vestint també la ideologia de Trump i són sud-africans, blancs, exiliats, que van sortir, que van fugir del règim de l'apartheid.
1: Pol.
2: És un exemple molt, molt clarificador del que s'ha perdut amb l'exercici de la política democràtica, no? Que en el fons és la capacitat d'incorporar minories, no? O sigui, la democràcia no és més que la distribució del poder polític per intentar que la societat en el seu conjunt tingui una representativitat política. El que esteu explicant ara respecte a Sud-àfrica és entendre la democràcia com la regla per només uns quants, pels més vàlids, no? El teu a la teva manera d'entendre-ho, no? I això són els blancs sud-africans, diguem, protagonistes d'unes de les pitjors massacres que hi ha hagut mai a la història de la humanitat, no? I, per tant, contra una població, no?, la negra, majoritària en aquest cas, però clarament subjugada, no? Mm. I, per tant, el que s'ha perdut en la concepció de la democràcia que és una regressió generalitzada arreu del món, és a dir, la democràcia perd adeptes, i no només perd adeptes, sinó que alhora guanyen adeptes les autocràcies, no? I cada cop hi ha més països que passen a ser una mica més autocràtics i menys països que milloren en la seva qualitat democràtica, no? Per tant, és una doble via, no? Menys democràcia, però també més autoritarisme. Doncs aquests són els elements que, després de la gran crisi, que alguns ubiquen amb la crisi econòmica, altres una mica abans, no?, a principis dels anys 2000, després, una mica més després, amb les crisis migratòries, aquí genera una gran crisi, que no és una crisi només de migració, ni de recursos, ni d'estat del benestar, sinó que és una crisi democràtica en el seu. I crec que el David ho deia molt bé. Hi ha un element que va molt més enllà dels fenòmens dels quals podem anar parlant, que és aquesta crisi del sistema democràtic com a sistema representatiu de les majories protegint a les minories i alhora redistributiu en els recursos a nivell, doncs, de l'estat del benestar allà on existeix, o d'un cert exercici del poder amb dignitat, no?, que és el que Trump es passa, diguem, pel forro, diguem-ho de manera col·loquial, cada dia.
3: Sí, abans parlàvem d'aquesta erosió del sistema democràtic als Estats Units. Jo agafo el fil de les minories, o del respecte a les minories, arran també del que deia en David, que citava Aznar. Aznar, el 1996, va firmar el Pacte del Majestic. Mm-hmm. I en aquell moment, no parlava de majories nacionals. I el seu objectiu era el mateix que Feijó, arribar a la Moncloa i consolidar-se a la Moncloa. I el que ara Aznar li intenta imposar a Feijó, Aznar no ho hauria tolerat. I aquesta és la realitat. I per fer una mica de tancament de tot plegat, per mi el més preocupant sobre la presència, la consolidació, l'auge de l'extrema dreta, diguem-ho com vulguem, és fins a quin punt, diguéssim, hi ha la compra d'un marc polític. I hem parlat molt tots plegats de prioritat nacional en els últims mesos, però hi ha un altre concepte que s'ha anat imposant en els governs autonòmics que a mi em preocupa moltíssim, perquè té molt a veure també amb l'erosió del sistema democràtic tal com l'entenem, que és el concepte de desregulació. Quan hi ha conselleries de governs autonòmics que parlen de desregularització, ens diu moltes coses sobre el sistema i sobre on es vol posar el focus. I quan aquest marc de l'extrema dreta el compren partits del bipartidisme espanyol com el PP, quan Juanma Moreno Bonilla cedeix una conselleria a Vox que té el terme de desregularització, està dient moltes coses.
1: I tant. Em quedo amb el que deia, em quedo amb tot, moltes de les vostres reflexions, però amb el missatge del Pol de dir, escolta'm, contra l'extrema dreta, mesures, propostes i programa. Al final és la millor recepta, perquè sempre s'havia dit dades, no?, contra l'extrema dreta, dades, però és que les dades a vegades costen molt de processar i la gent no té ganes ni tan sols d'escoltar-les.
2: Perquè
1: no?
2: Si em deixes un tema de les dades és que són gairebé semblen o es pretenen neutres o impolutes o incolores o indolores, no? I no és cert.
3: No.
2: Les dades no són objectivables en molts casos, perquè el que acaba determinant la interpretació de les dades és la subjectivitat. Mm-hmm. I, per tant, tenen un límit. No vol dir que no s'hagin d'utilitzar. Vol dir que tenen un límit en la seva efectivitat. I quan la subjectivitat és... Tu ja em pots dir, això amb els Estats Units ho vam veure clarament, tu ja em pots dir que les polítiques del Biden poden ser bones i que la macroeconomia, és a dir, el país creix i l'atur es disminueix. Però si jo això a casa meva no ho sento perquè el cost de la vida puja i tinc una feina però no em paga les factures, això és una qüestió que les dades no poden contrarrestar. Perquè hi ha una subjectivitat en la interpretació de les dades que té a veure amb quina és la meva situació respecte al passat, respecte al greuge que crec que estic patint a dia d'avui, i la capacitat d'aquests polítics que m'estan dient que tot va bé per no millorar la meva vida diària.
3: L'extrema dreta no treballa sobre la realitat, treballa sobre la percepció de la realitat.
1: I tant, importantíssim això. Pol Morillas, moltíssimes gràcies, director del CIDOB, i David Fernández, Joan Serra, Gemma Parellada, gràcies per aquesta secció que hem anat construint cada setmana i que ja anticipem que la temporada que ve seguirem. Que vagi bé.
3: Gràcies a vosaltres, un plaer.
1: I el que també farem, l'últim fact-checking de la temporada, l'última anàlisi amb les companyes de Verificat.

0: nosaltres aquesta hora sempre, sempre el que fem és saludar el Roger Salvans, el redactor en cap de la revista Fotogrames. Què tal? Bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia. Com esteu?
0: Doncs bé, acabant temporada, i això vol dir que hem de fer retrovisor i mirada endavant.
1: Sí, una miqueta de balanç.
0: Què hi ha hagut i què vindrà?
1: D'entrada, així a vola pluma, direm que aquesta temporada ha sigut molt bona. Jo crec que ha sigut molt bona. Ha sigut molt bona perquè, bueno, ho comentàvem just ara fa 10 mesos, en el primer programa de la temporada, quan entrevistàvem a Carla Simón, que parlàvem dels Oscars, de que havien arribat... estaven a punt d'escollir l'acadèmia quina pel·lícula aniria al representaria Espanya, que havíem tingut a Cirat i a Romeria a Cannes. Doncs després, mesos després, teníem 3 pel·lícules a la secció oficial de Cannes, una pel·lícula com ara La Bola Negra, que l'ha comprat Netflix, que s'estrenarà a més de 50 països, un any en el que 10 mesos comptats en el que hem tingut de tot, des de rumors constants amb la venda de Warner, que primer era Netflix, que després era Paramount, Trump ficant-se pel mig, la irrupció sense cap mena de fre de la intel·ligència artificial dintre del debat cinematogràfic, no.
0: Però
1: només...
0: Però en aquest pols que deies ara acaba guanyant Trump.
1: De moment sí, sembla que sí. Encara no està lligat, sembla que tot tira endavant i que serà... Bé, Trump i els seus amics, la família Ellison, que amb Larry Ellison, doncs són els que s'han quedat amb... Sembla que es quedaran amb Warner Bros. Després d'haver-se quedat amb Paramount. Però hem tingut de tot. Se'ns han anat en Robert Redford, la Diane Keaton, sí. La Claudia Cardinale, que en vam parlar aquí. És a dir, que ha sigut un any ple de notícies, ple de fets, ple de moments... De fet, hem tingut el retorn de Santiago Segura, més de 28 milions d'euros recaptats,
0: sí.
1: Val? Gairebé 4 milions d'espectadors al cinema.
0: Torrent.
1: Són 10 vegades més que el que ha fet Almodóvar amb Amarga Navidad. Tant com
0: 10 vegades més ha recaptat el Segura amb Torrente.
1: Segura amb Torrente ha fet 10 vegades més, i 10 vegades més espectadors. És a dir, que hem tingut de tot. És que fins i tot hem tingut el K-pop triomfant als Oscars.
0: Ai, sí.
1: És a dir, que ha sigut de tot. I Paul Thomas Anderson guanyant Oscars també a punta pala després d'anys de ser ignorat per l'acadèmia. Hem tingut molt. El que està bé per això és que aquest lligam que s'estableix entre l'arrencada i el final, doncs és que... Quan comencem a parlar de cinema l'any que ve, doncs, l'any que ve, després de l'estiu, tornarem a parlar de les pel·lícules que hem parlat ara fa uns mesos, perquè dues de les pel·lícules que serveixen de nexe són El ser querido.
2: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
3: La gente de la peli sabrá lo que tengan que saber, no pasa nada, vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
2: Bueno, para mí sí, quizás.
1: Doncs aquí tenim a Javier Bardem i la Victoria Luengo i l'altra gran pel·lícula...
0: Sorogoyen, El ser querido.
1: Sorogoyen, sí, que s'estrena a finals d'agost, el 26 d'agost, i després, a finals de setembre, tenim l'altra gran pel·lícula que serveix de nexe, que és La bola negra.
4: ¿Cómo está?
5: Bien, está bien, fuera de peligro.
1: Aquí tenim una escena amb Guitarrica de la Fuente, que, clar, La bola negra ha avançat l'estrena el 25 de setembre per poder entrar dintre de la forquilla de dates de pel·lícules candidates als Oscars.
0: Que aquesta és la pel·li dels Javis.
1: Que és la

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: $1 de pressupost, rodada durant 10 mesos en 6 països i rodada en IMAX 70mm, que és la primera pel·lícula de la història que roda així. Una pel·lícula que en aquest format, que és el format en el que ha pensat Christopher Nolan per veure-la, no es podrà veure a Espanya, en cap cinema. No hi ha cap cinema a Espanya que pugui veure, que pugui projectar la pel·lícula en IMAX o 70. Es pot veure o en IMAX o en 70. Aquí a Barcelona tenim l'IMAX de Diagonal Mar i el Cinema Fenomena pot projectar en 70. Si no, hauríem d'anar-nos-en, per exemple, a Londres, a veure-la.
2: Però vols dir que no ho faran en altres sales?
1: Sí,
2: no?
1: Sí.
2: La passaran en altres sales, però en format normal, o no?
1: Això és una cosa que li vam preguntar a Christopher Nolan aquest dissabte, perquè estàvem a Londres amb ell, i vam dir, però heu garantit que l'espectador que no pugui veure la pel·lícula en el format que tu has pensat podrà gaudir de la mateixa experiència? I ha dit, sí, la clau està en rodar amb un negatiu de 70 mil·límetres.
2: O sigui, tu fa 4 dies estaves parlant amb el Christopher Nolan.
1: I amb la Zendaya, el Tom Holland, l'Anne Hathaway, el Matt Damon, clar, i tota aquesta colla.
2: Ja tenim aquí assegut, saps?
1: Sí, és que és això el bonic. I arribes a casa i poses una rentadora, però és el que hi ha. Doncs tothom ho explicava a Christopher Nolan, que és un senyor molt serio, molt intens, però que riu molt, també. Doncs ens explicava això, que no patim els espectadors que no puguem veure la pel·lícula en IMAX 70 o en IMAX o en 70, gaudirem. Ella ha estat coordinant tot el pas del negatiu al 4K, 2K, als DCP, a les diferents versions en què es projectarà, i en principi deia que la clau és tenir un negatiu gran per mantenir la qualitat del rodatge. És a dir, que ja està. I és una pel·lícula, com abans, més gran que la vida mateixa. Però és que aquest agost hi ha dos noms que es van repetint, que també són aquí a l'Odissea. I el primer és Tom Holland.
3: No me lo creo, nuestro primer día en el MIT. MJ, venga, finge que no estás más contenta de lo que has estado en tu vida.
4: No puedo.
3: ¡Ah, lo sabía!
1: Perquè, clar, en Tom Holland és Telèmaco, el fill d'Odisseu, no Ulisses, sinó Odisseu. Val? Però és que 15 dies després de l'Odissea, Tom Holland estrena la tercera pel·lícula en solitari de Spider-Man.
2: La xupa càmera, no?
1: Spider-Man Brand New Day. Sí, és una pel·lícula que, cuidado, a Marvel se la juga bastant amb aquesta pel·lícula.
2: Amb aquest nou Spider-Man.
1: Sí, perquè, si recordem, les anteriors entregues...
2: Quantes en portem, d'entregues de Spider-Man?
1: En solitari, 3.
2: Val.
1: Amb en Tom Holland, 3.
2: S'haurà d'ampliar el mem, ara. Haurà de sortir una d'aquell dels Spider-Mans assenyalant-se. N'hauran de sortir
1: ell més. Ell en té 3 en solitari, però ha aparegut en 3 pel·lícules més de l'univers Marvel. Val? I, de fet, la primera és del 2007, és a dir, que ja fa 10 anys que tenim el Peter Parker encarnat per en Tom Holland. I tot just ara surt de l'institut i se'n va a l'MIT amb aquesta història. Jo recomano recuperar les anteriors entregues per veure on estem. I és que serveix, a més d'antesala, perquè al desembre, i així ens avancem, tindrem Avengers Doomsday, que és la gran aposta de Marvel. Però Tom Holland, per una banda, i l'altre gran nom de l'estiu és Anne Hathaway. Aquesta que canta no és ni Lady Gaga ni la Taylor Swift, és Anne Hathaway.
2: És ella mateixa.
1: És ella mateixa. Wow. Ella mateixa, que ja va guanyar un Oscar cantant amb Los Miserables. Doncs l'Anne Hathaway, ojo a l'any que té, perquè va començar amb El Diablo Viste de Prada 2.
2: Sí. Ara és, ja
1: ara és a Penélope, a l'Odissea, que la gent ja comença a fer apostes dient que ja veureu, estarà nominada als Oscars. És un dels papers més intensos de l'Odissea, i podria ser perfectament, perquè és un personatge amb una contenció i que, a més, redimensiona la figura mítica de Penélope.
2: És que fa una altra, la pel·li, a més.
1: Sí, però és que, a més, també, el 31 de juliol estrena Mother Mary, que és això que sentíem, on encarna una estrella pop i canta els seus propis temes. És una espècie de versió fosca de Lady Gaga, de Taylor Swift, amb una història dirigida per en David Lowery, que és un director independent americà, que a vegades també toca pels comercials, però és que no és l'única pel·lícula que té aquest estiu, perquè a l'agost té una altra pel·lícula, el final de Oak Street.
5: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
6: ¿Qué extraña luz?
1: I aquí el pitch, la venda de la pel·lícula, te la dic així.

0: És el còctel entre ET i Parque Jurásico.
1: Uau! Home!
0: Una família d'amitats...
1: Clickbait total, això.
0: Total. Una família d'amitats als 80 es desperta i resulta que el seu barri, la seva el seu barri residencial, s'ha mogut en l'espai i en el temps i ara està... tots els seus jardins, els seus carrers, estan ocupats per dinosaures. Val. Dinosaures que, veient aquestes persones, doncs diuen, mira, tenim menú d'estiu.
1: Sí, però dinosaures menja persones,
0: menja
1: no,
0: persones.
1: No cookies com l'ET.
0: No, no, dinosaures menja persones.
1: ET, on apareix aquí?
0: Perquè és una família en què la parella està a punt de separar-se, és a dir, que hi ha això tan Amblin, tan Spielberg, que vehicula un drama familiar amb una història d'aventures. Però clar, aquí més d'aventures és de terror, perquè el director és David Robert Mitchell, que és el director de It Follows, que és una pel·lícula que dona la volta a les constants del gènere de terror i que és molt recuperable, molt recomanable, per si aquest estiu voleu passar una tarda entretinguda. Però no és l'única pel·lícula que té l'Anne Hathaway, perquè la tardor en té una altra, té un thriller, però aquest ja en parlarem més endavant.
1: Val.
0: Val? Ara,
1: seguim a l'estiu, doncs.
0: Seguim a l'estiu, i la següent pel·lícula també té molta tela.
2: ¿Qué hacías antes del fin del mundo?
0: Estem ocupats per la generació Eufòria, i si abans parlàvem doncs, de l'Odissea o de Spider-Man amb la Zendaya, doncs aquí tenim en Jacob Elordi.
1: La teva amiga Zendaya.
0: Zendaya.
1: Aquí la Zendi.
0: Aquí tenim en Jacob Elordi. En Jacob Elordi amb La constelación del perro, que està bé, és una pel·lícula postapocalíptica, ciència-ficció, amb en Josh Brolin, amb la Margaret Qualley, però a mi el que em sembla completament de ciència-ficció és que és una nova pel·lícula d'en Ridley Scott...
1: És una novel·la, La constelación del
0: perro. Sí, és una novel·la, adapta una novel·la que s'ambienta en un futur no massa llunyà, en el que la societat, la humanitat, ha desaparegut víctima d'un virus tipus grip que ha matat a gairebé tota la població.
1: I aquí mencionava Ridley Scott.
0: És que té 89 anys, està a punt de fer 89 anys, i aquest senyor dirigeix pel·lícules com si fossin xurros. És que, a més, ja està
1: preparat. Escolta'm, que avui han tret disco els Rollings.
0: Però, clar, doncs sí, doncs no sé, que ens diguin què mengen amb el doctor Pedro, que ens expliquin què és el que prenen, o potser no, que no ens ho diguin. Però en Ridley Scott té nova pel·lícula, després de Gladiator fa un parell d'anys, doncs ara té aquesta visió apocalíptica en drama de supervivència amb en Jacob Elordi de protagonista.
1: Tot això a l'estiu.
0: Tot això a l'estiu. I després acabem l'estiu amb el Sorogoyen, amb el Ser Querido, arrenquem la tardor amb La bola negra dels Javis, però és que després tenim Venècia, que arrenca a la primera setmana de setembre.
1: El Festival de Venècia.
0: Festival de Venècia, que és ja quan començarem a parlar dels Oscars. I si parlem d'Oscars...
1: L'avançada dels Oscars, tots són les avançades dels Oscars.
0: Tot, és que ja comencen a parlar ara, però és que el 2 d'octubre ens hem de marcar una data vermell.
3: Cuando no te quedan recursos, tu arma es la verdad, la pura verdad. Haces bang, bang, bang!
0: Aquest que parla és el personatge d'en Tom Cruise a Digger, que arriba el 2 d'octubre, que és, tothom diu, el tràiler surt aquest dilluns 13 de juliol, és a dir, que veurem de què va, però resulta que en aquesta pel·lícula en Tom Cruise abandona la seva imatge de nòvio d'Amèrica, bueno, aquesta potser és una imatge una miqueta desfassada, però envelleix, fa un personatge que és completament contradictori, ple de problemes i de greuges.
1: Ah, mira, es deconstrueix. Tom Cruise es deconstrueix.
0: Però és una espècie de... De moment només tenim la sinopsi, és un superheroi, una espècie de personatge amb uns poders extraordinaris que ha ocasionat un gran problema. La humanitat ja ha d'intentar resoldre'l. El director és Alejandro González Iñárritu. Vale? I si recordem, qui va ser el director de l'única pel·lícula per la qual ha guanyat l'Oscar, Leonardo DiCaprio? Iñárritu. És a dir, que Tom Cruise, després de guanyar l'Oscar honorífic, s'ha posat en mans d'Iñárritu per intentar guanyar l'Òscar a millor actor.
1: O sigui, que serà el gran debat dels Òscars de l'any que ve.
0: És probable.
1: Si Tom Cruise li donaran l'Òscar o no.
0: Jo directament ja ho apunto. Tom Cruise, principal favorit per entrar dintre dels 5 candidats als Òscars, que seran el 14 de març del 2027. És a dir, que estem a 10 de juliol i ja estem parlant dels Òscars del març del 2027.
1: Doncs ja estàvem parlant de les llums de Nadal, vull dir.
0: Doncs imagina't. Doncs aquesta és una de les grans pel·lícules que tothom està esperant, però n'hi ha més. N'hi ha més, perquè, per exemple, a l'octubre tenim una seqüela.
4: Deletree su nombre e indique su ocupación para que conste. MARKZUCKERBERG. ¿Y su ocupación? Soy acusado profesional.
0: ¿Ah? Fixa't, saps qui és? És en Mark Zuckerberg.
1: Ah.
0: És en Mark Zuckerberg amb la segona part de La red social. Es diu El precio de la red. amb el guionista Aaron Sorkin de la primera, ara escrivint i dirigint. Què fem aquesta vegada? Doncs si en la primera, recordeu la pel·lícula amb David Fincher, que també estrenarà pel·lícula a la tardor, però en aquest cas una altra seqüela, la seqüela d'Érase una vez en Hollywood, doncs aquí tenim l'Aaron Sorkin parlant dels grans problemes de Facebook quan Facebook ja era un gegant de les xarxes socials i com aquesta xarxa social va tenir un impacte negatiu en la vida dels joves i com Mark Zuckerberg i tot el seu consell directiu ho amagava. En Jesse Eisenberg, que si recordeu va ser el Zuckerberg de la primera pel·lícula, ha demanat a l'Aaron Sorkin, que va insistir moltíssim que tornés, va dir-li que, sisplau, no li obligués i no serà ell qui interpreta Zuckerberg.
1: Ah, no, perquè no ha volgut, ho sabem, això.
0: Perquè no vol estar associat més amb el personatge del Zuckerberg real.
1: Imagina.
0: És a dir, que estem davant d'un senyor que, en principi, té principis. Doncs, en aquest cas, el protagonista és Jeremy Strong, que, si recordeu, és el Roy Kendall de Succession. Vale? Doncs aquí ja tenim un altre candidat a entrar dintre d'aquesta terna de...
1: Dels Oscars.
0: I tenim per allà al mig també el protagonista de De Beer, que és el periodista que destapa tot el cas. És a dir, que una altra pel·lícula enorme per l'octubre. I al novembre tenim més pel·lícula, perquè tot això és un Los Juegos de l'Hambre.
5: Jaime Chabernathy. Sé alguna que otra cosa de ti. La quieres y ella...
0: Trobàvem a faltar Los Juegos de l'Hambre? No, però és igual. Aquí tenim una altra prequela. Qui trobava a faltar era Lionsgate.
1: Prequela, eh?
0: Prequela. S'ambienta uns 24-25 anys abans.
1: És que quan abans ja t'has passat amb les seqüeles, només et queda el pre,
0: és
1: no?
0: És que ja hem tingut un altre spin-off de Los Juegos de l'Hambre, protagonitzada per la... Ara no em sortirà el nom, que ja estem així, per la noia que va fer de Blancanieves. Però aquí tenim una altra prequela amb un cast brutal, amb el Ralph Fiennes fent el personatge que feien Donald Sutherland. Tenim a la filla de l'Ethan Hawke, a la Maya Hawke. Tenim el Jesse Plemons, tenim el Kieran Culkiner, que parlàvem de Succession. I doncs bé, la saga literària de Susan Collins doncs torna als cinemes.
1: Tu deies la Rachel Zegler?
0: Aquesta, que cada vegada que obre la boca puja el pa. Perquè la monta sempre. Sempre hi ha merders quan ella fa declaracions. Doncs, Los Juegos de l'Hambre, Amanecer en la cosecha, doncs així ho tenim. I si abans parlàvem de Christopher Nolan, parlàvem de l'Odissea, citàvem també Avengers Doomsday, és a dir, aquest any tindrem un nou Barbieheimer, que ja ho han batejat, que es dirà Doomsday, perquè el 18 de desembre s'estrena la nova entrega de Marvel, Avengers Doomsday, però sobretot s'estrena ya Dune parte 3.
6: Me prometiste que nunca tomarías el poder en tu nombre. Me convenciste de que este era tu hogar. De que yo era tu hogar.
7: ¿Qué sabes de mí?
0: Zendaya, una altra vegada. Val, en Paul Atreides, interpretat ara d'una manera molt més envellida per Timothée Chalamet, i és el tancament definitiu de la saga Dune. El Denis Villeneuve... No se sap mai això. Però en principi, Denis Villeneuve, amb aquesta pel·lícula, tanca la paradeta, no per res, no perquè hi hagin més novel·les que no es puguin adaptar, que n'hi ha, aquí adapta a Dune el Messias, que és una història que ja ens trobem amb Paul Atreides instal·lat en el poder i corromput pel poder, i com tot això li ha passat a factura i com ha afectat a la seva relació amb la resta dels personatges, sinó perquè en Denis Villeneuve, des de un cop estreni això, ha d'arrencar amb la producció del nou James Bond. El nou James Bond, que estarà dintre del paraigües d'Amazon i MGM, que han de buscar un nou actor per prendre-li el relleu a Daniel Craig, i que serà una de les coses de les que segurament es parlarà, i molt, el 2027.
1: Molt de tirada beta, trobo, no?
0: Sí.
1: Los Juegos del Hambre, Dune, 007...
0: És que cada vegada costa més que pel·lícules i elements originals triomfin en taquilla.
1: Hollywood... És que això ho hem parlat alguna vegada, també. Sí. Segurament hi ha una cosa aquí, que és que tot està inventat, no? Que ser guionista avui ha de costar molt, perquè cada vegada hi ha més
0: Nolan,
1: producció,
0: i
1: cada
0: Nolan
1: vegada tens la sensació
0: adaptant...
1: que estàs menys... Clar, que ets, tens sí. menys creativitat.
0: Christopher Nolan adapta una narració que té més de 3.000 anys d'història. És a dir, que és la base de tot el que hem anat explicant a la nostra societat occidental des de que estem explicant històries. El problema està en que els estudis de Hollywood tiren per lo segur. No deixem... Estem nosaltres aquí, parlem del cinema com un art, com un entreteniment, però és un negoci, i el que fan és recuperar intentar recuperar les inversions. Encara que sigui amb un marge petit, si inverteixes 250 milions en una pel·lícula i en recuperes 300, doncs ja és un guany. L'originalitat, el risc, està dintre de les produccions.
1: I està passant que totes les pel·lis, totes les produccions que es fan, encara que siguin tantes, tenen retorn, tenen bona sortida? O hi ha fenòmens Waterworld?
0: No, ara mateix a cartellera tenim un fenomen que és com Waterworld, però amb malles, que és Supergirl. Supergirl s'ha fotut una nata descomunal, brutal.
1: No se podia saber.
0: La veritat és que no es podia saber. Jo vaig ser el rodatge de Supergirl i dic, mira, té bona pinta.
1: Ah, sí?
0: Té bona pinta. Doncs pues no té bona pinta. Perquè es veu que hi ha hagut molts problemes a la postproducció, fins i tot en el moment del rodatge, amb ingerències de James Gunn, i la pel·lícula posa en seriós perill el futur de DC. Ara estan rodant la nova pel·lícula de Superman, que se suposa que arribarà o bé l'any que ve o el 2028, però imagina. Què passarà? No ho sabem.
1: Amb quina et queda, si n'haguessis de triar una, tot el que ve?
0: L'Odissea. Amb l'Odissea. Bé, perquè ja l'he vista, vale? I sé que no defrauda, i després perquè és que realment no hi ha res més gros.
1: Roger Salvans, gràcies per tota aquesta temporada, una més.
0: Moltes gràcies.
1: T'esperem, si vols, la temporada que ve. Ens portes un dia al Christopher Nolan o la Zendaya.
0: A qui vulgueu.
1: Un dels teus col·legues aquests.
0: Vinga, una abraçada.
1: Que vagi bé, Salvans. Bon estiu, adéu.

0: Que avui ens la posa el Pol Regàs, el nostre realitzador. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Em fas por, Pol. Em fas por.
1: Per què?
0: Hem de fer un avís abans als oients.
1: Sí, un avís perquè jo avui vinc a il·lustrar-vos, disculpeu la veu, és que vinc de festival, amb una mica de varietat musical, algú més alternatiu. Sons més distorsionats, però jo que em vas dir de no passar-me... No, fora bromes, fora bromes.
0: Val. S'està llevant, la gent a casa.
1: S'està llevant. Comencem amb algo suau.

0: Esperança, volum 2 dels finlandesos Apocalíptica, un grup format l'any 93, composat per 4 cellos i algun cantant que ve convidat. Conegut sobretot perquè van fer uns àlbums dedicats a covers, versions, del grup Metallica.
1: Ah, mira.
0: I bueno, ara sí, Pol, si us plau, punxa'm els grans, mítics, apoteòsics, Rhapsody.

0: Que són a Blind Guardian.
1: Són a Blind Guardian, sí, sí. Són del mateix estil. En Holy Warcry, que és una de les peces més conegudes dels italians, Rhapsody, que és èpic, melòdic, sinfònic, amb tons d'òpera. Aquesta cançó és l'inici de la seva seqüela de la Emerald Sword Saga, coneguda com a la Dark Secret Saga, que és una èpica, una saga que formen 5 CDs, que són 10 en total, des de l'any 97 fins al 2011. Van crear el seu món, el seu univers, amb cançons. Mm-hmm. Són 10 àlbums que formen una història.
0: Molt bé.
1: És molt èpic, molt interessant, que, per cert, un gran fanàtic del grup participava com a narrador, era el gran...
2: Only one person could cross the dark lands surrounding our
1: God. No sé si et sona la veu.
0: Yes.
1: El gran Sir Christopher Lee.
2: This is a name of world.
1: Coneixes?
0: Pels ignorants, a veure, pels ignorants.
1: Pels ignorants és el Conde Dooku de Star Wars, o el gran Saruman del Senyor dels Anells, o Dràcula de Bram Stoker. I bueno, proseguim amb més èpica, amb el meu grup preferit. Only one person.

0: Twilight Force, què et semblen?
1: Em sembla que han de ser un fotimer, no?, del de l'escenari.
0: Són sis.
1: Ah, sis, Déu-n'hi-do.
0: Són sis. I són sis que, mira, te'ls presento perquè són... surten customitzats a l'escenari. Són dos elfs, un hobbit, una maga i un bruixot. I alerta, perquè el bateria, segons ells i mateixos, és un habitant dels planos astrals i eteri, un buscador d'almes.
1: Deu ser un espectacle veure'ls. Sí,
0: i musicalment és una obra mestral. Són coneguts com a Disney Metal, perquè són molt èpics, molt sinfònics.
1: Molt bé.
0: I tal. I ara ens hem de posar més foscos.
1: Més encara?
0: Metal gòtic de la mà de Tristania.

0: Que és veritat que tot això té un punt de clàssica, d'òpera, eh?
1: Sí, exacte, molt neoclàssic, molt... Recuperar aquests estils barrocs, també, perquè és l'estil que té. I és molt èpic, li dona aquest aire, aquesta atmosfera. I, bueno, aquesta Felion, que és una cançó molt coneguda del seu CD Beyond the Veil, que qui vulgui buscar la fotografia és un tant curiosa. No la vull narrar, bueno, perquè surten persones. Bueno, qui la vulgui buscar...
0: Són persones, com a mi podem confirmar que són persones.
1: I, Marina, per acabar, breument, primer, que entri la bateria. Amb aquesta intro, que alguns ja hauran identificat perquè és mítica, és una cançó molt reconeguda d'un grup conegut com a Alter Bridge, que va formar part d'un lluitador de la WWE. La cançó és Metalingus.
0: Mira si som alternatius en aquest programa, que el dia que fa 30 anys Joan Avila, la cançó del dia no és aquesta, sinó Metalingus.
1: Metalingus, ja, que és una de les cançons que en aquest programa també va agradar un dia que la vaig posar pel senyor Merlos. I res, també és un honor a aquesta gent. Gràcies, Marina, per deixar-me aquest espai per una mica de música alternativa, per variar.
0: Pol Regàs, gràcies.
1: A vosaltres. Una abraçada. Bon dia.

0: aquí Catalunya.
1: Guarda és una gallina jove, això amb l'argot català seria una polla, i que ningú s'esveri.
2: Analista Cristóbal Martel en...
3: Tot plegat després...
4: Segur que ara que està assegut aquí a la taula la
5: Cris Dalma. Un de cada quatre metges es jubilarà.
6: Disculpes a tots els oients que m'estan escoltant.
2: Aquesta matinada a la Vox, a la Fox.
3: Rafael Zornoza.
5: Rafael Zozorna. Zornoza.
4: Amb un gol de Figo. Figo. En la derrota 3-1.
5: De rata. Has dit?
4: De rata, sí.
5: Figo i de rata.
7: Perdona. Acabo de trobar una runner. Costa de trobar-ne. Hola, bon dia. Perdona, et puc molestar? Judit, a quin ritme estàs anant?
5: Una altra vegada pels usuaris de Rosalia.
8: Un estudi que han recuperat. Perdó, que m'ofego.
9: I no per la seva orientació fiscal.
5: Fiscal?
9: La seva orientació sexual, perdó.
5: A 40 quilòmetres.
4: 40.000, t'imagines,
5: 40?
4: Andrés Chef.
5: A les línies de tren que passen per Girona perquè han caigut cabres a les vies. He dit cabres i volia dir arbres, El puto postre.
10: I el puto seco, el puto mamón, el puto maia, el puto lanso.
5: Seguiran Sam, la Merri i en Pipin. La Merri no, es nota que no ets fan. No, perdó, és el Merri.
11: No estem davant de l'Elvis caricaturitzat.
12: Venezuela se sal...
2: Joder, perdó.
13: Per comprovar que el sistema funciona correctament fins a mitjans de maig...
14: He oído que me han dado un premio. ¿Es verdad o no?
5: S'han autoorganitzat i algú autoorganitzant de gent dels fans autoorganitzant les cues.
15: Us donen això els organitzadors de l'Estadi Olímpic o són per...
5: La compañía promocionamos el talento. Si entras ahora empezarás cobrando 1.100 euros por dentro de 2 años, pero dentro... Uf, qué mala vela.
4: ¿Qué? Por favor.
5: Cares conegudes, des de la Laia Costa, el Cucurulla, tenim...
16: Les dades d'audiència de la primera onada de l'Estudi General de Mitjans.
5: I em volíeu parlar de la Tita. Qui és la Tita?
17: Bueno, la Titan és una...
5: Ah, la Titan. La Titan d'Eze.
4: Vas bé d'intuïció, tu, Marina?
5: No, perquè, mira, em pensava que ets una mala persona quan et vaig conèixer i, mira, al final ens ha sortit bé.
16: És un signe d'obscurantisme.
5: T'he sentit alguna de les coses que hem escoltat?
15: No, realment no.
5: El millor resum.
4: Un tastet del bo i millor de la temporada, eh? Recordem que aquestes últimes setmanes hem votat quins han estat els grans moments de tota la temporada. Un càsting, unes votacions que ens han portat a 10 nominats, el top 10 de l'equip Catalunya. Però abans...
5: Avui hem de triar un guanyador, Marina. I per això, de jurat, ha vingut el director de la ràdio, el Joan Alegre. Què tal? Bon dia.
18: Bon dia.
5: Tindràs complicat, eh?
18: Moltes pífies, eh? Sí. I molta feina ben feta.
5: No ens ho tinguis en compte.
4: Ara veuràs que no som tan bons. Joan, com els agrada dir a les gales, sin más dilación, nominats per la diversitat lingüística de la Marina.
5: Tu ara mateix, no sé si entens el català, si em puc adreçar tu en català o prefereixes que canviem?
19: No, castellano, por favor.
5: Castellano.
19: Todavía no he aprendido el català.
5: Cap problema, no hi ha cap problema, perquè de fet, ara mateix, tu en quin punt d'Espanya ets des de fa, això, unes quantes setmanes? Se'm va fregir el cervell.
19: No, en castellano, por favor.
4: Fem cas molt a tots els nostres col·laboradors i trucades. A vegades també ens perdem en la tècnica. Pablo Sánchez, per colar-se com si res en directe.
20: Quedarà un minut i 20 segons.
21: Amb un cas que ara s'ha convertit en...
20: Com?
21: Poso públic. ...de Florència. Eren parelles...
20: Disculpes a tots els oients que m'estan escoltant.
4: Com si res, donant-te aquí les instruccions. Perquè Rodalies té molt d'art. Concretament, l'art d'arribar sempre tard.
5: I comencem amb un mal peu, una altra vegada pels usuaris de Rosalies, des de...
4: Home, si digués Rosalies, potser...
5: Estàvem intoxicats de Rosalia aquella època.
4: Sí, és veritat, potser era massa Rosalies en aquell moment. Perquè el que ens diuen els nostres col·laboradors, com dèiem, poc importa. No li agrada que li canviem el nom. Patapam.
22: La prova d'això és que no hi ha cosa que ens ofengui més que és que ens diguin que no som intel·ligents. Sí. A part de que ens confonguin el nom...
5: Ets el nou, Roberta, t'ho he d'explicar tu, perquè si no això... La cosa és, dono unes pistes i heu d'endivinar què hi ha al darrere del que...
22: Norbert.
5: Perdona, he dit Robert. Ho acabava de dir, eh?
4: Ho acabava de dir, feia 30 segons i va, la Laura li diu Robert. En fi, Robert de nom, però tenim un cognom que és el més difícil de la història.
3: Precisament el Vaticà ha obert una investigació contra el bisbe de Cádiz i Ceuta, Rafael Zornoza, de 76 anys.
5: El bisbe presumptament pederasta Rafael Zozorna, Zornoza.
4: Digue-li com vulgueu, eh? El que ja no és culpa de Renfe és que caiguin coses poc esperades a la via.
5: Ens arriba ara la notícia que hi ha la circulació interrompuda a les línies de tren que passen per Girona perquè han caigut cabres a les vies. He dit cabres i volia dir arbres, eh?
4: Ja només faltaria que caiguessin cabres. Pel cas Negreira, parlàvem de Gaspart, del judici, de les declaracions, i no va sonar el tall que tocava, sinó una possible banda sonora. Teva actuació i la dels presidents Núñez, Laporta, Rossell i Bartomeu. No, evidentment no és Joan Gaspar.
5: Mira, estaria bé, ens imaginem ballant a la Font de Canaletes.
4: No, sí, potser sí. Se veu la Font de Canaletes, tot i que podia haver sonat qualsevol cançó, però va sonar aquesta.
5: Te robaré esta noche.
4: Escolta, per les orientacions de cadascú, les que siguin.
0: Que creu que l'acusat va insultar i humiliar a la víctima per la seva forma de vestir i no per la seva orientació fiscal.
5: Fiscal?
0: La seva orientació sexual, perdó.
4: Et va desquadrar directe,
5: total,
4: eh?
5: Total.
4: Pels plataners de Barcelona i els atacs d'al·lèrgia que ens van regalar durant el dia de Sant Jordi i aquest moment amb Jaume Collboy.
1: I molt... Ara no és que m'hagi emocionat. A veure, li he de passar el micro a l'alcalde, segueix tu.
4: Ai.
6: Segueixo la crònica perquè...
5: Perquè m'havia anuagat...
4: Jaume Collboy va fer una crònica aquí, a Ser Catalunya.
5: M'havia anuagat un plataner dels que no estan traient.
4: I l'últim dels nominats, Pol Regàs, que a vegades no vol treballar.
5: Què ens està passant? No tenim sintonies?
23: No, simplement que no tenia cinto preparada.
5: No tenim sintonies, és igual, doncs. La vols fer? La vols tarrelejar?
23: Tururu, tu, tu, tu.
5: Ara, obre el micro al Jordi Martí.
24: Marina, ha sigut treure el tall de Roncero? Que Messi està de capa caïda? I el sistema de prisa?
4: Fins aquí són les 10 nominades.
5: Aquestes són les 10.
4: Joan, aquestes són les que has de triar tu, el top 3, diguem-ne, el podi de... Mentre rumies, et poso unes mencions honorífiques. Aquestes no entren al concurs, però van rebre bastants vots durant el càsting, per exemple. Això, segons diuen, és un tocar.
5: Però jo no sento res, eh? A veure, com pot ser que no et sentis? Aquí tenim algun problema tècnic? Pots imitar-lo? Imita'l tu, Laura.
25: Rac, rac, crec.
4: Tocar una granota. L'Artemis ha sigut protagonista aquesta temporada. La velocitat, però no sé si la calculàvem massa bé.
5: La fase final és la més crítica, també.
26: A 40 km per hora la nau Orion...
5: 40.000, t'imagines a 40?
26: 40.000.
4: A 40 per hora encara estaríem sortint de la Terra, potser. La Patrulla Canina.
27: He trucat més un cop a la Urbana perquè penso, Patrulla Canina de Badalona, vine a salvar-me.
5: Li acabes de dir a la...
4: Hi ha paraules que se'ns entrebanquen, també.
3: Que mai més es pugui tornar a construir a prop del barranc i es
5: Va
4: entrar la Marina aquí per salvar el Miquel i
5: pam! Sempre que s'ha equivocat, Miquel, m'equivoco jo.
4: Aneu a la vegada. Justo Molinero.
28: He oído que me han dado un premio. ¿Es verdad o no?
4: No és verdad, no sé si et donarien el premi Guillem a millor imitador i acabarem amb la rata per excel·lència.
29: L'any 2000, perquè el Barça tornés a Stamford Bridge amb un gol de Figo, en la derrota 3-1.
5: De rata,
29: sí.
5: Figo i de rata.
4: Els inconscients són molt dolents a vegades, Marina.
5: Sí, el subconscient. Va, Joan Alegre.
18: El top 3 o el top 10? Va, la primera, seguim parlant en català.
5: Seguim parlant en català,
18: sí,
5: malament.
18: Sí, seguim parlant en català. La segona, les cabres del tren.
4: Home.
18: I la tercera, l'ennovament del Jaume Collboy.
5: Molt bé. I ara t'has de quedar amb una.
18: Ui, amb una?
5: De totes aquestes.
18: Les cabres, va.
4: Les cabres!
5: I li puges el sou a la persona que s'ha equivocat. La circulació interrompuda a les línies de tren que passen per Girona perquè han caigut cabres a les vies.
18: Molt bé.
5: He dit cabres i volia dir arbres, eh? Ens queden 5 minuts de programa. Ja veieu que això d'equivocar-nos ho tenim per la mà i que duri, perquè la cosa no és no cagar-la, això és impossible. És impossible no patinar a la vida i més encara és impossible no patinar en un programa en directe. El secret és intentar corregir a temps, aprendre, que és el que intentem fer aquí cada dia, i sobretot ser honestos amb vosaltres, que sou els que doneu sentit a tota aquesta història. Gràcies per ser-hi. Per confiar en un equip segur que més petit que el que tenen altres transatlàntics, però amb la mateixa ambició i fins i tot amb més ganes. En això no ens guanya ningú. Amb un compromís genuí i amb noms i cognoms que em permetreu que abans d'acomiadar-nos, doncs, mencioni un per un.

0: El Guillem Favo, el Seny i la Raó, la Laura Estrada, l'Ànima, la Cristina García i l'Amparo Pérez, el Cor i les Artèries, l'Arnau Montserrat, el Nervi, la Gemma Parellada, la Ment, el Miquel Giol, Pulmó, el Cristian Rodríguez, el Sistema Parasimpàtic, el Pol Regàs, el Sentit, també el de l'humor, el del seu humor particular. L'Aquí Catalunya són ells, jo i ells, i també la Gisela i el Sergi de l'Oi Poró, imprescindibles, com la incombustible redacció d'informatius, d'esports d'aquesta casa, la cap de digital, la Irene, els companys de musical, tot això i els nostres col·laboradors, són la columna vertebral d'aquest programa. Gràcies a tots, perquè si una cosa té la ràdio és que és equip, és que és tribu. I a vegades costa, a vegades ens és difícil i ens barallem, però l'important és que després ens sabem trobar una altra vegada. Gràcies a tots, com us deia, també als que heu pujat al barco aquests últims dies, al Pol Llergo, a l'Aitana, a l'Oriol Llompart, a la Judit Caselles, a la Laia, al Jordi. Avui, ara mateix, acabem temporada. A l'estiu us quedeu en bones mans, us ho deia, amb la Laura Estrada i companyia. El 31 d'agost hi tornem amb una nova temporada amb alguns que estrenen, que enceten nous camins i d'altres que s'incorporen al projecte, amb l'ambició i les ganes que us deia abans intactes. I amb una hora més de programa, també, la temporada que ve anem de 7 a 12. Així que res, a descansar els que pugueu i quedem que ens retrobem aquí, a l'Aquí, a partir de les 7 del matí de l'últim dia d'agost. Que vagi molt bé. Adéu.
1: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts al Llapis de Memòria. I abans d'entrar en matèria, permeteu-me que per enèsim dia em repeteixi com un lloro i recordar-vos que durant el Campionat del Món de Futbol a la SER us estem oferint doble programació. Això vol dir que les freqüències de SER Catalunya teniu el SER Deportivos Mundial i que les freqüències de la SER, que és on esteu ara mateix i on espero que continueu després d'aquest anunci, de fet, si no, les productores, l'Amparo i l'Aitana, vindran a buscar-vos i ja veureu el que és bo, doncs a les freqüències de la SER estem els del Llapis de Memòria amb aquesta edició especial mundial en què estem connectant les cançons de persones nascudes arreu del món. I escolta, a lo tonto, doncs ja portem unes quantes voltes pel planeta. Entre d'altres llocs hem passat per la Xina, per Brasil, per Noruega, per Cambodja, per Itàlia, etc, etc i etc. I sabeu on anem avui? Avui anem a Venezuela.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Claudi Arcarons.
2: Bon diumenge, què tal? Com esteu? Júlia a la Barcelona, ple festival grec, i hi ha qui no dona l'abast, en parlarem també amb el nostre col·laborador Pepe Zapata. Ell no se'n perd ni una, i aquí una de les obres que volem parlar, una de les més esperades d'aquest any. No es fa al Teatre Grec, no es fa cap sala gran, ben bé que al revés. Àlex Rigola, director, com estàs?
3: Molt bé.
2: Dramaturg i responsable de la sala Heartbreak Hotel de Sants. Quantes coses hi poden passar en una sala petita? Perquè aquesta dona bastant de sí.
3: Totes i més. Tot depèn dels ingredients, com sempre. O sigui, tu pots tenir un restaurant molt gran, però depèn de la matèria prima que tinguis, sobretot, no?
2: Déu-n'hi-do la matèria prima que tens aquí.
3: Tant, és el més important. Vull dir, aquesta sala està basada exactament en això. O sigui, si tu accepta aquesta vegada, que són molts, són tants que no hi cap van en el cartell,
2: 12.
3: Però normalment per tipologies, com a normativa, el nom propi més gran és el de l'actor, molt més que el de l'autor o el director. El més important que hi ha són les persones que estan fent l'escena, no?
2: I Déu-n'hi-do quin repartiment que tens, sí. A més, també hi caben en Shakespeare i l'Andy Warhol.
3: Sí.
2: T'hi han cabut?
3: Sí, molt bé. I a més s'han cuinat molt bé. Vull dir que a vegades hi ha elements, no? Allò, tònic amb cacaulat no funciona. però a vegades hi ha alguns que misteriosament no saps com, doncs flueixen molt bé entre ells.
2: Aquests dos hi han cabut, i qui també hi ha cabut són la Montse Alcañiz i en Lluís Villanueva. Què tal, esteu?
4: Bon dia.
2: Us heu transformat això, heu transformat aquesta sala en la Factory Warholiana. Quan us van explicar aquesta fusió entre Shakespeare i Warhol, ho vau veure clar de seguida, aquest senyor que ens porti on vulgui.
5: Jo vaig pensar, si ho fa l'Àlex sap perfectament què fa. Encara que potser no ho sé. Vaig pensar, bueno, l'Àlex sap el que fa. Ja m'ho explicarà.
2: I Lluís?
4: Ho vaig trobar una idea genial. Recordo que em va trucar per telèfon, m'ho va explicar, vaig dir, ostres, Àlex, no, que vull fer vacances. I als 10 minuts vaig trucar i dic, escolta'm, sí, que em ve molt de gust.
2: Et vas repensar, eh?
4: M'ho vaig repensar. No, sí, no, perquè vaig trobar genial la idea d'ubicar un Shakespeare en la Factory del Warhol i de mimetitzar l'Oberon de Shakespeare, que és el rei del bosc, no? Mm-hmm. I de les fades, amb el Andy Warhol, que era el rei de la Factory, i que tot passés en aquell món platejat, psicodèlic, dels anys 60, no? Bueno, l'Àlex us explicarà molt millor la dramaturgia, no? Però la idea la vaig trobar genial.
2: N'anirem parlant, eh? Aquest somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare i l'Andy Warhol, no? Que tenen moltes més coses en comú de les que ens pensàvem. Que els hi diguin a l'Elisabet Casanovas, en Biel Durán, en Jordi Oriol, en David Menéndez i uns quants més que formen el repartiment de l'obra Factory.

0: Montse se la sap, eh?
1: És que la vaig escoltar moltes vegades de jove. M'encantava.
0: Aquí, Àlex, quines coses exactament tenen a veure? Quan és que connectes aquests dos mons?
2: L'obra es tracta d'uns enamorats que escapen perquè no els deixen estar junts, els familiars, i en aquesta escapada van a parar en un bosc que és màgic, que finalment és una festa. Allà el que s'està fent és una rave.
0: Una farra.
2: I jo sempre pensava quina és la festa que a mi m'hagués agradat anar, si hagués pogut escollir, tenir una màquina del temps i traslladar-me allà. I tenia molt a veure amb la Velvet Underground i en aquest espai, diríem, de llibertat, no? Un lloc on tot el que surt de lo normatiu té la possibilitat d'existir i de conviure i de ser feliç, d'alguna manera, allà dintre, no? I trobava que el mateix Warhol, que havia patit bullying a l'escola per la seva doble condició d'albí amanerat, no? Vull dir, realment, l'havien... Allà ell va fer una casa de tots, per dir-ho així, no? On tot estava permès i on tot hi havia llibertat. Evidentment, d'això va portar unes conseqüències posteriors, però d'entrada era aquest espai on tothom... Tothom que no era normatiu podia conviure en allà. Jo ja ho vaig fer el 2014 a Düsseldorf.
0: Amb adolescents, en aquest cas,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí. I per tant, l'experiència ja havia sigut molt bona, havia vist que havia quallat, i a més, com que jo ja era un fan d'aquell període, a través de la Velvet vaig conèixer també tot el que era la Factory, hi havia tota una sèrie de coincidències entre els personatges de William Shakespeare, d'aquest bosc ple d'elfs i fades, i els personatges que habitaven també la Factory, que era una espècie d'elfs i fades, també.
0: Amb substàncies, també, que hi recorden.
2: Uns tenen una substància de l'amor, no? Unes fletxes de l'amor de Cupido, i els altres tenien unes altres fletxes de l'amor. Sí, sí, sí, tots.
0: Sí, més o menys. Sí. I si comencem pel principi, Montse, ets una d'aquestes quatre enamorades que aneu amb sabatilles. D'on veniu? Què ha passat?
1: Sí, ells viuen amb aquest espai, podríem dir, una residència, i aleshores viuen quasi envoltats de cotofluix, no? Allò com que són geions, doncs, ai, que no prenguin mal, les sabates còmodes, res que apreti, una roba... Aquesta idea de la geió.
0: I passar d'aquests adolescents que vas fer el 2014, Àlex, ara... aquests jubilats que surten de la residència. Per què volies fer aquest canvi?
2: De fet, el que em passava és que sempre, normalment, aquests personatges que són gairebé adolescents, quan els veia interpretats per nois de 23, 24 anys, mai m'ho creia, mai veia la relació directa. I sempre, per mi, era poc creïble. I, en canvi, quan vaig pensar en una residència, en unes persones que no saps exactament si toquen del tot, si no hi toquen del tot, fins a quin punt aquesta edat et permet tornar a començar o no. O sigui, se m'obrien moltes preguntes. Però això era la teoria. I per tant, per mi era més creïble. O sigui, que no sabessin fins a quin punt la Montse el Canyiz hi tocava del tot o no. Aquesta és la gràcia, no? Hòstia, què hi haurà d'ells i què no hi haurà d'ells?
0: Perquè
2: dubtes.
0: Manteniu els noms, us aneu dient, Montse. Sí, sí. L'Oriol Genís, que això tu estàs penjadíssima de l'Oriol. Sí, sí, Antoni Sevilla, que et va al darrere. La Xesca Pinyon, que ningú acaba de fer cas. Sí. Vull dir, també devíeu riure els assajos.
1: Va bastant, és bastant. La veritat és que sí. Però aquesta idea d'incertesa o no incertesa, a mi m'encanta, perquè aleshores és quan realment hi ha espectadors, gent expectant. Dic que la paraula espectador...
0: Jo la
1: reivindico en lloc de públic. A mi m'agrada sentir espectadors. Aleshores van mirant i quan acabes la funció i els que estan molt engrescats, que acostuma a ser bastant... Jo noto que em miren, però obrint més els ulls i deien, estàs bé, no?
0: Allò,
1: hola, hola, felicitats, felicitats. I et miren com si volguessin trobar...
0: I toca,
1: alguna
0: no, i toca.
1: Traça de dir si està bé, encara està bé, no? O està molt bé per l'edat que té, això em diverteix molt.
2: I després hi ha una història de la certesa del boig, que és meravellosa. I després encara n'hi ha una altra, que no són el mateix, les mateixes frases, exactament les mateixes frases shakespearianes parlant de l'amor, dites per una persona de 22 anys, que per una de 70 amb totes les cicatrius. Arribant moltes vegades al mateix resultat, però la manera com tu escoltes, i això ho vam descobrir quan estàvem amb ells, no? I sobretot els que veu venir després, no
0: saps?
2: Assajàvem per separat, no? I va haver-hi un dia que els vam deixar veure el fragment. I clar, té una potència que no havíem vist quan l'hem vist mil vegades feta amb adolescents.
0: Tu vas notar això? Perquè també l'havíeu fet amb Antoni Sevilla
1: l'any de la Picó.
0: Sí, quan I això ho has notat, el canvi, eh?
1: Home, t'ho diràs, perquè, bueno, a part de que érem joves, també érem molt ingenus, estàvem començant a fer televisió, i era la il·lusió de la joventut agafant un Shakespeare i fer-lo anar, i aleshores hi ha una emoció que se't barreja tot, tots són pampallugues, tots són descobriments, descobreixes el vers, però qui m'havia de dir...
0: Que us tornaríeu a reenamorar, no?
1: Que tornaria a reviure el mateix personatge als 72 anys. Això ho trobo divertidíssim. I això només pot passar al teatre i a persones molt creatives. Això realment és un regal que em fa l'Àlex i em fa el teatre. Perquè això només pot passar... Només ens pot passar a la gent de teatre, aquestes coses.
2: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
1: Estàs igual.
2: O sigui sí. Hi ha algú de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen...
1: El susto que et ventes...
2: Atravessa de la mateixa manera que
0: quan
2: tens...
0: Igual que quan...
2: Jo crec que igual de boig.
1: Jo t'ho dic per experiència.
0: Sí, això us ha passat, eh?
1: Jo, amb la meva parella actual, quan me'n vaig donar compte que em vaig fotre un susto que volia córrer en direcció contrària. Un susto que em vaig aventar.
0: Això encara em podia passar. No us esperàveu.
1: Em va fer molta ràbia.
2: Però és meravellós. Finalment, i deia, és que vull parlar de la llibertat sexual, d'aquest lloc on tot l'honormatiu està. Però al final... És una obra que estem parlant de l'amor tota l'estona.
0: Sí, l'estona. Sí, tema preferit, sí, eh? Àlex, també tu
2: sí,
0: ho dius, eh?
2: Sí,
0: vull dir, sempre
2: sí,
0: acabem parlant
2: no,
0: de l'amor.
2: Sí,
0: és inevitable.
2: Sí. Jo, per mi, sí. Vull dir, per mi és un motor importantíssim a la meva vida. Però no només de l'amor romàntic, sinó de tot tipus d'amor. O sigui, per mi és bàsic, o sigui, és el que em mou.
0: Qui era un gran entregat també era l'Andy Warhol, Lluís Villanueva, que l'encarnes tu. Què en sabies d'ell i d'aquesta Factory que munteu?
3: Jo en sabia, coneixia la icona, el coneixia més com una icona que no havia aprofundit dit mai amb ell. I, clar, vaig descobrir que darrere d'aquella perrucota que portava, com deia abans l'Àlex, hi havia hagut un nen bastant maltractat, un nen amb problemes, un nen malaltís, un nen molt protegit per la mare i pels germans. De fet, va fer carrera d'estudis artístics perquè un dels seus germans grans li va finançar, perquè el pare havia mort. Va néixer en un barri precari de Pittsburgh, on va haver d'espavilar-se molt. Era una persona que va néixer en el món dels somnis, que és als Estats Units, però amb moltes, moltes dificultats. I, curiosament, des de molt petit es van mirallar en els stars, en les icones de la televisió, del cinema, en tot allò que els Estats Units oferien als pobres, no? Que és mira què pots fer i on pots arribar. I aquest somni el va fer realitat, a través de molt talent, de començar treballant en publicitat, amb un talent exquisit per dibuixar. I és una figura meravellosa, és una figura... amagada, jo crec que és només els que estaven molt a prop d'ell van saber qui era Andy Warhol, perquè ell mateix es va fabricar un personatge de protecció total, perquè es va posar en un món complicat.
0: I d'aquí que munta, no?, aquesta Factory, que entre el 64 sí. i el 68, més o menys, va ser com el lloc on s'havia
3: sí.
0: d'estar.
3: Sí.
0: Qui freqüentava aquest lloc de moda?
3: Va aconseguir que gent molt famosa vingués a la Factory. O sigui, hi ha una sessió de fotos, per exemple, deliciosa de la Farrah Fawcett, que arriba allà i diu, vull fer-me unes fotos, no sé quants milers de dòlars valia, que et fes unes quantes polaroids, després te les posava a la taula, tot això està documentat, es veu, eh? Triaves la que més t'agradava i ell et feia un tamany enorme, una serigrafia enorme, valia milers de dòlars, va aconseguir això. És veritat que la Factory va tenir diverses etapes, la que nosaltres ensenyem, que és la deliciosa, la primera, la Silver Factory, forrada de paper de plata...
0: És el somni,
3: és el somni que va acabar amb un atemptat contra Andy Warhol, el van disparar, perquè allà dintre hi havia gent que havia concretament un cas, que era Valerie Solanas, que era una superactivista feminista que
0: i ja no, va tenir prou,
3: no
0: va dir,
3: corria bé del cap, no girava rodó, es va enfadar amb ell i li va disparar, van estar a punt de matar-lo. Bueno.
1: Però també li dona una pàtina de martirilogi sublim, perquè, esclar,
0: ja li devia agradar.
1: Per poc que el maten, sí. Això ja el dignifica d'una forma sí, sí. especial, és un plus.
0: I Bob Dylan, per exemple, algú ho havia freqüentat.
4: How many roads must a man walk down before you call him a man?
0: I amb tota aquesta gent que ara dèieu, en Truman Capote, sí. això, grups de música, gent del mundillo... Què passava allà dins? O sigui, com eren aquestes festes? Per què ens fascina tant, també, tota aquesta època?
2: Perquè és l'obsè. Perquè Exacte. És el que no es veu. És el que tu t'imagines que passava allà, però no saps. O sigui, hi ha una sèrie de fotografies que ens retraten en aquell moment. Hi ha alguna cosa de totes les possibilitats del que pugui passar, que fins i tot segurament nosaltres les fem més grans del que hauria arribar a ser, no? però això és el que ens agrada, també, no?
1: Vull dir,
2: i d'anar a llocs on moltes vegades nosaltres no ens hem atrevit, no?, de travessar línies, vull dir, perquè al final això és d'una valentia per part de molt d'ells, no?, de caure sense xarxa, sí, només ja en una ciutat com Nova York. Aquests són alguns dels que van... I ens agrada aquestes històries. Ens agrada aquestes històries de gent que supera, que aconsegueix arribar. Sí. Però sobretot perquè també hi ha una cosa, almenys a nosaltres ens toca molt, que és aquesta passió pel que es fa, no? Vull dir, hi havia una entrega absoluta sobre això.
0: I, Montse, això, ara ja, tirant enrere, però la Factory aquí podria haver estat el lliure en els seus inicis, per exemple? La Factory teatrera, o aquesta cosa de la passió que us movia?
1: La passió que ens movia, sí, però no, la Factory no. La Factory passava una mica entre el Celeste i altres llocs.
2: Ja estava dient, entre el Celeste i Bikini i tot això.
1: La Cúpula Venus.
2: Sí, exacte. Sí.
1: Què passava allà? És a dir, jo acabava la funció i me n'anava directe a la Cúpula Venus o al Celeste.
0: Allà es cuien coses,
1: allà podies arremangar-te i arribar a casa, allò de dir, vaig a dormir, perquè ara sí que necessito dormir.
5: Era el vostre estudi de 54.
0: Allà s'ajuntava la gent.
1: Ens ajuntaven persones de molts àmbits, músics, poetes, pintors, compartíem no només taules, sinó de vegades estaves escoltant una gent, tocava una altra, venia el Pau Riba, però hi havia una obertura en tots els sentits, tant de poros com d'artistes. Aleshores, hi havia unes converses, el millor, acabaves a les 5 de la matinada al Rompeoles, parlant d'un pintor o parlant d'una peça de música d'algú o fent l'amor amb una persona que no haguessis dit mai que mira que bé que anava. Però que vinc a dir que hi havia aquest espai on ningú havia de demanar perdó per fer el que li semblava que havia de fer.
0: I es pot tornar a repetir, això? Vull dir, ara, amb les condicions d'ara, aquest nivell de comunitat o d'intercanvi?
1: Jo crec que aquesta obra, que de la manera que l'està proposant l'Àlex, és a dir, escolteu, potser estem pensant en uns termes molt cartesians, que van molt bé per certes coses, però ens estem oblidant que necessitem un pulmó més ample, que no tot passa per coses tan previsibles, perquè ara totes, jo trobo, no pots menjar-te un plàtano perquè t'agrada un plàtano, és que si no saps que porta magnesi no te l'has de menjar. Vull dir que estem en un punt una mica...
0: Ho veieu així, Lluís i Àlex?
2: Segurament aquests espais sempre neixen i moren. Fixa't que això va durar uns pocs anys, no? Però a la ciutat han anat naixent aquests espais i han anat morint d'una forma natural, on de sobte tu et trobaves en un lloc durant molts anys, part d'una certa fauna barcelonina. Ens vam trobar en un local que ara van tancar, que es deia el Carme, que estava, que estava a la plaça Reial.
1: Exacte.
2: I allà trobaves igual a un escritor, a la banda de Trapera del Río, saps? Com el Casavelles, i uns venien de dormir i tot just s'aixecaven, uns altres, i gairebé quedaves allà sense ningú, però en van haver-hi més. O sigui, el Roger Bernat, a principis dels 90, o mitjans dels 90, va obrir una sala al costat de davant de l'Escola Oficial d'Idiomes. Va obrir una sala que va durar 4 o 5 anys, que era caòtica, que programava de tant en tant, feia festes, i allà d'una manera orgànica també es produïen coses. I jo crec que en tots els llocs ha anat passant això.
1: Sí.
2: Que evidentment pel seu esprit de llibertat també moren per si soles.
0: Sí, vull dir
2: perquè té... Sí. Sí, i jo espero que sí, que seguirà passant.
0: On creieu que seria? O sigui, si en el cas de la Factory érem tota aquesta gentada al carrer 47 de Manhattan, aquí on la faríeu i amb quins convidats?
2: Sí. Si li posem lloc, ja no existirà, saps? Vull dir, perquè això surt d'una manera orgànica. I normalment surt en llocs que no estan en el centre de la ciutat. Jo recordo que on hi ha un parc més o menys a prop de l'Arc del Triomf, ara, en un cert moment, eren unes naus ocupes on ja es produïa una sèrie d'activitat social molt forta. Vull dir que eren llocs de relació social.
0: I que hi són, s'han de saber trobar.
2: N'hi ha hagut molts, o sigui, jo en alguns on amb prou feines hi he passat i altres on els he vist de rasquillada, i crec que segur que en deuen haver-hi a dia d'avui,
1: sí.
2: on evidentment que jo ja formo part d'una cosa molt més estandarditzada, en canvi de gent que està començant i que busca aquestes unions. Són importantíssims que hi siguin, sí. I normalment no han d'estar institucionalitzades, perquè és quan s'acaba tot.
3: Perquè es transformen en producte.
1: Exacte.
3: Clar, sí. I les societats cada cop són més producte que creativitat, no? La majoria de la gent vol estudiar enginyeria o ADE, volen fer quartos, i la majoria, fixa't, els joves volen fer producte. Hi ha molt poc artístic, molt poc humanístic, que cada cop es va extingint. Ja el sistema s'ho està carregant. Ja, la part creativa, ja en els sistemes educatius no es treballa. Els nens no creixen potenciant-los la part creativa, sinó la part més productiva.
0: I què
3: els artistes
0: fem
3: estan morint. Bueno, doncs l'art està malmès, clar. Cada cop és més residu d'una minoria. Jo és com ho veig, eh?
0: Sí, sí, vosaltres, Montse?
1: No, jo és que penso que les persones que heu tingut criatures, que ara ja són grans, esteu més en contacte amb això. Jo no he tingut criatures i em costa una mica veure, no sé, els programes. El que sí que trobo a faltar és que em sembla molt bé que hi hagin esports, però també amb la mateixa mesura, perquè no fan classes de ball. No tothom li deuen agradar anar darrere una pilota o darrere una altra. Aleshores, sempre penso que hi ha unes altres opcions que no es contemplen prou, que passen els anys i segueixen dient s'ha de fer esport per treballar el cos. Perdoni, es pot treballar de moltes maneres, no?
0: Home, és que si no,
1: però
0: aquestes factors ens quedaran buides.
1: A l'hora de facilitar certs apropaments plàstics o cantar, perquè no canta la gent?
3: Perquè no serveix per res, Montse, cantar.
1: Perquè no canta?
3: No et donarà diners quan siguis gran.
2: No, hi ha una qüestió de viabilitat dels projectes, que tu mateix com a artista moltes vegades et converteixes en un altre cosa en el moment que has de pensar que allò ha de tenir una viabilitat. Per això acaben explotant aquests llocs, perquè clar, al final no hi ha una... Són inviables. Però també
3: per això són meravellosos.
2: Fa goig veure, no sé, aquesta opció, ficar a 12 actors de primer nivell en una sala de 72 butaques.
1: Vull dir,
2: això també diu que ningú, absolutament ningú dels que ha col·laborat ha estat pensant en la seva viabilitat, sinó ha estat pensant en la xaladoria d'un tio que ha decidit ficar a la Factory el somni d'una nit d'estiu. I tot l'equip és això. O sigui, és un equip d'il·lusió. I això es transmet, em sembla, quan
0: aquest
2: tu vens
0: risc
2: a veure-ho. No? Vull dir, dius, estan com una regadora, aquests. Vull dir, hi ha algú d'aquesta llibertat que ha travessat del propi origen de la peça shakespeariana i del món de Warhol els propis intèrprets que hi ha, no? Vull dir, allò és un cachondeo. De tant en tant de posar una mica d'ordre. Perquè...
3: Però molt endreçat per Àlex Rigola.
0: Està molt endreçat. Direm que sí. I tot plegat també mentre espereu, no? La Brigitte Bardot, per exemple.
1: Home, t'ho diré.

0: Anem acabant, nois. 50 anys del Teatre Lliure. Àlex, tu el vas estar dirigint durant 8 anys, em sembla, més o menys. I aniràs a la celebració?
1: Ah, sí, sí, per suposat.
0: Sí. Lluís, Montse, també. Sí.
2: Naturalment, és una icona de la cultura barcelonina, per Dios. Sí, naturalment, jo vaig començar a conèixer el teatre amb el Lliure. De dir, vull veure teatre de debò allà a Gràcies, a Godet, a mirar la Montse i companyia.
0: Ara, perquè clar, és que vosaltres...

0: Ni te la plantejaves?
1: Dec ser molt pagesa, però no. Jo només m'ocupava de fer teatre, d'estudiar teatre, de disfrutar fent teatre, i després tot això dius, ah, sí? Que se'm fa estrany tot això.
2: Sí, però els hi estirem anècdotes, eh? Els hi estirem, sí, estem allà. Montse, què va passar amb això?
3: I allò que fèieu?
2: Sí.
4: Home, éreu el nostre referent. Els que veníem al darrere només teníem el llibre. Teníem el llibre, anaves allà a veure com ho feien, clar. I com ho feia el Fabià, i com muntava, i com dirigia, i com interpretaven. I el teatre a tres bandes, meravellós, clar. Era l'únic referent potent de teatre modern que hi havia a Barcelona en aquell moment.
1: Bueno, va ser una coincidència de persones i situació. Jo crec que vam coincidir...
4: Una colla
1: que, pel que sigui, va quallar. La colla va quallar, sí.
0: Doncs el celebrarem, aquest 50 del lliure, del grec, i els que vinguin. Moltes gràcies, Montse Alcañiz, Lluís Villanueva i Àlex Rigola.
4: Gràcies.
0: Merci per venir. L'obra Factory, al Heartbreak Hotel, fins al 31 de juliol. Only in July, improrrogable.
4: Sí,
0: queda allà?
4: Improrrogable.
0: Doncs ja ho sabeu. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons.
1: Continuem el Tot és comèdia d'aquest diumenge amb algú que aprofita i monetitza l'insomni com ningú. Charlie P, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bé.
1: Còmica de stand-up, guionista, col·laboradora de Telecer, el programa de la Carolina Iglesias. Tu no estaves de vacances?
2: Estic, sí, o sigui, és com... Ja no, és com que vaig acabar la temporada, és a dir, l'últim programa de ràdio que vam gravar va ser pues, un dimecres i jo ja havia acabat la temporada de teatres d'hivern, llavors allò considero que comença les meves vacances fins que va començar el meu primer bolo d'estiu, que va ser el dimecres...
1: A Balenyà,
2: exactament. I llavors vaig tenir una setmana de vacances entre una cosa i l'altra, però ara ja estic en temporada d'estiu. Però és que si mentalment no et marques que tens aquella setmana de vacances, no fas vacances. Llavors és com...
1: Però i de vacances només era una, o sigui, ara el juliol,
2: sí, perquè
1: o sigui,
2: ara
1: de bolos
2: tinc...
1: en tens, a l'agost sí que en tens dos,
2: sí,
1: en aquestes,
2: ara realment, ara tinc fins al 8, fins que no tinc Cunit, no tinc cap bolo. Llavors estic intentant mantenir això, sí.
1: A més, ahir també vas estar al Cruïlla. Això, estem parlant, sí, de Pare Nostre, que sí, estàs en el sostre, exacte, que faràs temporada al setembre a la Sala Golems de Barcelona. Yo!

0: dors o no n'acabes de saber, Charlie King?
1: A veure, jo dormo, però dormo en horaris que la gent no dorm.
0: Matins?
1: Però, sí,
0: de dia?
1: Sí, sí. O sigui, soc molt nocturna, llavors m'adormo molt tard de matinada i em desperto pues, quan la gent ja va a dinar. Sí,
0: i t'hi portes bé amb aquest sostre?
1: Sí, sí, sí. Al final he après a portar-me bé, perquè al final és que si no, no... Vull dir, és part del meu, és part de la meva rutina al moment del sostre.
0: I d'allà en surten grans idees, sí. I això fas un repàs en algunes d'elles. Valen totes la pena? Perquè en algunes dius, això només em fa
1: sí,
0: gràcia
1: no,
0: a mi, i tiro
1: sí,
0: endavant i ja està.
1: El que pretén el show és que pretenc mostrar superhonestament com tot el que he fet sempre és tal com és el meu cap. Llavors, no totes les idees que passen pel meu cap són brillants. Hi ha idees que són
0: flop
1: i no passa res i també formen part d'això. I jo dic que dic brillants perquè a mi em semblen brillants per mi, que no vol dir que per tots siguin brillants. Vull dir que el show parteix d'això, no, que hi ha idees de tots els nivells, perquè és com funciona el meu cap quan estic, a vegades estàs menjant sostre ultracansat i el teu cervell t'està dient coses que és com, adéu, pues aquestes també tenen lloc en aquest show, perquè aquest show el que pretén és mostrar, ser honest i mostrar tal com és el cap així, quan està, que no pot dormir.
0: I també mostres molt, perquè tu estàs molt marcada per aquesta filosofia de fer-ho tot per l'anècdota.
1: Sí.
0: N'ets una mica esclava d'això?
1: No.
0: A quins llocs t'ha portat aquesta cosa de fer-ho tot pel plot, per explicar-ho després?
1: Al final, jo crec que és una cosa positiva, perquè al final és com qualsevol cosa que es presenta, tio, t'arrisques a viure-la, no? És com, això està bé, és com, si surt bé, serà bé, i si surt malament, doncs pues, escolta'm, bueno, pues, serà una anècdota que em donarà un tros de show. Llavors, al final, no crec que sigui res dolent, crec que és com, moltes vegades era com, ai, això em fa cosa fer-ho, em fa, és com, no, doncs pues, ara penso, no, doncs pues, ho faig, i és guai perquè ho faig tot el que ho faig tot, llavors sóc una persona que està vivint. Visc.
0: Ara, o sigui, tens una miqueta més de por de la vida avorrida i per això t'empenys a fer tantes coses.
1: Això també és veritat. L'avorriment, o sigui, la diversió és una de les meves obsessions des de que sóc molt petita. La paraula diversió és una

0: cosa... O sigui, la diversió per mi és la cosa més important del món. O sigui, em fa pànic l'avorriment, jo crec. Llavors, clar, sempre estic... Sí, qualsevol cosa que es presenta, que és que bepa, som-hi.
1: Se t'ajunta també amb la feina, que la teva feina es basa en explicar coses i a sobre que siguin divertides. Has tingut també mai aquesta cosa de l'angoixa de... He de tenir coses a explicar, de sentir una pressió?
0: O sigui, m'ha passat èpoques, no?, d'estar pues, a tres programes diferents on a cada programa la meva secció m'havien demanat que parlés de coses d'anècdotes i tal, perquè al final, com que és el que faig, i crec que de totes les coses que faig és la que faig millor, que és explicar les coses. Llavors la gent em demana això. Llavors sí que hi va haver hi ha hagut algun moment de jo sobre... de dir, joder, no tinc tantes... Aquesta setmana tinc tres seccions i no m'han passat tres coses. Però també aprens a trobar que qualsevol cosa
1: pot tenir.
0: Una cosa que aparentment és avorridíssima, li pots trobar alguna cosa graciós, no? Llavors és com que he entrenat el cap per fer això i de qualsevol cosa petita pues, soc capaç de fer-te d'allargar-t'ho i fer-te, crec, que una anècdota divertida. Llavors, crec que una mica... és el que faig al final. Llavors ja no tinc aquesta por, és com, jo què sé, ara he vingut amb el Ricardito aquí, no sé què, pues si hagués d'escriure una secció aquesta nit trobaria la cosa de les que hagi pogut passar. També soc una persona com que em passen tota l'estona, ja tinc aquesta visió de que m'han de passar coses i realment em passen moltes coses, que ja no sé si és que em passen moltes coses o és perquè tinc la visió de que em passen moltes coses, però que tota l'estona m'estan passant coses. Vull dir, em vaig fotre una nata a un festival, o sigui...
1: Ostres, nena, quina crosta.
0: No, és que vull dir, de tot el festival va caure una persona, pues qui va ser? Pues jo.
1: Charlie,
0: llavors, exactament, o sigui, llavors que jo això no ho busco per res del món, jo no sóc la persona, vull
1: tens
0: dir,
1: un imant.
0: Tinc un imant, o sigui, em vaig fotre una
1: òssia
0: i vaig córrer en blanc que no estic... No, jo no ho dic mai, que em passa tot a mi, però és que em passa tot a mi. O sigui, em vaig aixecar en plan amb la vergonya, en plan que ningú m'hagi vist i m'havia caigut al mig de tothom, me'n vaig anar a ballar i quan estava a punt de... Vaig fer el primer salt, vaig veure que no podia moure els genolls i em vaig mirar els genolls, tenia totes les cames plenes de sang i dic, bueno, crec que me n'he d'anar. O sigui, sóc aquesta persona, llavors d'una cosa que és caure pues et podria treure ara 10 minuts de show si volgués,
1: bueno,
0: perquè també sóc un desastre i totes les meves emocions i tota, o sigui, al final tot es basa en que sóc una persona realment molt introvertida i em passen coses que la vida no està preparada per la gent introvertida.
1: Tu, llavors, però t'hi consideres,
0: jo sóc
1: super
0: molt
1: tímida.
0: O sigui, jo, la meva professió m'ha ajudat a parlar, però quan començo a parlar és com que, per això també com la gent em diu, és que parles o crides molt o t'expresses diferent quan estàs a un escenari que quan estàs del tu a tu, i és perquè és una cosa que he après a fer, però que jo caic i jo no vull que ningú m'hagi vist i m'agrada un noi i no sé dir-li hola, m'agrada, o sigui, no el centrar-li a un noi i, o sigui, soc una persona introvertida i això no m'ha canviat a la meva vida.
1: I llavors en el monòleg, llavors, en canvi, que, o sigui, no pares de parlar de la seva polla, per exemple, vull dir, ara no us espanteu, però vull dir que també hi ha una part molt de... Ara vaig al tòpic que sempre també suposo que et pregunten de temàtiques, no?
0: Sí.
1: És important, i ja no parlo d'això, de penis, del que sigui, és important tenir un segell com a còmica?
0: A mi m'agradaria pensar que el meu segell no és el sexe, que és una cosa que se m'ha ficat molt a sobre. El que passa que els que s'han fet coneguts i els que s'han viralitzat en el seu moment sempre han tingut a veure amb alguna polla, però perquè era graciós, jo crec, és que, i perquè molta gent s'identifica amb l'anècdota. En realitat, jo crec que si hagués de definir una cosa que engloba el meu personatge còmic, és que sóc una persona introvertida que davant de situacions que qualsevol persona no introvertida gestionaria dient això, no m'està... Pues una persona introvertida intenta que no es noti o que no digui. Llavors, crec que tot es basa una mica, neix de per aquí d'aquí. Totes les anècdotes que jo tinc de sexe o coses així, totes no són de... com m'agrada el sexe, si no és de tenint sexe amb algú, m'ha passat això i no he sabut reaccionar i no he sabut fer això i aquí a la comèdia. I crec que se m'ha fet molt de, no?, com que és la meva temàtica o el que sigui, crec que és perquè...
1: Ho desmentim des d'aquí.
0: Jo crec que és perquè, de veritat, que una persona, una noia, encara parli obertament en un escenari sobre això, i a part una persona com jo, que té com aquesta imatge de nena introvertida o més... de nena bufona o de nena no sé què, com que impacta molt, i perquè són coses que molta gent s'hi sent identificat perquè també li han passat i perquè són sensacions que també ho deu haver tingut. Llavors crec que se m'ha conegut molt per això, perquè és on empatitza més la gent i on la gent ha compartit més potser i on s'ha fet com
1: s'ha viralitzat. Sí. Ara parlem també d'aquestes diferències entre que una noia parli de sexe, però també un altre segell teu podria ser fer 10.000 passes al dia a l'escenari. Tu n'ets conscient de la mà de passes que fas a l'escenari? Sí. Si parlem d'ocupar l'escenari, tu no pares de moure?
0: Sí, de fet és una cosa que ve amb aquesta part, és el que et deia ara, de que quan començo a parlar i això, és la manera de no estar, o sigui, em torno boja, començo a cridar, a parlar fora, a moure'm, no paro de quieta, perquè jo crec que és perquè si jo em parés quieta un moment a l'escenari pensant un moment el que estic fent, m'agafaria un patatús.
1: Però llavors com vas començar? O sigui, si recordes les primeres vegades que estaves davant del públic, com t'ho vas fer, sent tan introvertida, anant en contra de tu?
0: Sí, de fet, jo al principi em vaig apuntar un curs de guió perquè volia aprendre a escriure això per altres, no em veia fent-ho jo. Però aquest curs, l'últim dia del curs, ens feien fer això com davant de gent. I el meu primer monòleg anava precisament sobre lo tímida que jo era. Llavors el meu primer xiste era de que jo no vull estar aquí, soc molt tímida, i tal. I recordo dir allò en plan, com per mi era un exercici més de classe, de dir, bueno, m'estic superant en fer alguna cosa que no... I recordo la sensació de tirar un xiste i que la gent riés i de dir, hòstia. Llavors els meus primers monòlegs anaven sobretot sobre això, que jo era molt tímida i que no tenia cap sentit que jo estigués fent allò. I jo què sé, això era una màscara, com... No sé, era com una... No sé, és algú... No et puc explicar perquè no té cap sentit, és que no té cap sentit que ho fes. Però ho vaig fer i vaig trobar algú que era com, hòstia. I de cop a l'escenari, darrere d'aquest... Podia dir coses que jo no m'atreveixo a dir, i encara ara em passa, jo dic coses a l'escenari que als meus amics a baix he sigut incapaç de dir-los, i als meus germans, i de cop em pujo ja i dic, pues m'ha passat això, i penso, buah, tio, és que ahir vaig estar sobant, i no vaig ser capaç de dir-ho perquè tinc aquesta... I vaig trobar l'escenari com aquest espai on poder dir les coses que no m'atreveixo a dir pues, en el meu dia a dia. I no té cap sentit perquè cada dia ho passo fatal, cada dia ho passo fatal. O sigui, el dimecres passat, quan estava anant a Balenyà, jo pensava, tio, estic anant a la plaça d'un poble. O sigui, la plaça d'un poble és un poble hi ha nens, senyores grans, gent jove. Llavors és com, no agrades a tothom. Llavors és com, estic anant a un poble que pot ser que connecti o que no connecti. I és com, per què estic fent això? O sigui, a mi ningú m'ha posat una pistola al cap per dir-me, posa't aquí davant ara i explica la teva vida personal davant d'aquest poble, aquí. O sigui, i jo estava trobant-me fatal. I va ser trepitjar l'escenari, veure, dir, vale, tio, sé per què estic fent això, passar-m'ho bé, i baixar dient, pues sí, me'n vaig al Cruïlla, i no sé què. I ahir al Cruïlla estava segurament fent un nyap, dient que putes estic, qui m'ha manat així cada dia de la meva vida.
1: O sigui, no se supera amb el temps,
0: No es passa. Porto 13 anys, ni la por. Porto 13 anys amb això.
1: Hosti,
0: i no es passa.
1: I amb el temps? El que sí que es fa és posar pell. Parlo de, per exemple, a les xarxes o en el teu monòleg que parles sobre els missatges que reps de tot tipus. O sigui, tant de fans absolutament de boig, que no sé si fan una mica més de por, o de gent que t'insulta amb coses grosíssimes. Sí. Això has après a posar pell amb aquests 13 anys que portes?
0: A veure, això és que a mi sempre m'ha sudat bastant el cony, per dir-ho finetament. No, sí que vaig tenir una època, com, sobretot quan treballava a la tele i sortia a la tele i llavors que tot això es va accentuar, em va superar perquè al final sí que a mi mai, o sigui, és una cosa que, mira, vaig per treballar amb la meva psicòloga i em va anar molt bé perquè jo no entenia com em podia estar afectant algo que jo a mi sempre m'havia importat poc. Jo al col·le pues, no era la persona més amb més amics, no havia sigut mai, m'havien, jo què sé, i a mi mai m'ha importat. O sigui, sempre he tingut una seguretat d'un senyor de 90 anys que ja ha viscut la vida i que creu el semàfor en vermell pensant, ja pararà el cotxe. Vale? Jo sempre he tingut aquesta seguretat. I mai m'ha importat no caure-li bé a la gent i mai m'ha importat no tenir amics i mai m'ha importat. I de cop era com, hòstia, m'estan insultant, i al principi pues, en rebies un i deies a prendre pels... I amb la meva psicòloga em va dir, no, diu, Charlie, és que tu tens la capacitat de gestionar això i de dir no m'importa, però el cop te l'emportes. Tu cada cop que algú et diu gilipolles, tu t'emportes el cop. Tu després tens la capacitat de gestionar
1: què
0: fas amb això, però el cop te l'emportes, siguis lo forta que siguis i t'importi. I llavors, clar, quan cada dia de pues, 100 gilipolles, doncs... Pues, pues,
1: quedes massagada.
0: I, de fet, les xarxes és una cosa que ara mateix odio. I sí que generes pell, però és una cosa que no porto molt bé.
1: No, o sigui, encara és una lluita.
0: O sigui, és que a mi em molesta molt, a mi em posa de mal humor la maldat. Que la gent tingui ganes de fer mal per fer mal. Si a mi no m'agrada una cosa, no la consumeixo i ja està. No et vaig a dir això que estàs fent és una puta merda. Llavors, hi ha molta maldat, molta. I és una cosa que no entenc. I a mi no és que a mi m'insultin el que em fa mal, a mi és el que em fa mal és veure que la gent té ganes de fer mal a la gent. No entenc això. Llavors, ho porto, pues regolitxi, la veritat.
1: Però és que, a més, és el que dèiem abans, pensant, per exemple, en altres o col·legues teus, estic segura que no reben les fotos que reps tu
0: no,
1: o els insults
0: no, no,
1: que reps tu.
0: Que no.
1: 8% no? Ja, sí, i per parlar del que parles.
0: Sí,
1: només.
0: Sí, això, sí.
1: Que també hi ha, no sé, hi ha un punt de frustració de dir, ostres, per què sóc jo el sac de boxa?
0: Sí, de fet, hi va haver, a mi em va condicionar molt, a l'època de la resistència, sobretot, em va condicionar molt, i vaig estar 2 anys sense parlar de res sexual, perquè jo, quan parlava d'algú, o sigui, a mi em sortia una broma d'algú que m'havia passat i em semblava graciosa, ja em condicionava abans de fer-la, ja la feia amb por de dir, si dic això, avui rebré, i va arribar un moment que això em va condicionar i em va condicionar a dir, vale, deixo de fer això que m'agrada fer, perquè no vull haver d'aguantar ara pues, 50 fotos de membres virils de senyors que no els he demanat i 50 missatges de merda i 50.000 coses. I llavors, hòstia, el moment en què em va condicionar és quan jo vaig començar a dir, hòstia, clar, han guanyat, no? Han guanyat una mica. Ara vaig estar un temps amb perfil molt baix en aquest sentit i ara, pues, en els meus espais, com és el meu show Pare Nostre, pues,
1: també
0: si
1: és molt
0: dona,
1: diferent, no?
0: Sí, si em dóna la gana parlar mitja hora de sexe, pues, et parlaré mitja hora de sexe, perquè és el meu espai i si em vens a veure, pues, vens a veure el que a mi em dóna la gana fer.

0: ets molt fan, ets molt
1: sí,
0: de Manel.
1: Sí, molt de Manel.
0: Parlant això de companys, de tres maneres de fer monòlegs, per exemple, sí, la interacció amb el públic sí o no?
1: La interacció amb el públic sí, si aporta alguna cosa al show que tu estàs fent. La interacció amb el públic com a base del teu show, no. O sigui, no
0: la feina
1: jo. Sí, exacte. O sigui, és que crec que per mi són dues disciplines diferents. Vale? Una cosa és l'estàndup, un show d'estàndup, que és jo he pensat un guió, he escrit uns xistes, els he preparat a casa, he té una feina darrere, i tu vens a veure la meva feina. I l'altra és els shows que ara s'han posat de moda del crowdwork, que es diu, que és parlar amb el públic, que bàsicament és tota l'estona la improvisació amb el públic, que no sé fins a quin punt és improvisació, perquè quan tu durant 10 shows has preguntat sois pareja i vull dir, ja tens les coses preparades, i llavors també és una altra preparació que és fatal, però bueno, en el meu cas jo sóc defensora de l'estàndup pur i per mi la feina la faig jo, a mi al públic la seva feina és comprar l'entrada i venir, perquè si no hi ha públic, l'altre dia vaig comprovar que és raríssim, vale, actuar per 0 persones i que et facin actuar. És que el que em sembla fort és que et facin actuar quan hi ha 0 persones.
0: Sisplau, deixem-ho córrer.
1: Però sí, és en plan, ja està, no hi ha ningú. O sigui, no, o sigui, bueno, pues, l'explico a l'aire. Llavors, mentre pagui, la feina al públic és pagar i venir. Un cop estan allà, ja faig jo la meva feina.
0: I anem acabant, però aquesta pregunta te l'he de fer. Però vinga. Tu penses, o sigui, també parles molt de la teràpia en el teu show, tu penses aquell meme a vegades de què passa si la teràpia em cura i ja no sóc graciosa? No sé si penses de ara que estic desquiciada potser és el moment més creatiu que tindré mai.
1: Sí, a veure, jo crec que per sort la teràpia no et cura. La teràpia t'ajuda a créixer més cada vegada, però crec que no existeix cap ésser perfecte. Llavors, crec que la teràpia no et cura 100%. La teràpia t'ajuda a ser millor persona i tal, però crec que en tot aquest procés de ser millor persona sempre hi ha moments en què no ets una bona persona o ets un desastre o la lies o la cagues o tal. Llavors jo vull pensar que no hi ha un ésser perfecte i llavors dintre d'aquest que no hi ha un ésser perfecte sempre hi ha un espai per ser graciós.
0: Sí que n'hi ha un de perfecte, en Ricardito.
1: El Ricardito, sí.
0: Que és el teu gosset, que l'has esmentat abans i està aquí dormint.
1: Ell és perfecte, però és graciosíssim. És que jo miro...
0: Sempre dius que és el gos més graciós del món.
1: És que és graciós, és que tu el mires i no pots... No, o sigui, quan camina, quan... És que és graciosíssim.
0: Va fer 10 anys l'altre dia.
1: Va fer 10 anys.
0: Per molts anys.
1: Sí. Fa un que el tinc i em sap tan greu haver-me perdut 10 anys d'aquest... 9 anys d'aquest gos. Però amb aquest gos m'ha salvat la vida. Aquest gos és brutal.
0: I t'acompanya tot arreu.
1: I m'acompanya tot arreu, ve tot arreu, ve els bolos, ve les coses, sí.
0: Doncs, Charlie, tu i en Ricardito,
1: moltíssimes
0: ja podeu
1: gràcies.
0: Marxar. Moltíssimes gràcies per pujar per aquí.
1: Tu.
0: I res, que vagi molt bé la temporada. I les vacances, sobretot les vacances.
1: Sí, ara vacances.
0: Gràcies, Charlie.
1: Gràcies.

0: per acabar el programa d'avui. El Cultureta, Pepe Zapata, com estàs?
1: Molt bon dia, com estem?
0: Amb el teu, el que he viscut, el que he menjat, el que et queda per endavant. Estàs molt de grec, no?
1: Últimament. Sí, a tope. Bueno, després et comentaré, perquè a més, d'aquestes coincidències fantàstiques del Tot és Comèdia, tenim el Bassaganyes i jo una relació...
0: Ahir m'ho deia, no us pareu de trobar?
1: Ens diem les greques.
0: Que hauríem d'haver canviat l'assinto per avui.
1: T'imagines?
0: Però què? Com està anant aquest grec últimament?
1: No fes spoiler, després et comento.
0: Vale. I doncs, comencem amb el que has viscut?
1: Sí, jo de fet, l'última exposició que he vist és la de Teatre Ciutat, que vosaltres vau fer aquell reportatge meravellós al Born, però...
0: Però ens fixem en una altra exposició ara.
1: Sí, perquè bueno, a mi la fotografia em tira molt. I hi ha un lloc que és, per mi és referència absoluta, que és la Fundació Fotocollectània, allà al Born, al costat del Parc de la Ciutadella, i té una exposició molt interessant que es titula Tantes històries, tantes preguntes. La flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent real. Obrim pas.
0: Aquí és una exposició on ens hi trobarem una mica de tot, em sembla.
1: Sí, bueno, aquí l'autor és Max d'Esteban, un dels referents, un de tenir 70 anys, és un fotògraf molt reconegut d'aquí de Barcelona. Una exposició que es pot veure fins a després de l'estiu, fins al 20 de setembre, i on bàsicament el que fa és reunir aproximadament una cinquantena d'obres amb fotografies, vídeos i alguna instal·lació, i formen part d'un projecte seu de ja recorregut que té per títol, em posaré una mica estupendo de la muerte, Estètica de l'extinció, infraestructures del capitalisme contemporani, que és el que més t'entra a la vena ara mateix amb la caloreta que fot a la ciutat. Però la veritat és que per desdramatitzar la realitat no està malament anar a mirar paisatges que no són tan de postal, tan bonics i tan d'icona com acostumem, i fer-nos preguntes sobre les infraestructures que organitzen d'alguna manera la nostra vida. Llavors el que fa ell és no fotografia només coses, sinó sistemes, xarxes de dades, automatització... Tot això sembla com molt sesudo, però la veritat és que és fantàstic veure un contrast d'idees amb aquest concepte que molta gent parla d'arquitectures del possible i que és allò que podem imaginar de com podria ser el nostre entorn, la nostra societat.
0: Sí, ell fotografia això, però edificis, sí, cables...
1: Sí, tot com aparentment com molt impersonal, però, i justament però, m'agrada molt que em facin aquesta pregunta, perquè té una part de l'exposició que inclou peces d'una cosa que ell diu cartografia provisional, entrevista con mi madre. Oh. I és fantàstic. No, perquè en el fons el que parla és de la seva memòria íntima, diguem, en una perspectiva potser històrica una mica més gran, però no és tota abstracció, sinó que hi toca de peus a terra i parla de biografies de persones, i és superinteressant veure com va evolucionant la seva relació amb les persones del seu entorn. Per mi el millor de l'exposició, repeteixo el títol, Tantes històries, tantes preguntes, de fer-nos preguntes al voltant de les coses, és justament això, que no tracta com a visitant allò passiu, sinó que d'alguna manera et posa en situació de generar, activar dubtes, i ara que tot sembla que tots sabem amb la intel·ligència artificial que és el que tenim per davant, no està malament posar un dubte.
0: Tu el seguies, en Max d'Esteban?
1: Sí, bueno, havia vist alguna cosa d'ell, algun llibre. A mi m'encanta regalar... Bueno, m'encanta veure llibres de fotografia, però m'encanta regalar-los, perquè és veritat, és com si regalessis finestres. Ala, hi queda.
0: És que poeta,
1: frase,
0: el nostre Pepe Zapata.
1: Frase de tot, Eva.
0: Aquestes li agraden en Màxim.
1: Ja ho sé, ara que està de vacances el punyetero. Però ara, amb el títol, és que em venia al cap un aforisme d'una persona que jo admirava molt, el Jorge Wagensberg. Va ser el director del primer, bueno, del Museu de la Ciència de Barcelona, el que després ha estat el Cosmo Caixa. I ell escrivia aforismes molt xulos i després els publicava al Babelia, al País, etc. I té un bastant conegut i que té molt a veure amb això i que venia a dir més o menys de canviar de respuestas es evolución. Cambiar de preguntas es revolución. O sigui, què?
0: Barres,
1: a les barricades.
0: Barres. I som. I passem al que ha menjat Pepe Zapata. D'altres veus esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Esmorzes pa amb oli i sal, Pepe?
1: Sí. I xocolata, si pot ser.
0: I tu tens un forn de confiança, eh?
1: Ah, és que jo és molt panarra. Això, molt. Jo tinc un... Allò posant-nos allò una mica a confessar. Tinc un ritus inicial. Cada matí, bueno, gairebé cada matí, que és? Surto a córrer molt d'hora i jo visc al Guinardó. I baixo corrent del Guinardó a la platja a l'alçada, més o menys a la Rambla del Poblenou de Barcelona, i pujo, torno a casa amb bici, bici elèctrica.
2: Important matís.
1: Però llavors passo per un dels establiments d'aquest forn que és, per mi és referència absoluta, que és el Forn Baluart, que la seva seu central està a la Barceloneta, i jo passo per Poblenou, m'emporto les barres de pa cap a casa i encantadíssim.
2: I ja tens la rutina feta. I què n'hem de saber d'aquest forn? Per què hem d'anar cap allà?
1: Mira, el secret del forn, dels forns, sempre és la farina.
2: El secret està en la massa.
1: Pues tal qual, sí, és veritat. Cal, val a dir que hi ha hagut una evolució brutal, potser fins i tot ens hem passat, de la mirada cap al pa al nostre entorn. Abans tothom allò frisava per comprar barra a 4 duros, d'aquestes de masses congelades, anàvem a les benzineres a comprar pa, i per sort ara s'ha posat en prestigi una cosa que per mi és absolutament fonamental i que forma part de la nostra cultura, com cantaven ara els Blaumut, que és el pa com il faut. I aquest forn en concret té una varietat de productes fantàstic, de tot tipus, de formats i tal. Dintre de la meva debilitat, hi ha més debilitats encara, que són, jo diria que quatre coses. Una, tenen una coca de massa de pa, brutal. Després tenen les baguettes Baluart, que és, diguem-ne, la marca de la casa, però després tenen unes barretes en forma d'espiga. L'espiga el que fa és que té una forma d'aquella que vas agafant trossets...
2: I no pares.
1: I és horrorós, horrorós. I després tenen una barra tipus baguette amb olives calamata, que és que amb això ja menges. I ara que per Sant Joan, la veritat és que no han parat de fer coques, han fet una cosa molt xula, que és les coques que, diguem-ne, que no han venut, suposo, han fet un tractament especial i les venen ara trossejades per poder sucar el cafè amb llet pel matí. Ja.
2: Bueno, aquí es reaprofita
1: tot.
2: Ja no, és que no.
1: Bueno,
2: això és el Forn Baluart, que va obrir l'Anna Bellsolà el 2007. I passarem. Pepe, i ara sí, el grec, per endavant, som-hi. Per mirar cap endavant, mica de flamenco.
1: Clar, algú dirà, aviam, aquest dia ve a parlar ara del grec i em surt per peteneres, mai millor dit. Mira, aquí he vist coses, eh? I mira, abans parlava del Ferran, del Bassaganyes. Hem coincidit amb coses, tant físicament com després a nivell de valoració. Hem coincidit negativament, curiosament.
2: Ai, sí. Que no els esteu encertant, de moment.
1: A mi m'agrada discrepar, eh? I pensava, segur que al Ferran li agrada una cosa que a mi no, mm-hmm. Hi ha alguna cosa que a mi sí, ell no... I no, la
2: no
1: heu
2: trobat
1: és...
2: disputa, eh? Ah, anaves amb ganes de brega
1: no
2: i no te n'has
1: manera.
2: Trobat.
1: No, per mi una gran decepció va ser lo de l'Ofelia's Got Talent, perquè si aquesta era, havia de ser la gran referència internacional i tal, la veritat és que se'm va quedar com molt, no sé com dir-ho, antic, fins i tot em vaig avorrir. Però, per exemple, l'altre dia vaig veure els Malpelo, que és un
2: mira,
1: clàssic.
2: Mira, anem amb Ferran, veus?
1: Un clàssic absolut i... A ell, d'aquella sí. Manera, a mi sí. Bueno, és que el seu univers és meravellós. I aquella música en Bach, en aquell espai, l'espai estava molt ben pensat. Però bueno...
2: Aquí anem al desvarío.
1: Per davant. Dintre de la programació del grec ja sabeu que hi ha escenaris principals a la muntanya de Montjuïc, el teatre grec fonamentalment, però al voltant doncs, sobretot tenim el teatre lliure amb les diverses sales, el de Montjuïc, i el mercat de les flors, que també té diverses sales. La resta de la programació que passa a la ciutat és el que s'anomena aquest grec ciutat, però és que a més afegeix minifestivals, i aquí és on està el tema del flamenc. A la plaça major de Nou Barris tindrà lloc aquest desvarío flamenco, i jo tinc entrades des del primer dia per una trobada fantàstica amb la Mariví Blasco amb el Pedro Barragán, i ara explicaré qui són, però sobretot d'Israel Galván, que és aquí sentíem abans de fons taconejant, talonejant, seria, perquè vaig per parts. Són dos concerts en un, o dos actuacions en un. La primera porta per títol La fuerza de las cosas, que es porta a terme aquesta Mariví, que és soprano, i Pedro Barragán, que és un guitarrista flamenc, que de fet el que fan és relacionar música barroca amb cançó popular espanyola i peces de nova creació, o sigui, fantàstic, aquest mestissatge fins i tot temporal, però sobretot el plat fort és l'Israel Galván. Jo, de fet, l'última vegada que el vaig veure va ser amb el Niño d'Elche fent un exercici brutal. Exacte. I ara recordo una actuació molt especial, no fa ni un any, al Museu Picasso, per només 150 persones, com a molt, molt a prop, i ara el que ens porta és una revisió d'un dels seus espectacles de referència, que és l'Edat d'Oro, que és on va realment esclatar... Bueno, l'Israel Galván és el number one del flamenc contemporani a nivell estatal. I sempre passa el mateix. A França és referència absoluta.
2: I aquí, en canvi, costa una mica més.
1: Bueno, ha tingut les seves encontronazos amb el públic més clàssic del flamenc. Hi ha hagut grans pitades d'espectacles seus a llocs com el Teatre Real de Madrid. A Barcelona, la veritat, és que durant un temps, a més, va ser artista resident del Mercat de les Flors. I això jo crec que va fer que entronqués amb el nostre públic d'una manera molt, molt potent. Bueno, una oportunitat fantàstica per revisar aquest clàssic de clàssics del flamenc contemporani, que és l'Edat d'Oro. Tenia en contacte amb Israel Galván, però a més, això que és tan llaminer d'algú que canta des del món clàssic i entronca, diguem-ne, el barroc amb la música més popular espanyola actual. No?
2: Tot això, el Desvario Flamenco, que comença la setmana que ve.
1: Exacte.
2: Ho diem bé, eh? Doncs, Pepe, moltíssimes gràcies per venir.
1: I bon profit a tothom, eh?
2: Exacte. I nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos i tornem el cap de setmana que ve amb més Tot és Comèdia. Dani Puntiprats i Manel Saiz al control. Que passeu molt bona setmana. Adeu.

0: 8:44 de la mañana, 5:44 en Canarias. No me sé muy bien cómo es esto. ¿Cada vez amanece antes o más tarde? Esto es un atraco. Nacho Palomo, buenos días.
1: Buenos días, Sergio. Pues si el día de San Juan fue el día más largo,
0: ¿sí?
1: Yo creo que ahora ya...
0: Es que se van acortando por atrás,
1: si no,
0: yo creo.
1: Si no lo
0: días,
1: sabemos,
0: ¿no?
1: Si no lo sabemos seguro, no lo digamos. Mañana respondemos.
0: Vale, venga, ahí lo dejamos. Esto es cliffhanger, ¿lo llaman? ¿No? No sé.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí,
0: un ganchito para que mañana tengan que volver a poner el hoy por hoy si quieren saber a qué hora amanece.
1: Que luego si no salimos en la UBI.
0: Bueno, pues vamos allá. En cualquier caso, sea antes o después, siempre amanece. Y en el hoy por hoy, cada mañana amanecemos siempre en tres lugares de España. Esta mañana, además, vamos a amanecer con brevedad, Nacho.
1: Pues mira, sí, son tres municipios que tienen solo tres letras en su nombre. En la provincia de Alicante, en el municipio de Ibi, amanece a las 6:47, en apenas dos minutos, mínimas de 21, máximas de 32. En Foz, Lugo, amanece a las 7:05, mínimas de 16, máximas de 22. Y en CEA, Orense, amanece a las 7:11, mínimas de 15 y máximas de 29 grados.
0: Bueno, pues amanezcan ustedes así con esta brevedad, en Ibi o en Foz, o amanezcan, qué sé yo, me lo invento, en Villarrubio de los Morenos de Arriba, no importa cuán largo o corto sea el nombre de su pueblo, amanezcan siempre en el hoy por hoy y amanezcan con nosotros contándonos cómo se levantan, qué han hecho últimamente. Incluso había alguno ahí de un concierto, ¿no? Hay como, bueno, diferentes posibilidades de amanecer, todas tienen cabida en este momento del hoy por hoy y todas nos las pueden enviar al 638-313466. Repetimos, el 638-313466. ¿Y con quién amanecemos hoy?
1: Hoy vamos a escuchar desde Urdués, Huesca, a José Antonio.
2: Soy José Antonio y quiero enviar mi amanecer desde Urdués, de la provincia de Huesca.
0: Ahí está.
2: No sé a qué hora amanecerá, pero por lo menos aquí, 15 o 20 minutos después, no aparece el sol, puesto que es un pueblo que está rodeado de montañas. Es un pueblo pequeñito que en invierno pues habrá unos 30 habitantes, más o menos. Ahora en verano a lo mejor se duplica. Bueno, también es un pueblo pequeño que ni los políticos lo recuerdan para hacer un mitin con los líderes nacionales. En fin, pues que hagan lo que... Es pequeñito y os recomiendo que vengáis a verlo. Os gustará. Lo buscáis en cualquier motor de búsqueda y veréis qué vistas más bonitas. Buenos días y que tengáis un buen día.
0: Pues buenos días, José Antonio. Efectivamente, también en los pueblos de 30 habitantes amanece siempre, todos los días. Nos acordemos más o menos de ellos y, de hecho, además, me atrevería a decir que son incluso amaneceres más bonitos, esos que se hacen ahí en la intimidad de un pequeño pueblo. Vamos con el mapa de sonidos. Hace solo unas horas que miles de neoyorquinos y de turistas han disfrutado de una puesta de sol conocida como el Manhattan Henge.
1: Sí, así se conoce este fenómeno que hoy ocurre cuando el sol se pone coincidiendo con la cuadrícula de las calles de Nueva York, es decir, justo entre los rascacielos de las calles de esa ciudad, lo que nos deja una de sus imágenes más famosas.
3: The best viewing spots are along major cross-town streets like 14th, 23rd, 34th, 42nd and 57th.
1: Aquí la televisión de Nueva York explicando cuáles son las calles donde precisamente se puede observar este fenómeno de manera más bonita. Bueno, ocurre dos veces al año en este 2026. El último ha pasado hace unas horas, justo esa coincidencia, esa puesta de sol. El problema... es que son miles de personas las que quieren tomar una imagen con su móvil en este momento que dura apenas segundos, provocando pues auténticas aglomeraciones, Sergio, en los cruces, sí, de estas principales calles desde donde es su visión ideal. Este evento es relativamente joven, no evidentemente la puesta de sol, pero sí,
0: sí, esto
1: sí
0: muy
1: hay momentos
0: no es
1: de que vayan pues miles de personas que se encuentran en la ciudad de Manhattan, porque lo graban con el móvil. En realidad se dio a conocer en los 90, este fenómeno se popularizó, pero claro, no ha sido hasta los últimos años, con las llegadas de los móviles y también de las redes sociales, que se ha masificado como otros tantos eventos que ocurren al lugar del mundo, sí, incluso lugares con encanto, ¿no?
0: Nos quedamos en Nueva York, un verano en Nueva York, porque aquella famosa pareja de escaladores que se hubieron al Empire State para declararse su amor. Aquellos presos del amor han hablado por primera vez desde lo ocurrido, que recordarán que al bajar les detuvieron.
1: Ocurrió el 1 de julio con todo el mundo mirando atónito aquella escena.
4: This is crazy. Well, I would imagine.
1: Ha sido increíble. Estaban los periodistas que en directo estaban contando lo que estaba ocurriendo. Bueno, la pareja rusa fue detenida, pasó una noche en el calabozo, ahora ya están en libertad condicional antes de comparecer ante la justicia por los cargos a los que se enfrentan. En su perfil de Instagram han hablado por primera vez desde entonces.
5: Just to let you know, everything is okay on our side. We're good.
1: Simplemente para agradecer el apoyo recibido, ya han anunciado que pronto van a publicitar un proyecto especial en la ciudad de Nueva York, así que nos podemos imaginar que quizás hayan grabado aquella escalada a la antena del Empire State.
0: Qué difícil nos lo ponen, ¿eh? A cualquiera ahora que quiera hacer una muestra de amor, que tienes que escalar, que me pillen a mí ahí. Gracias, Nacho, hasta luego.
1: Hasta luego.
6: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
7: Bon dia, és dilluns, és 13 de juliol. Els bombers han treballat tota la nit per intentar estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcies el tercer menys d'una setmana, i això preocupa els veïns.
8: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi en aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no? Que amb les temperatures més baixes, hi havia més humitat, que hagi hagut aquest incendi.
7: Això és el que deia l'alcalde Òscar Cendra, de moment ja ha calcinat més d'un centenar d'hectàrees. Ara anirem cap allà, però abans... Abans el temps torna a fer calor, avui tornarà a lluir el sol, però poden haver-hi bandes de núvols. També molta calitja provocada per la pols en suspensió. Termòmetre que va cap amunt i a ponent, novament, podrien arribar-se als 39 graus. Pel que fa al trànsit, tallada ara mateix la P2 a Montblanc per l'incendi d'un vehicle i el transport públic normalitat. L'incendi d'Aiguamúrcia continua cremant. El primer que fem ara és anar cap a aquesta localitat, al centre de comandament. Allà hi ha l'Eva Hidalgo. Eva, què tal? Bon dia.
9: Bon dia. Més d'una vuitantena de dotacions han treballat durant tota la nit per tancar el perímetre d'un foc que ja ha cremat 114 hectàrees i té un potencial de 2.000. La prioritat és el flanc esquerre per evitar que arribi al fons d'un barranc i agafi velocitat cap a nuclis disseminats. El dret es vol ancorar a les pistes. Oriol Corbella és inspector dels bombers.
10: És una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també, doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades.
9: Continuen confinades des d'ahir a la tarda 2.500 persones de 5 municipis diferents. La carretera T244 entre Querol i Aiguamúrcia està tallada. Els Mossos, conjuntament amb els agents rurals, estan investigant les causes de l'origen d'aquest foc al municipi d'Aiguamúrcia. Estan desconcertats per 3 incendis en menys de 5 dies.
7: Gràcies, Eva. Amb el canvi climàtic i les elevades temperatures, els incendis, ho hem vist aquests dies, són cada cop més freqüents. Davant d'això, Collserola prova un sistema utilitzat a l'Amazònia per prevenir-los. El Parc Natural està assajant una prova pilot, un sistema de vigilància basat en intel·ligència artificial per detectar incendis de manera precoç. Gemma Alegrí.
11: L'objectiu del sistema és doble. D'una banda, reforçar la prevenció d'incendis, de l'altra, accelerar la resposta davant de possibles focs. A Collserola s'han instal·lat 2 càmeres en 2 punts del parc que detecten possibles columnes de fum i alerten els equips de vigilància a través d'una tecnologia brasilera basada en intel·ligència artificial que fa anys que s'utilitza a l'Amazònia.
12: El que es proposa aquest sistema és l'utilització de l'intel·ligència artificial en la detecció de falses columnes o la precisió que pot tenir en la ubicació dels punts o la monitorització de l'evolució dels incendis a partir de les característiques del territori.
11: Raimon Roda és el director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
7: I una menor de 9 anys ha mort als gorgs de la Fontcal del municipi de Gandesa a causa d'un despreniment de roques. L'accident també ha ferit una dona de 24 anys que està hospitalitzada en estat greu. Àlex Calatrava, bon dia.
13: Bon dia, Gisela. Els bombers han rebut l'avís de l'accident a les 5:20 de la tarda d'aquest diumenge. Fins a la zona s'hi han desplaçat un helicòpter del grup d'actuacions especial muntanya i un del SEM amb 3 dotacions terrestres, però no han pogut salvar la vida de la menor. La jove ferida ha estat traslladada a l'Hospital Universitari de Tarragona, Joan 23.
7: I dues persones han perdut la vida aquest cap de setmana a les platges catalanes.
13: A Castelló d'Empúries, un home francès de 54 anys ha mort ofegat a la platja aquest diumenge. En el moment de l'incident hi havia vigilància i un jove la bandera groga. Mentrestant, a Badalona, una dona de 71 anys va morir després de patir un atac de cor a la platja del Coco. La dona es va començar a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra. Tant els socorristes com el sistema d'emergències mèdiques van intentar reanimar-la, però no van poder fer res per salvar-li la vida.
7: Doncs ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Però és que a Llagostera hi ha una dona de 79 anys que va morir ofegada, en aquest cas, però en una piscina privada dissabte a la tarda.
13: Una veïna va donar l'avís als serveis d'emergència en veure el cos de la dona surant a la piscina. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius d'emergències dels Mossos i de la policia, però no van poder fer res per salvar-la. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i els Mossos han descartat que es tracti d'una mort violenta. L'autòpsia n'haurà de determinar les causes exactes.
7: I continua el pols entre els docents i el Departament d'Educació. Des de l'Assemblea Educativa ja han avisat que faran vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre, mentre que el govern assegura que s'està reunint amb professionals del sector per escoltar les seves demandes. Laia Massaguer.
14: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en reduir el malestar entre la comunitat educativa després d'haver-se reunit amb un centenar de direccions de centres i professionals del sector des que va acabar el curs.
15: L'objectiu és poder rebaixar aquest malestar que, com deia abans, doncs constatem que hi ha a les aules i, al final, també reconduir, refer la confiança, no?, que aquest curs escolar es pot haver perdut. Nosaltres la voluntat hi és tota.
14: Malgrat aquestes trobades, l'Assemblea Educativa ha anunciat una nova jornada de vaga coincidint amb el primer dia del curs. Mònica Rodrigo és la portaveu.
16: No s'ha escoltat les demandes tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant.
14: La previsió de la conselleria és continuar amb les reunions entre aquest mateix mes i el setembre.
7: Entre les protestes del professorat, les sortides i que realitzen per voluntat pròpia sense compensació econòmica. Davant d'això, ja hi ha més de 800 escoles i instituts que s'han sumat a una campanya per deixar de fer aquestes activitats i aquesta iniciativa ha tingut un dur impacte en el sector del lleure.
13: La patronal del sector demana al govern que regularitzi les sortides i colònies escolars i que ajudi al sector davant el boicot d'escoles i instituts.
7: En té més detalls l'Elia Pijuan.
17: Les empreses demanen que es clarifiquin les condicions i les compensacions que han de rebre les persones que acompanyen els menors en aquestes sortides i que es diferenciï entre sortides pedagògiques i viatges de final de curs, que tenen una finalitat més lúdica. El gerent de Sallec, Pep Montes, diu que fa més de 15 anys que reclamen aquesta regulació que ara es fa indispensable.
18: És una de les coses que nosaltres reclamem al Departament d'Educació, no d'ara, sinó des de fa ja molts anys, que regulin d'una manera adequada les colònies escolars i retribuir justament a tothom que hi participa.
17: Tot i que algunes famílies han consultat a les empreses si podien assumir elles la contractació de les colònies, les empreses creuen que no és una bona solució perquè exclouria els centres més vulnerables. Des del govern confirmen que durant les últimes setmanes hi ha hagut reunions amb Educació, Joventut, Treball i les empreses per buscar solucions.
7: I els immigrants que viuen a Catalunya utilitzen menys els serveis de salut que la població autòctona.
19: La població migrada que arriba a Catalunya és molt més jove, té una mitjana de 10 anys menys de diferència. I, per tant, és una població més jove, que ja hem vist que té menys patologies i que fa menys ús dels recursos sanitaris.
7: És Marta Torres, tècnica de l'Observatori de les Desigualtats en Salut, l'organisme que depèn de la Conselleria, i una de les autores de l'informe que conclou que en la seva etapa adulta les persones migrants residents a Catalunya van menys al metge que la població local.
13: Els immigrants pateixen un 25% menys insuficiència cardíaca, un 20% menys dels càncers més prevalents, colorectal, mama i pulmó, i un 15% menys de malaltia renal crònica. El 74% de les principals malalties de la nostra societat afecten més a la població autòctona que a la migrada. L'informe estableix que l'últim any el 63% de les persones procedents de països del PIB amb PIB baix han consultat l'atenció primària i han tingut una mitjana inferior a les 4 visites. Si mirem la població local, hi ha anat el 72% amb una mitjana superior a les 5 visites.
7: L'edat és un dels motius que fa que els immigrants més joves no vagin tant al metge com els ciutadans del país més grans, però aquest no és l'únic. També intervenen altres factors, Susana Ruiz.
20: Per exemple, que de vegades troben barreres culturals o que molts immigrants treballen en feines precàries i no els donen permís per anar al metge. Sigui quina sigui la raó, Etel Sequeira, experta en migració i salut de la Canfic, demana més formació pels professionals.
21: Igual que la tenim amb fragilitat o amb eutanàsia o amb moltes realitats socials que han anat passant, no? La població ha envellit i, per tant, nosaltres ens hem anat formant amb fragilitat, amb vulnerabilitat. La migració és una realitat que està aquí, que la maneguem, que la podem manegar bé, quines persones necessitem formació.
20: El que necessiten aquestes persones és sentir-se compreses i ben ateses, diu l'Ethel, que és metgessa de família des de fa 27 anys.
7: I el Festival Internacional de Cors d'Europa, Cantat Junior, ha donat el tret de sortida aquesta nit a Girona. 200 cantaires han interpretat cançons tradicionals catalanes. Durant tota aquesta setmana, la ciutat reunirà 1.200 infants de corals de fins a 12 països diferents.
13: És l'onzena edició del festival que torna a celebrar-se a Catalunya 20 anys després que l'acollís per primera vegada a Vic. Aquesta nit, a les escales de la Catedral de Girona, centenars de cantaires entre 10 i 16 anys han interpretat cançons tan populars com El cant dels ocells, El noi de la mare o Girona m'enamora. És un espectacle d'inauguració que ha estat dirigit per Jaume Sala, que vol ser un homenatge a la música en català.
7: I aquesta nit, al Palau de Pedralbes...

0: Actua a les Nits d'Occident Zaz, l'artista francesa, amb pràcticament ja totes les entrades venudes. Així arribem a les 7. La informació continua a l'Hoy por Hoy.
1: Poco a poco va avanzando el día, este lunes 13 de julio. Ya son las 7, las 6 en Canarias.

0: Así llegamos a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Radio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
2: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
3: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSP des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Cadena SER. El poder de la conversación.
1: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, és dilluns, és 13 de juliol i Esquerra Republicana veu encarrilada la crisi amb Rufián i dona per fet que repetirà com a candidat al Congrés. És la principal notícia d'aquesta jornada, n'hi ha d'altres, però abans, tres imprescindibles. I el primer d'ells és el temps. Torna a fer calor, avui tornarà a lluir el sol, però poden haver-hi bandes de núvols. També molta calitja provocada per la pols en suspensió i el termòmetre que va cap amunt. A Ponent, novament, s'arribaran als 39 graus. Pel que fa al trànsit, està tallada l'AP2 a Montblanc per l'incendi d'un vehicle i el transport públic normalitat. Esquerra Republicana veu encarrilada la crisi amb Rufián i, com dèiem, dona per fet que repetirà com a candidat al Congrés. La direcció creu que el seu portaveu ha rebaixat el pols sobre el front d'Esquerres durant les últimes setmanes i Esquerra ja assumeixen que serà el candidat del partit a les properes generals, Laura Pons.
7: Fonts properes a Oriol Junqueras asseguren a la SER que l'opció que marxés, que Rufián estripés el carnet d'Esquerra, mai ha estat sobre la taula de la direcció. No hi ha hagut pla B, afegeix una altra font que dona per fet que Rufián serà el seu candidat. Ho serà, això sí, argumenten diputats d'Esquerra al Congrés després d'un enorme desgast pel partit i del grup parlamentari per l'aposta de Rufián, la del Front Ampli, una estratègia que no agrada a Junqueras, encara que fons del partit asseguren que el president i el portaveu han pactat un tipus de pacte de no agressió perquè als dos els interessa que el tema no descarrili. Ho arreglaran, no hi haurà ruptura, afegeix una altra font, i és que encara que la sintonia personal entre Rufián i Junqueras s'ha desgastat amb el pas del temps, els seus respectius equips sí que treballen colze a colze i estan en contacte permanent. El context polític també ha obligat a acostar posicions, ja que Esquerra porta setmanes preparant-se per si Pedro Sánchez finalment avança les eleccions. A més, l'última enquesta del CEO també explica per què a Esquerra li interessa mantenir a Rufián com a candidat, ja que ocupa el tercer lloc del podi per ser president. El 7% dels encastats prefereix Rufián com a president de la Generalitat, mentre que el 5% prefereix a Oriol Junqueras.
6: Avui és el tercer dia d'onada de calor, la tercera a Catalunya des de principis d'estiu. La previsió és que el pic màxim arribi dimecres. Per això Protecció Civil manté activada l'alerta Procicat per calor. Pau Puig.
8: Protecció Civil demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat i vigilin els col·lectius vulnerables, les persones majors de 75 anys que viuen soles, les persones amb discapacitat i malalties cròniques i aquelles que hagin de treballar a l'aire lliure. A més, recorda que durant aquests dies s'ha de beure aigua, evitar sortir al carrer a ple sol i mantenir pisos i cases el més frescos possible. Per la seva banda, els bombers han reforçat l'operatiu arreu de Catalunya, ja que el risc és de 5 sobre 6 al centre del país, al sud de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
6: Doncs ho dèiem des de primera hora que continua actiu aquest incendi a Aiguamúrcia. Ens ho explicava l'Eva Hidalgo, però és que hi ha novetats, així que Eva, tornem amb tu. Què està passant?
9: Doncs Protecció Civil ha ordenat fa pocs minuts l'evacuació dels ranxos de Bonany i algunes zones amb masies aïllades del municipi de Querol. No hi ha perill imminent pel foc i es demana que les persones surtin de manera ordenada i es dirigeixin cap al casal de Vila-rodona. El retorn està previst al vespre. Recordem que continuen confinades 2.500 persones de 5 municipis a banda d'aquesta evacuació de fa molt pocs minuts. Els bombers continuen treballant per tancar el perímetre d'un foc que ja ha cremat 114 2 hectàrees, segons el darrer balanç, i té un potencial de 2.000.
6: Gràcies, Eva. Qualsevol cosa ja saps, ens pots demanar pas. I en l'última setmana, els bombers han treballat en diversos incendis simultanis. Ho hem anat explicant aquí a l'Oi per Oi, davant d'aquest escenari, cada vegada més freqüent. Fa 4 anys va canviar la manera de treballar. Des d'aleshores, quan es declara un gran incendi, els bombers destinen de seguida recursos als focs menors per impedir que es descontrolin i agreugin la situació. Àlex Calatrava, bon dia.
10: Bon dia, Gisela. Des del 2022, els bombers prioritzen els recursos disponibles per poder donar resposta als focs a mesura que es van declarant. Claudi Gallardo és inspector dels bombers de la Generalitat en declaracions a CERT Catalunya.
11: Quan tu ja tens un gran incendi forestal o un incendi ja que la capacitat d'extinció és molt limitada, per tant ja tenim clar que es farà gran, d'alguna manera aquell ja és gran, però no ens interessa tenir 3 de grans perquè ens estanquen. Llavors, doncs, a partir d'aquell moment, els que surtin, els ataquem de forma molt contundent.
10: Segons l'inspector, la principal dificultat dels incendis són les altes temperatures que compliquen les tasques d'extinció. Els bombers recorden que, a més dels incendis forestals, han d'atendre altres emergències, com accidents de trànsit o rescats de muntanya.
6: I aquest cap de setmana ha estat, de nou, un cap de setmana tràgic a les carreteres catalanes, amb 2 víctimes mortals. A Castellà del Vallès, un noi de 16 anys ha perdut la vida.
10: Per causes que continuen investigant-se, un cotxe amb 4 passatgers va sortir de la via i va impactar contra un arbre. Un dels passatgers menor de 16 anys va morir i els altres 3

0: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a 8:45 del matí.
1: Amb aquestes noves víctimes ja en són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons el Servei Català del Trànsit. I diversos comerciants afectats per l'esvoranc de la L9 del Putxet demanen la compareixença de l'asseguradora i que es garanteixin compensacions per les pèrdues que els està provocant tenir els negocis tancats.
0: Els comerciants de la zona afectada demanen que es tingui en compte la seva situació i que, si els seus locals estan en bon estat, puguin reobrir abans que els veïns tornin a casa seva. Dimarts hi ha prevista una reunió on esperen que l'asseguradora comparegui i els doni garanties sobre el cobrament per compensar les pèrdues que estan tenint amb els comerços tancats. Lamenten, però, que sense una data definitiva de reobertura o documentació oficial que acrediti que els negocis han estat afectats, no poden iniciar els tràmits.
1: I continua el pols entre els docents i el Departament d'Educació. Des de l'Assemblea Educativa ja han avisat que faran vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre, mentre que el govern assegura que s'està reunint amb els professionals del sector per escoltar les seves demandes. Laia Massaguer.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en reduir el malestar entre la comunitat educativa després d'haver-se reunit amb un centenar de direccions de centres i professionals del sector des que va acabar el curs.
3: L'objectiu és poder rebaixar aquest malestar, que, com deia abans, doncs constatem que hi ha les aules i al final també reconduir i refer la confiança, no?, que aquest curs escolar es pot haver perdut. Nosaltres la voluntat hi és tota.
2: Malgrat aquestes trobades, l'Assemblea Educativa ha anunciat una nova jornada de vaga coincidint amb el primer dia del curs. Mònica Rodrigo és la portaveu.
4: No s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant.
2: La previsió de la conselleria és continuar amb les reunions entre aquest mateix mes i el setembre.
1: D'aquí a un mes, una mica menys, el 12 d'agost, en ple dia, es farà de nit al sud de Catalunya, on es produirà un eclipsi total de sol. Fa més d'un segle que no n'hi ha cap. Davant l'excepcionalitat, en ciutats com Tarragona, aquests dies s'estan fent observacions per avançar com serà aquest fenomen. Gemma Alegrí.
5: L'últim eclipsi total a Catalunya va ser fa 121 anys, el 1905. Des de llavors, no n'hi ha hagut cap. El del pròxim 12 d'agost serà visible a tot Catalunya, tot i que només serà total al sud del país, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les zones de Lleida. El doctor en astrofísica Manel Sant Romà en destaca l'excepcionalitat.
6: Només passa una vegada, típicament, cada 300 anys. Per tant, si un no es belluga, i bellugar-se vol dir rascar-se la butxaca, i va a buscar-los, a caçar-los, que se'n diu, els eclipses, doncs un no els veu, els eclipses. Els parcials són més habituals, perquè n'hi ha més, diguem-ne. No?
5: Per aquest motiu, la Generalitat ha habilitat una vintena de punts on es podrà observar.
1: I avui, Àlex, què celebrem?
0: Doncs que Ser Catalunya estrena avui la programació d'estiu. A partir d'aquest dilluns, aquesta emissora ofereix tots els programes de la casa en versió estiu amb una estrena inclosa. Als matins, com és habitual, l'oferta és doble. A Ser Catalunya, Laura Estrada agafa les regnes de l'Aquí Catalunya cada matí de 8 a 10 i a la Ser, l'equip d'informatius conduirà l'Hoy por Hoy Catalunya. Al migdia, què t'hi jugues amb Elena de Diego i Joan Tejedor? I a partir de la 1, la novetat, la treva amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri Mora per oferir-nos un moment de desconnexió. A les 2, hora 14, amb els companys informatius. A les 3, llapis amb memòria.
1: I a les 7, amb els companys del balcó, la Laura Polo Delfó. D'aquí una estona desgranarem més detalls d'aquesta programació d'estiu. Arribem a 7:45.
7: Les 7:30, les 6:30 en Canàries.
8: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
7: Si se suma a esta hora a Hoy por Hoy, tiene que saber que en el incendio de Los Gallardos hay ya 13 personas fallecidas. La última ha sido una mujer británica de 93 años que murió anoche en el hospital como consecuencia de las quemaduras que sufría. Hay además, de momento, 8 denuncias por desaparición. Los bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio que se encuentra estabilizado desde ayer y que ha quemado 7.000 hectáreas de terreno. Almería, Javier Romero, buenos días.
9: Sí, ¿qué tal, Pedro? Buenos días. Hay que destacar que hay una paciente británica de 93 años y con patologías previas que permanece ingresada en estado crítico en la UCI. Permanecía. De momento son 3 los ingresados en Torre Cárdenas, 4 en estado muy grave en la unidad de quemados intensivos en Sevilla. La Guardia Civil ha recibido 10 denuncias por desaparecidos de personas, 2 más que el sábado, mientras todavía hay 23 ciudadanos y localizados temporalmente por sus familiares. Comienza, decía ayer el presidente andaluz, Juanma Moreno, la desescalada. El incendio está estabilizado. La ministra de Defensa también aseguraba, Margarita Robles, que la unidad de emergencias militares va a permanecer en la zona todo el tiempo que haga falta. Coordinación por parte de la Diputación, oficinas también

0: 2026-2027 del Barça, amb el tercer any del tècnic Hansi Flick al front, ha començat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, amb les pertinents proves mèdiques i les retrobades de l'entrenador alemany amb els seus jugadors. Allà ha estat el Nil Solà. Nil, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Encara sense els 10 mundialistes, però ja comença a rodar aquest tercer projecte de Flick al Barça.
1: Sí, sense els 10 mundialistes i precisament amb 10 futbolistes del primer equip arrencat avui aquestes proves mèdiques. El primer en arribar, Hansi Flick, a les 7 i 9 del matí entrava per la porta de la ciutat esportiva. L'últim en fer-ho ha estat Fermín, a 4 minuts de l'hora límit, a les 8:56 del primer equip. Ter Stegen, Chesney, Balde, Christensen, Fermín, Casado, Gerard Martín, Bernal, a més de dos futbolistes que pràcticament es poden comptar al primer equip, tot i no tenir dorsal, Héctor Ford i Rooney Bargi, alguns dels habituals del filial, com Jofre, Álvaro Cortés, Tommy Marquès, el fill de Kluivert, Shane Kluivert, i també altres que s'han de resoldre el seu futur, com Aaron Jakubashvili, i dos jugadors, Xavi Espark, recent campió amb la sub-19 d'Espanya a l'Europeu, que ha retallat les vacances, i també Hamza Abdelkarim, aquest davanter d'Egipte, que tantes expectatives ja, que explicaven el mes de maig al Quete Jues, que tenia opcions de fer la pretemporada, però que s'havia de veure com es gestionaria amb el tema mundial. Finalment va caure contra Argentina fa només 4 dies i avui l'hem vist arribar, això sí, a la part de darrere d'un cotxe per posar-se ja a les ordres de Hansi Flick.
2: A quina hora has dit que ha arribat, Flick?
1: 7 i 9.
2: 7 i 9.
1: Jo no hi era.
2: Tu aquestes hores encara no, eh?
1: Jo no hi era. Jo no hi era, estava de camí, m'ho han hagut de dir. L'últim, Fermín, bueno, estava a punt d'agafar el transport per venir cap aquí. Sí, sí, sí, sí, no, no, avui, bueno, però tocava bueno, estar bueno. Aviat a la ciutat esportiva, no m'esperava Hansi Flick tan aviat. Sí, sí,
0: teniu les imatges, del dia del Nil a la ciutat esportiva amb aquest primer dia del Barça de la 2026-2027 a totes les xarxes del que t'hi jugues, deies, Nil.
1: Sí, deia això, que Fermín, també l'últim en arribar, un Fermín que ja trota, ja corre sobre la gespa, està fent treball específic. La idea és que arribi pel primer partit de Lliga la setmana que s'ha pogut guanyar,
0: que ara ja sabem, exacte, que ja no serà el cap de setmana del 15-16 sinó el següent,
1: el del 22-23. Això fa que guanyi una setmana Fermín. En principi hi hauria d'anar a la gira. Qui també s'ha passat per la ciutat esportiva fa només uns minuts és Ronald Araujo. Té vacances fins al dia 20, però ha volgut estar avui a la ciutat esportiva. Recordem que no ha jugat cap minut en el Mundial perquè va tenir una lesió al bessó. Ha passat per poder-se fer una mica una revisió. Està tot en perfectes condicions, ens expliquen des del seu entorn. Tornarà a fer una setmana de vacances i el 20 tornarà dilluns que ve amb l'equip. Per tant, un dels mundialistes que ha d'estar a l'estaig d'Anglaterra, com també hi hauria de ser Frenkie de Jong.
0: És el primer dia de retrobades, abraçades, avui revisions mèdiques, demà el primer entrenament, Nil, i han d'arribar les primeres decisions per part del cos tècnic de Flick.
1: Sí, ens escoltava, parlàvem just fa una setmana amb Marc Casado en el seu campus d'estiu, ens deia que les idees després d'aquesta trobada que van tenir a final de temporada estaven clares. Ara que s'han tornat a veure les cares, doncs s'han d'acabar de prendre decisions, n'hi ha moltes per prendre, com per exemple la sortida de Marc-André Ter Stegen, que acaba de tancar la seva sessió a l'Àjax. Pel que m'expliquen, l'Àjax ja li va bé aquesta revisió mèdica que feia avui amb el Barça, perquè evidentment un dels dubtes que hi ha al voltant de Ter Stegen és el que ha passat amb la seva salut amb els seus problemes físics els últims mesos. No hi ha d'haver cap impediment, aquesta sessió s'hauria de poder tancar. El cas, parlant de la porteria d'Aaron Jakubashvili, que ha de marxar en principi també s'ha dit, i casos com per exemple el Héctor Ford o Xavi Espar, no hi ha lloc pels dos a la primera plantilla. Més enllà, evidentment, del que passarà amb Marc Casado, com deia, en principi ha de sortir, seria una sorpresa que no ho fes, i també altres com el de Rooney Bargi, que sense cap mena dubte amb l'arribada de Adeyemi, aquí ja que estem, s'espera entre dimecres i dijous, hauria d'obrir-li també les portes de sortida.
0: Doncs ja ho veieu, setmana de molts moviments al Barça, i per si fos poc, aquesta matinada el president Joan Laporta ha arribat a Dallas, allà veurà l'Espanya-França de demà, i des dels Estats Units ha confirmat que Karim Adeyemi es convertirà en el segon fitxatge d'aquest estiu i que, malgrat les arribades, per reforçar la davantera, Rafinha es quedarà al Barça. Aquest és un extracte de les paraules de Joan Laporta al micròfon del Santi Ovalle i de la resta de companys desplaçats al Mundial.
3: ¿Qué espera del partido contra Francia? Que ganen los españoles, que ganen los del Barça, ¿eh?
4: Sí, sí, vengo a apoyar a la selección española contra Francia. Será un partido complicado. Pienso que, bueno, es el momento de ahora de estar y dar apoyo. Tenemos, es verdad, en la selección tenemos muchos jugadores del Barça que seguro que si pasan a la final estarán muy contentos. Me sabe mal por Jules, porque está en Francia. Y luego, por el otro lado, tenemos a Gordon, en Inglaterra, o sea que, bueno, tenemos una buena representación. Pero bueno, aquí lo que vengo és això, a apoyar a la selecció espanyola.
5: Com està la Jana Gordon?
4: Molt bé, molt bé. El veig molt ràpid, el veig que desborda, el veig que l'altre dia contra
5: Noruega.
4: Contra Noruega va fer el passe d'un dels gols que va fer el Bellingham, que va fer un parell de gols molt macos, però el passe del Gordon va estar molt bé.
6: ¿Qué le pareció ayer el picotazo de la araña de Julián Álvarez?
4: Bueno, el partido era a las 3 de la madrugada. Y la verdad es que, bueno, es un golazo.
6: ¿Confía en ficharle?
4: Bueno, esto ya se verá.
5: Presidente. ¿Pot ser que Ferran, el PSG al gol? ¿Pot ser que marxi Ferran?
4: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats. El Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va veure que hi passa el Merino, que va estar la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
5: Presidente, Rafinha va seguir en el Barça l'any que viene?
4: Sí, tenemos, vamos, no tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adeyemi, veo que estamos reforzando mucho la delantera. Pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha, que es un jugador clave para nosotros. Precisamente, la lástima fue la temporada pasada que Rafinha no pudiera estar a pleno rendimiento ese final de Liga y de Copa, o de Champions y de Copa que tuvimos, porque creo que los resultados hubieran sido distintos.
5: ¿Y Adeyemi, presidente?
4: ¿Perdona?
7: Adeyemi.
4: Bueno, molt il·lusionats. És un jugador que ja fa temps que ens agradava, fa temps que és un jugador perillós, molt ràpid. I a més, doncs, crec que ho ha portat d'una forma excel·lent el fitxatge a Deco. Ha fet una gran feina perquè ha sortit la notícia quan havia de sortir i bé, estem molt, molt satisfets.
5: El Mundial de Messi com l'està veient?
4: El Mundial de Messi?
5: De Messi, sí.
4: Extraordinari, extraordinari, perquè vaja, em sembla que porta 8 gols. A més, gols d'una gran, alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, bé, s'imposa sempre, perquè penso que altres jugadors també importants en el món del futbol, però que ja tenen una edat, el no tenir el talent que té Leo, doncs els hi nota més, no? L'edat. Leo té un equip que està treballant molt bé. Argentina està jugant molt bé, treballa molt bé per ells, són un bloc molt consistent, molt compacte, i a més que tenen la sort de tenir el Leo allà al davant, que cada que li arriba una pilota l'enxufa.
5: El presidente dijo que el fichaje de Julián no era sine die, la conversación.
4: Sí, una ficha tú. Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie, vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta, a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante. Pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
6: ¿Y cómo es la relación con el Atlético ahora mismo? Porque ha habido todo ese
4: intercambio. Bueno, yo la última vez que estoy hablando con Miguel Ángel Gil, fue muy, como siempre, hablamos muy claro y muy bien, y yo entiendo que tenemos muy buena relación con ellos. Hubo al principio una confusión en cuanto a la oferta que hicimos, se lo aclaré, entiendo. Nosotros no hemos presionado más, solo le dije que a partir del momento en que tengan una alternativa, pues que esta oferta estaba vigente y se quedó ahí. No ha evolucionado más allá de momento.
0: Ja hem escoltat a la porta, clar i directe, a Dallas, Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
8: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Diu la porta que Santi, el Barça no ballarà la música de ningú, un missatge clar cap a l'Atlético de Madrid. Què és el que hem d'esperar les properes setmanes, Santi, en clau Julián?
8: Doncs que el Barça ha parlat amb l'Atlético després dels tuits i l'incendi que va haver, i vol dur aquest tema per la via de la discreció, convençut que pot convèncer l'Atlético que li vengui a Julián Álvarez. Sé que l'operació la portarà a la porta amb Gilmarín, perquè la relació entre direccions esportives, Deco i Mateu, és nula, no és bona. Tampoc és bona la relació entre Mateu i el club blaugrana, després de la seva sortida i de tots els capítols que l'han anat acompanyant, i haurà d'implicar-se a Laporta amb Gilmarín, a les més altes instàncies. Ja ho ha fet, com reconeixia ell mateix ahir quan va arribar a Dallas, i creuen al Barça que la relació està redreçada amb aquest canvi d'interlocutors, tot i que saben que no serà fàcil convèncer l'Atlético. Fons de l'Atlético mantenen la seva posició, el Barça i el Madrid no el venen, el jugador, i el club blaugrana volen deixar passar el Mundial i negociar amb discreció després del Mundial per tancar l'operació.
0: Doncs veurem si aquesta via més discreta amb la porta al comandament de les negociacions amb Gilmarín és més positiva que no la via que portàvem fins ara. Ja escolteu, diu el Santi, que l'Atlético manté que no es ven ni al Barça ni al Madrid. Us va sorprendre, Nil? Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Aquest Laporta ja arribant a Dallas i entrant a rematar totes les pilotes que li tiraven?
2: No, sorprès no, perquè últimament Laporta està parlant molt sobre aquests temes. De fet, la seva presa de possessió ja va parlar obertament sobre Julián Álvarez, molt obertament sobre Julián Álvarez, l'oferta, les converses amb Gilmarín, etc. I no sorprèn aquest Laporta. De moment estem veient un Laporta que intenta explicar-nos les coses i això sempre és d'agrair.
1: Jo crec que és molt important el que explica el Santi, que és que la relació entre direccions esportives i entre Mateu Alemany i el Barça és molt i molt dolenta i que la implicació directament de Laporta amb Miguel Ángel Gilmarín és el que pot donar que hi hagi alguna opció real de poder acabar fitxant a Julián Álvarez, perquè d'una altra manera no veig a Deco ara mateix negociant amb Mateu Alemany. I des de Madrid continuen dient, ahir Talavera continuava dient a altes hores de la nit que ell veia impossible que o l'havien enganyat si el Barça acabava fitxant a Julián Atlético. Bueno, jo crec que farà bé la porta de fer-ho amb discreció, i aquestes paraules jo crec que al final també explica el que hi ha, i està bé que així sigui.
0: I redundant el que deia la porta, no? Rafinha es queda, Nil, ja ho havíem anat apuntant en aquests últims dies, però malgrat les arribades que tindrà, que s'estan produint, vaja, que a l'equip de Flick a la part de dalt, ell sí que compta amb Rafinha.
1: Sí, compta amb Rafinha pel que diu a la porta. Crec que la postura del club amb aquest tema és molt i molt clara. Va perfecte que Rafinha es quedi. Ara bé, si ve una oferta de 80 milions d'euros, jo crec que el Barça no posaria cap impediment perquè si Rafinha l'acceptés, el que està totalment clar, Flick el vol. Rafinha és un jugador amb molt bon rendiment. Crec que el seu millor moment, el seu prime, com es diu ara, ja l'hem vist. I a mi els dubtes que em genera l'arribada d'ahir a mi és que veig que algú ha de sortir. I no sé si amb Rooney Margi en fas prou. Hi ha el tema de Ferran Torres, que aquest cap de setmana s'ha anat explicant l'interès del PSG. Crec que precisament el dia que parlàvem de Dayemi ho vam posar aquí sobre la taula. És la mateixa situació. Acaba el 2027. És o renovació o venda, i també ho vam explicar fa unes setmanes. Les pretensions econòmiques de Ferran per renovar pel Barça eren altes. I el Barça entén que per un futbolista que no és titular indiscutible, aquestes pretensions és complicat d'arribar-hi. Jo crec que a dia d'avui ni està clar que vagi al Paris Saint-Germain ni està clar que renovi, però és veritat que té la paella pel Marc Ferran, igual que la tenia, deia a mi, amb el Dortmund.
0: I recordem les seves paraules a l'inici del Mundial, quan li preguntaven pel seu futur al Barça, que es va mostrar molt fred, va dir que ell només volia parlar del Mundial sense cap gest de carinyo ni d'estima, no? cap al Barça. Veurem a Adeyemi, no? Estàs parlant d'Adeyemi, la porta diu Adeyemi.
1: Adeyemi. Bueno, li ha volgut canviar l'última vocal.
0: Com li dirà el Jaume Creixell a Karim Adeyemi? Què creieu?
2: Ah.
0: Apostes,
2: ah. Bueno.
0: Un petó al Jaume, que segur que ens està escoltant. Solde, el Barça, ja ho hem anat explicant, ho has anat explicant aquests dies, però aprofitarà aquest mercat al màxim perquè preveu que estarà accedit ja de cara a la propera, també a la següent temporada, si ens saltem dues temporades, per les obres del Camp Nou, i que ara li toca fer els deures pràcticament de dos cursos en un mercat.
2: Sí, això és el que ens transmeten des del club. El Barça no té, diguem-ne, una tresoreria molt agradable a dia d'avui. Els retards al Camp Nou, la construcció del Camp Nou, fan que els ingressos no siguin els previstos per aquesta temporada. Per això el Barça vol accedir en aquests bons econòmics de 210 milions d'euros, que és un producte financer que el Barça hi té accés, 210 milions d'euros que arribarien entre ara el juliol i el mes de novembre, per no només afrontar el mercat de fitxatges, que ja n'hem parlat, sinó també per operacions de club del dia a dia, com per exemple el pagament de les nòmines, que també és important poder-lo abordar ràpidament. Aleshores, el Barça el que preveu o el que desitja fer és completar un mercat de fitxatges aquest any, entre cometes, diguem-ho entre cometes, perquè l'any que ve poder també hi ha entrades i sortides, però per dues temporades. És a dir, el que vol fer ara el Barça és tenir un equip per dues temporades, perquè sap que ara podrà fer-ho amb l'accés, diguem-ne, l'1-1 del límit salarial, per tant, que pots inscriure més o menys amb normalitat, fer-ho ara aquest estiu, també amb aquests 210 milions que es demanaran d'aquests bons amb aquest accés al Barça, i a partir d'aquí veurem, perquè la temporada que ve, 27-28, s'ha d'anar a Montjuïc per la instal·lació de la coberta, hi haurà molts menys ingressos, el Barça sap que tornarà a estar excedit de límit salarial i, per tant, serà més complicat inscriure, amb la qual cosa els deures s'han de fer aquest curs.
0: Previsor al Barça, que aprofitarà, com ens explica el Sol, de les facilitats que tindrà aquest mercat de cara al fair play. Tot això del Barça, però és que demà hi ha unes semifinals al Mundial amb Espanya.
7: El Mundial de Futbol, el Net i Juga.
0: 16 anys després d'haver jugat la primera semifinal d'un Mundial, la que van acabar campions del món, van guanyar la primera estrella, demà és la segona amb aquest Espanya-França. I Santi, protagonista de Luxe al Larguero, i crec que avui hi ha una prèvia digna d'unes semifinals entre Espanya i França.
8: Van marxar divendres de cap de setmana al que t'hi jugues sense saber si estaríem a semis, i tornem amb una entrevista al Larguero amb Luis de la Fuente, i avui parla Lamine Yamal i està per confirmar, però potser també parla Mbappé a França. És el millor Mundial possible, una semifinal entre Espanya i França i una altra entre Anglaterra i Argentina, i escoltarem demà la prèvia de Lamine, la prèvia del jugador de França, però avui De La Fuente, el Larguero, assegura que el millor partit de Lamine Yamal està per arribar.
9: Lamine, todavía el partido de Lamine está por llegar en este Mundial, ahí la dejo, y sé que está tremendamente motivado, yo no hay más que verle la cara, tiene muchas ganas, solo hay que pararle un poco la ansiedad, que no tiene que agobiarse.
10: Sí, quizá un poco de presión que se mete a sí mismo también, ¿no? Tiene que llegar mi día, tengo que conseguirlo, tengo que... A lo mejor el gol también le obsesiona un poco, eso es ser un goleador, pero él también tiene ganas, ¿no?
9: Claro. Lógicamente, es un proceso también de experiencia y de madurez. Es decir, seguramente esto también lo habrían vivido Mbappé o Haaland hace unos años, el estar en ese proceso.
8: També ha parlat del moment de Pedri.
10: ¿Dónde te gusta más Pedri?
9: Es que Pedri no puede jugar con nosotros como jugar en el Barça, porque nuestra idea de juego es diferente a la del Barça. Y los jugadores son diferentes. Nosotros tenemos un jugador como Rodrigo que condiciona también el comportamiento de que tenga que jugar al lado y al revés. Entonces no puede jugar nunca como juega en otro equipo porque demandamos otra cosa.
8: Com dic, avui rodes de premsa oficials, demà ja partit a les 9 de la nit per un lloc a la final, és la primera de les semifinals, i avui ens faltava un que estava fent Argentina i volant tard, però volant cap a Dallas, però demà em fa especial il·lusió, Helena, els tres representants del que t'hi jugues al Mundial dels Estats Units, Bruno Alemany, Lluís Faquer i un servidor. T'entrarem juntets des de Dallas, segurament des de la Casa d'Espanya, per primera vegada en tota la Copa del Món.
0: Així m'agrada. Els tres junts volem una prova gràfica, de que us retrobeu per fi per primera vegada al Mundial.
11: Confirmo que el que estava volant, Lluís Flaquer, ha arribat pràcticament amb les 3 hores de retras que et permet després demanar una indemnització. Confirmo que no hi ha arribat per poc a les 3 hores i que se la va, quan jo m'aixecava i s'anava a dormir, i m'ha dit que tot controlat, però que no havia arribat a les 3 hores.
0: Pobre Flaquer. Escoltant a De La Fuente, creieu que Pedri demà tornarà a ser titular?
11: Jo crec que demà jugarà una altra vegada Fabián.
0: Sí?
11: No escoltava ahir Antoni Romero, que deia que ho tenia clar. Jo a Pedri el faria jugar sempre, però tinc el dubte, perquè Fabián va marcar i De La Fuente va fer coses estranyes.
0: Per De La Fuente queda clar que són Rodri i 10 més a la selecció, que tot gira al voltant de Rodri. Veurem si Pedri demà torna a la titularitat o repeteix com a suplent en aquesta semifinal contra França. Santi, ja saps que aquí esperem amb candeletes, passava el cap de setmana i el que volíem escoltar era la teva història dels dilluns.
8: Avui, una del clan de Marcos Llorente. Un rayo de sol, oh, oh. Perquè el clan es fa gran, però els seus integrants s'amaguen. Era habitual veure Ferran, Pedri i companyia prendre el sol abans de l'entrenament. I deuen haver rebut alguna consigna perquè ara ja surten només perquè els vegi la premsa Marcos Llorente i Marc Pubill. Ferran, Pedri i companyia no surten abans de l'entrenament perquè els gravin les càmeres. El clan del sol i del grounding, que bàsicament és caminar descalços per la gespa, va tenint més adeptes. Gavi, Pedri i Ferran són fixes. Grimaldo, Zubimendi, Marcos i Pubill completen el pack. Ahir van estar assajant els penals per si la cosa va malament. I hem d'arribar a la tanda contra França mentre feien grounding i sunbathing al Cotton Bowl de Dallas.
0: Santi, que no hi ha el psique aquí, eh? Perquè si li posa sunbathing i grounding al psique amb una crònica des de Dallas, com creieu que reaccionaria el psique?
11: Sorpresa.
0: Va, 12
2: i 27. No l'insultaria de miracle.
0: 12 i 27, anem a repassar l'actualitat del dia.
7: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb l'Acier Chávez. Acier, què tal?
12: Què tal, Elena? Bon dia.
0: Bon dia. Ivan Barton serà l'àrbitre d'aquest França-Espanya de demà.
12: Serà el quart partit que xiularà el salvadorenc en aquest Mundial, després del Turquia-Paraguai, del Japó-Suècia de fase de grups i del Suïssa-Colòmbia de vuitens de final. A més, va ser el primer àrbitre a xiular a expulsar un jugador per tapar-se la boca mentre es dirigia un rival, el paraguaià Miguel Almirón.
0: La classe política francesa respon Mariano Rajoy després que digués que França té una plantilla sense francesos.
12: Els comentaris de l'expresident han encès França i bona part dels polítics francesos han sortit a defensar el seu equip. Entre ells, Laurent Núñez, ministre de l'Interior del País Veí.
13: C'est absolument inacceptable. Voilà, c'est pas du tout ce qu'est la France.
12: És totalment inacceptable, deia ahir Núñez, descendent d'andalusos. Almenys quatre ministres més del govern francès han rebutjat públicament els comentaris de Rajoy i també ho ha fet l'ambaixada de França a Espanya, que a través d'un missatge de les xarxes ha assegurat el que és obvi, que els 26 jugadors de la selecció francesa són francesos.
0: L'Espanyol fa oficial el traspàs de Lluc Castell al Burnley.
12: El migcampista marxa al conjunt anglès després de fer 11 gols i 3 assistències amb el filial blanc i blau i de debutar amb el primer equip la darrera jornada de Lliga. Qui també marxarà de la Lliga és Joel Roca, que està ultimant el seu traspàs per deixar el Girona i fitxar per l'Olympiacos grec.
0: El Badalona Woman fa oficial la incorporació de Vicky Losada.
12: La migcampista arriba cedida per una temporada procedent del Bristol City Woman, club de l'ecosistema Mercury 13, del qual també en forma part del club badaloní. La de Terrassa torna a ser a la Lliga F després de 5 anys per reforçar l'equip de Marc Ballester.
0: En bàsquet, el Barça ja confirma els dos primers fitxatges, Asier.
12: Olivier Nkamua i Justin Robinson són els dos primers fitxatges. El finlandès arriba del Palacanestro Varese, mentre que el base nord-americà ho fa provinent de París Basketball, després d'una bona temporada.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Del diario deportivo italiano La Gaceta dello Sport. Sinner es siempre el rey. Histórico bis en Wimbledon. Jannik supera en cuatro sets a un grande Zverev y conquista su quinto Grand Slam. Y como explica Ricardo Crivelli en la página 8, este triunfo en Londres cancela la herida de París, eliminando así todas las dudas que había despertado este irregular inicio de temporada, en el que ya ha dejado a 5.290 puntos de diferencia al lesionado Alcaraz, mientras Zverev se instala como el segundo mejor jugador del mundo de tenis. El primero, no hay dudas, es Sinner, quien, como explica en su editorial Gianni Valenti, ha resuelto sus problemas, incluso los psicológicos, por lo que inicia ahora su segunda vida deportiva.
2: I d'Itàlia, que ens porta el Marcos, a Sierra, ens vols portar cap als Estats Units.
3: Doncs sí, has vist Ted Lasso, no?
2: No l'he vist jo.
3: Bueno, és la història d'un entrenador de futbol americà que es converteix en entrenador d'un equip de futbol a Anglaterra, i un dels personatges més carismàtics de la sèrie és Dani Rojas, interpretat per Cristo Fernández.
4: Cristo Fernández. Football is life. On to replace Rubin.
3: Doncs Cristo Fernández ha debutat aquest cap de setmana com a jugador professional de futbol als 35 anys. El mexicà ha estat dos mesos a prova amb el Paso Locomotiv de la United Soccer League dels Estats Units, el que vendria a ser una segona divisió, no de forma oficial, i ha debutat aquest cap de setmana en un partit contra el New Mexico United. Fernández ha entrat al minut 79 amb empat a 0 al marcador i el seu equip ha acabat perdent per 0-2. Abans de dedicar-se a la interpretació, ja havia jugat a les categories inferiors del Tecos mexicà, però una lesió als genolls va frenar la seva carrera i anys després ha complert finalment el seu somni, així que, com diria Dani Rojas, football is life.
2: I la realitat sempre supera la ficció. Gràcies, Asier.
5: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
6: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: Arroba que t'hi jugues.
2: Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
8: Què tal, Helena? Bon
2: dia. Ja t'has fet la reina de les xarxes, ara aquests dies sense la Núria.
8: De moment sí, però bueno, quan torni la Núria li torno al seu troc. Ella ho porta millor.
9: Ja se li acaba la Núria.
2: Exacte. Ja se li acaba, ja se li acaba.
8: Avui us porto un vídeo que s'ha fet viral de Pau Cubarsí després del partit, on surt el jugador firmant una samarreta i de cop té una mica de problemes amb l'idioma.
10: Com es diu Jota en anglès?
11: Jota, E-F-F.
8: Com heu pogut escoltar, ell, ben de l'estanyol, demana com es diu Jota en anglès i llavors l'aficionat l'entén i li diu Jota, Jota, ja ho estàs fent bé. S'ha fent molt viral, però bueno, un cop més Pau Cubarsí sent molt humil i sent molt de poble.
2: Després del partit contra Bèlgica, de seguida reprenem l'actualitat esportiva perquè, Nil, hem de parlar d'aquesta pretemporada del Barça, no?
9: Hem de parlar d'aquesta pretemporada.
12: Amb força i sense por.
13: Entesos de papers?
12: Què t'hi jugues?
2: Perquè serà una pretemporada i un curs, una temporada directament, on que hi ha un nen allà, que és el Mundial, que condicionarà tot, Nil, el descans dels jugadors, la forma física en la que arribaran els jugadors de Flick i de molts altres equips. Nosaltres ens hem volgut centrar amb el Barça per veure com condicionarà tot això, no?, els plans de l'entrenador alemany.
9: Sí, perquè és evident que els problemes físics i la gestió de la fatiga és un component, un factor que es nota molt, que a més s'ha vist aquest any en el Barça com un any sense Mundial, les coses es complicaven. Equips com per exemple el PSG o el Chelsea, que havien jugat al Mundial de Clubs l'estiu passat, se'ls va complicar. Hem parlat amb Francesc Cos, actual membre del City Football Group, al departament de rendiment, que ha estat també preparador físic del Barça, doctor en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i també fisioterapeuta. I el primer que li hem preguntat és per quina afectació tindrà el Mundial a plantilles com la del Barça, i ens ha explicat que hi ha dos factors que són molt importants per tenir en compte.
14: A la disponibilitat de jugadors i al rendiment dels jugadors. I és tenir temporades molt llargues, el Barça les té, i tenir calendaris competitius molt estressants, des del punt de vista que el Barça és un d'aquests equips que jugarà un cop cada 3 dies. Ja se sap que jugar cada 72 hores aproximadament, l'organisme no es pot recuperar. Llavors, un dels primers factors de risc reconeguts és la fatiga. Llavors, com pot afectar aquesta

0: fatiga. Bueno, hi ha diferents estratègies per gestionar-les. A mi m'agrada explicar sempre que és variable l'afectació perquè, mira, fixeu-vos si és important buscar, procurar, treballar per tenir el màxim de disponibilitat de jugadors, que en Pep Guardiola, quan guanya la primera Champions en el Barça, com a entrenador, i quan guanya la segona Champions en el City, l'any 22-23, penseu que el 22-23 havíem tingut Mundial a Qatar, nosaltres no sabíem com ens afectaria, i el City va ser l'equip amb menys lesions de la Premier. I, per tant, dels que participaven a la Champions, em sembla que va ser el que menys o el segon que menys lesions. Llavors, nosaltres el que hem de procurar és això, perquè s'ha demostrat que quan els equips tenen màxima disponibilitat, tenen majors possibilitats de treure resultats. I de vegades això a la gent li sorprèn. Bueno, però per treure resultats has de tenir la gent en forma. No. Primer l'has de tenir disponible. Perquè en esports individuals és veritat que si tu no estàs en forma no pots competir i no pots treure bons resultats, però en esports d'equip no està en el màxim pic de forma no vol dir que tu no puguis rendir, perquè pots estar perfectament per 35 minuts o per 60 minuts a un molt bon nivell. Per tant, el primer que haurà de fer el Barça és lluitar per aquesta disponibilitat.
1: Per tant, diferents coses importants en relació a la fatiga, al descans, a la capacitat de que a vegades no és tan important estar per jugar 90 minuts al millor nivell físic, sinó que amb 35 al màxim nivell pot estar bé. En aquest sentit, un dels exemples que aquest any s'ha gestionat molt el tema de minuts que ha passat per trams de temporada, on ha jugat més, on ha jugat menys, que ha acabat bastant bé i que ara està fent un gran Mundial, és el cas de Dani Olmo, que Francesc Cos ens diu que és un cas clarament d'èxit.
0: Jo penso que és un molt bon exemple el que ha passat aquest any amb en Dani Olmo. En Dani Olmo ha anat jugant, cada cop ha participat més i ha tingut una temporada excel·lent perquè ha tingut temps d'anar-se recuperant. I, per tant, per mi una de les coses que s'haurà de fer és això. És, primer, després del Mundial, garantir que tinguin les vacances que es mereixen, i això vol dir que ells, en aquests dies de descans, faran una activitat que és compensatòria, aniran a rodar, es banyaran, etc., es mouran, no vol dir que hagin d'estar sense fer res, però necessiten aquest període de recuperació general de l'organisme, i després, durant la temporada, mantenir estratègies sistemàticament per garantir aquesta recuperació, que és impossible fer si jugues cada 3 dies. La fatiga es va acumulant. I, per tant, jo ho plantejaria així. Dir, no, serà una lluita, un estar atent durant la temporada per anar donant i anar traient minuts. I això tampoc es pot fer. Ah, doncs ho faran tots els jugadors igual. No. Depèn de la posició, depèn dels minuts d'alta intensitat que fas. No tots els jugadors tenen el mateix desgast. Per tant, és una qüestió d'anar-ho gestionant i això ho gestionaran els professionals que té el club. I al Barça hem d'estar tranquils perquè té molt bons professionals.
1: En la preparació física, últimament, Helena, el que està posant molt i molt de moda és la capacitat, el treball que fan els jugadors, sobretot a nivell individual, amb preparadors físics, a vegades externs als clubs, a vegades també treballant de la mà dels clubs, evidentment, però cada vegada guanya més força i ens diu Francesc Cos que aquesta modalitat, els plans individuals, són la clau de l'èxit.
0: Si jo he d'explicar què ha canviat més de quan vaig començar jo, en el cas del Barça, el 2004, que vaig estar fins al 2018, què ha canviat més des d'aleshores fins avui és la personalització en tot. No només en les càrregues d'entrenament, també en les de recuperació i en totes les estratègies nutricionals de suplementació. Per tant, aquest és un tema determinant i que avui en dia es fan vestits de mida per tot.
1: Hi ha una altra novetat aquesta temporada i és que el Barça, ha passat alguna altra ocasió, però normalment ens imaginem Barça, Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain, anant a fer pretemporades per Àsia, anant a fer pretemporades per Estats Units, evidentment amb el Mundial aquest any es complicava. El Barça marxarà a Anglaterra, a Birmingham, on es concentra la selecció anglesa, del dilluns 27 de juliol al dimarts 4 d'agost. Allà disputarà dos partits contra el Birmingham divendres i dilluns contra el Preston, els dos de la segona divisió. El fet de que no hi hagi gira la valora el preparador físic com alguna cosa positiva.
0: Sí que té incidència, i molta, perquè el tema de jet lag, hores d'avió, canvis d'horari, afecten això que dèiem, els ritmes circadians, els temes de fatiga, de recuperació, canvies el sistema a l'organisme i, per tant, afecta la fatiga. És una molt bona notícia. Segur que els de màrqueting i els que es preocupen de com entren els diners no és l'escenari ideal, però des del punt de vista de rendiment, recuperació, etc., sí, és una molt bona, diguéssim, notícia per donar per posar-ho tot en la direcció de buscar rendiment a l'hora que garantim aquesta recuperació.
1: Francesa Cos, també li hem preguntat pels canvis que hi ha hagut a la preparació física. Recordem, Helena, que Julio Tous l'han resituat, l'han recol·locat dins del club, que l'alemany Kugel es fa càrrec d'aquesta àrea de preparació física, home de confiança de Hansi Flick. Francesc Cos ha volgut elevar, ha volgut remarcar la importància, la qualitat, el nivell que hi ha en els preparadors físics del nostre país.
0: No podem perdre de vista que la nostra cantera en condicionament físic, nosaltres tenim un model que es diu model estructurat, que és pioner al món, que ens el copien arreu. Jo treballo pel Grup City i quan fem selecció de personal es valora moltíssim la gent que ve del nostre país, perquè tenim una forma d'entendre aquesta manera d'entrenar, que en esports d'equip va canviar fa 30 anys i ho va canviar el professor Seirulo, entre d'altres, que s'entén que no es pot treballar igual que en esports individuals. Per què ho dic, això? Perquè hem de donar molt valor a la gent que tenim al club. I a la gent del club, igual que els jugadors van de baix a dalt, la gent del club també mereix, i així ha passat al llarg de la història, quan hem tingut grans èxits, de totes les categories, fisioterapeutes, preparadors físics, també promocionen. Jo no dic que no pugui venir gent de fora puntualment, però el gros l'hem de tenir sempre a casa, perquè igual que a la Masia coneixen l'ADN del club i l'ADN de la condició física també és molt especial.
1: Doncs a tenir en compte això que ens explica Francesco, sobretot em quedo amb la gestió aquesta de la fatiga i de que el més important per poder triomfar és la disponibilitat dels jugadors, que això és un fet que fa que si tu, clar, tens 14 jugadors per escollir o en tens 21, pots anar gestionant i marca la diferència. Veurem en tot cas com li afecta al Barça aquest Mundial. Recordem que té 10 futbolistes a les semifinals i que el més normal és que no apareixin fins al dimecres 4 d'agost. Per tant, tindran dues setmanetes, se'ls respectarà aquestes tres setmanes de descans.
2: Gràcies, Nil. Molt interessant aquestes reflexions de Francesc Cos, que va estar més d'una dècada al capdavant de la preparació física del Barça, i amb ell volíem parlar en aquest inici del tercer projecte de Flick al Barça. Anem cap a Madrid, Nil, o què?
1: Anem cap a Madrid,
2: ja va. Comença el Sarau allà, eh? Perquè 13 anys després de dirigir el seu darrer entrenament, avui José Mourinho tornarà a vestir-se de blanc per fer el primer entrenament de la temporada amb el Madrid. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. A las 5 de la tarde, Elena.
2: Ha sido eso. Mañana de revisiones y por la tarde primer entreno ya con Mourinho al frente.
3: Sí, y eso que todavía no ha sido presentado y que no tenemos fecha para su presentación a la vista. Tuvo la oportunidad el Madrid de hacerlo la semana previa al Mundial, cuando se anunció el fichaje de Mourinho para las próximas tres temporadas. Podría hacerlo esta semana, pero desde el club prefieren que no coincida con el Mundial. También se prevé que vayamos a ver a Mourinho, al menos esa es la intención y la teoría, menos expuesto a los medios de comunicación, comparado sobre todo con aquella primera etapa. Pero a las 5 de la tarde, sí, primer entrenamiento del Real Madrid 2026-2027, con muy pocos efectivos. Tiene solo a 11 jugadores Mourinho del primer equipo que no fueron al Mundial. Además, tres de ellos continúan con sus procesos de recuperación. Son Militao, Mendy y Rodrigo, así que tiene a 8. Tiene que coger hasta a 12 chavales del Castilla y del filial para poder, bueno, pues realizar entrenamientos con cierta normalidad. Así que, bueno, bajo mínimos esta primera semana todavía de entrenamientos en el Real Madrid en Valdebebas.
2: ¿La habéis visto llegar sonriente o serio como es habitual?
3: No. Mourinho no pierde la seriedad. Está pasando todos los días en Valdebebas, muchísimas horas. Llega el primero, se va el último. Ya llegó el pasado jueves a Madrid. También hace un mes pasó unos días en las instalaciones del club con su nuevo cuerpo técnico. Sami Khedira es la cara más reconocible. Ya sabéis que siempre Mourinho pues le gusta tener una persona que haya también jugado en el club en el que él está entrenando. En este caso ha elegido a Khedira, el que tuvo también ya como jugador en su primera etapa. Y bueno, también veremos a los jugadores esta tarde. No había mucha gente por la mañana a la hora de las pruebas médicas porque también estaban citados los futbolistas a las 8 de la mañana, pero para esa llegada sobre las 4 de la tarde, una hora antes del entrenamiento, y así que se esperan aficionados. Veremos si ahí se para Mourinho, se paran los jugadores a firmar algún autógrafo.
2: Decías, Héctor, que todavía no hay presentación. Lo que sí que hay es un documental.
4: Welcome to my little box. This is my history. I have things in here that mean a lot.
2: Netflix ha anunciat que hi haurà una nova sèrie documental de Mourinho. S'estrenarà l'11 d'agost. Héctor se le ve enseñando botas firmadas de Maradona que tiene en su casa, una camiseta de Cristiano del primer año como profesional. Dice Mourinho que no vas a hacer un documental de una persona que no gana nada, destacando los títulos que ha ganado desde el 2003, que le cayó el primero, al 2022, que ganó el último. Dos décadas, dice Mourinho, se reivindica ganando títulos.
3: Sí, a ver, es un éxito asegurado, es un filón. Quiero decir, Mourinho igual no es el ganador de hace 10, 12 años, pero allá donde va sigue copando todas las portadas, todo el mundo pendiente de sus ruedas de prensa, sus frases, sus encontronazos con los rivales, con los árbitros, con sus propios jugadores. Cuando gana, pues él mismo, como dices, ¿no? Lo hace notar, se reivindica siempre. Yo creo que es una figura que vende muchísimo. Yo creo que pocos personajes dentro del fútbol siguen vendiendo lo que puede hacer José Mourinho. Así que, bueno, pues acierto en este caso, yo creo, de hacerle este documental. Ya tuvo éxito, no recuerdo en qué plataforma fue, uno que era sobre el Tottenham, cuando él era el entrenador. Tuvo mucho recorrido y, bueno, siguen saliendo clips a día de hoy en redes sociales, se siguen haciendo viral cada cierto tiempo. Pues uno que ya vaya solo explícitamente sobre Mourinho, pues ni te cuento el éxito que puede tener, claro.
2: Tindrà èxit aquesta sèrie de Netflix, no rigui, Jordi Martí, de Mourinho, i segur veurem si té èxit o no Mourinho al Madrid. El que sí que tindrà èxit és el Héctor, al que t'hi jugues, Héctor, que creo que te va tocar entrar todos los días mientras estés
3: jugando. Será un placer, no pasa nada, aquí estaremos, en Valdebebas.
2: Gracias, Héctor.
3: Un abrazo, hasta luego.
5: Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.
2: Recta final del què t'hi jugues. Necessitem l'ajuda dels nostres dos escuders. Cristóbal Chassén, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, Helena. Bon dia, com esteu? Ja ho he sentit, això de arriba el primer i se'n va l'últim, també ho vam sentir a Marbeloa.
2: Que no,
6: ho dic per Mourinho, no? Ho dic perquè sentia el Jordi rient. Jordi, això aquesta pel·lícula ja l'hem vist.
1: M'he quedat amb ganes de saber l'hora.
2: Cristóbal, és que quan havia de decidir on us saludàvem, a tu i al tio Faja, Javi, què tal? Molt bon dia.
6: Sí. Què és això?
7: L'himne, el 14 de juliol, festa de França.
2: Ja es va ambientant. Us he col·locat després de Mourinho perquè creia que seria el moment ideal del programa. No sé per què, Cristóbal.
6: Que porta tota la setmana passada practicant la marsellesa des que ens van classificar. El tio Faja va amb Mbappé. El tio Faja anava amb Cristiano l'altre dia.
2: Avui hauràs de preparar el teu qui és Mbappé, no, Cristiano? Ai, que Cristóbal per demà.
1: Cristiano.
6: Sí, home, i tant.
2: Javi, perdona, que no t'hemos dejado hablar. Dinos.
8: Esto es maravilloso. De esta no salgo entero yo.
7: No, però hem de precisar que el Javi...
8: Hòstia, puta.
6: Sí.
8: Jo crec
7: és perquè
8: que
7: demà és la festa de França i ell la celebra. No té cap altra connotació. No té cap altra connotació.
1: Cristóbal, demà vindré jo, Cristóbal. Demà vindré jo.
6: Crec que el Jordi, tu t'escapes demà o no?
7: No, demà també hi seré.
2: Bueno, estem parlant de demà. Demà esteu parlant de la festa del casino, no, Cristóbal?
6: Sí. Aviam, estem parlant de Casino Barcelona. Demà, a partir de les 8, estarem tota la tropa allà a Casino Barcelona. Descarregueu-vos les entrades, casinobarcelona.com, perquè viurem aquestes semifinals, doncs ja sabeu, en un entorn meravellós, fantàstic, on ens agrada estar, que és el Casino Barcelona, amb una sala, que és la sala Cotton, per nosaltres, amb barra de bar, amb pantalla gegant. Què més voleu? Bon ambient, pauses d'hidratació, entrepanets, hamburgueses, vull dir... és on volem estar demà veient aquesta semifinal. Us esperem. Veniu a Casino Barcelona, que a més us farem molts regals.
2: Javi, com va la marsellesa?
6: Molts.
8: Estoy muy entregado, Elena, pero mucho. No sé si pasaré la tarde en el Parque de los Príncipes.
2: Però demà, Javi, mañana te reencuentras con Usman, que es tu niño fetiche.
8: Es mi musa.
6: El hombre huevos.
8: Sí, no, que es que lo estoy diciendo en serio, que de esta no salgo entero, coño. Esto es maravilloso.
7: Y Olise,
8: y que me queda mundial, que me quedan nacionalidades todavía.
7: Escolta,
8: o sea, ojo, que esto no acaba, no acaba aquí.
2: El tio Fajas l'ha escollit per reteixir relacions internacionals amb França després de Rajoy?
7: Home, sí, perquè diguem-ne té un perfil diplomàtic
1: total.
7: Total. Però segur que ell farà cas de les recomanacions del president Laporta. Aquí hem escoltat fa una estona vengo a apoyar a la selecció espanyola, ho he dit de forma clara, nítida.
1: Mm? No sé si era una manera de col·locar el compte del mercat.
8: No hurgues, Jordi Martí. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se ha acabado el procés? ¿O qué quieres decir, Jordi Martí?
7: No, oiga, conténgase.
8: No nos hagan más daño.
7: Conténgase.
6: Home, no sé si s'acaba el procés, però demà, o sigui, o s'acaba el Mundial per Espanya o a la gran final, o sigui, és puerta grande o infermeria, o sigui...
2: Com diria aquell.
8: Ah, millor dit. Una cosita, destacar un poquito más el papel de los madridistas en este Mundial, que ha sido el mismo... El papel del madridista ha sido el mismo que el del pepino en el gin tonic. O sea, una mierda. Están todos ya en Ibiza hace dos semanas.
2: No, Javi, que hoy ya vuelven a entrenar. Esta tarde primer entreno con Mourinho. Cristóbal, Javi, si voleu demà podem fer un últim repàs de la Marsellesa, sí. Que baixi el Jordi aquí amb la lletra, sí, a veure tant. Si se la saben o no. Tant. I convidem els oients en que s'assumin a la festa de la taverna per seguir aquest França-Espanya de demà semifinals.
6: Tio Faja, la cantes demà? Cantes la Marsellesa o no?
8: Pues yo no sé si mañana estaré en la sexta planta del Hospital Clínic. Ya me entendéis. Pero bueno,
6: cántate algo, va.
8: Si me localizáis, mañana me canto uno. Mañana me convierto en soprano.
2: Venga.
6: Sí, es la grandesa de l'himne d'Espanya és que no sé espanyol per cantar-lo. Saps? O sigui, qualsevol persona pot cantar l'himne d'Espanya. Perquè són lololos.
8: Així de cutre
2: són, Cristóbal.
7: Això ja és immillorable, eh? Ja lletra o no, però l'important és fer un passió.
2: Exacte.
7: Aquesta l'actitud.
2: Demà farem la prèvia de les prèvies amb el Cristóbal Chassén i el tio Faja. Ja sabeu que la festa remata al Casino de Barcelona, casinobarcelona.com, si ens voleu acompanyar. Gràcies a tots dos.
7: Us espereu, maco. Fins demà.

0: Pau Santero, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: I Jordi, ja estàs per aquí. Heu estat tots dos a la presentació de l'Extrem Barcelona, que ha donat el tret de sortida a la seva 17a edició, explicant les grans novetats que hi ha per una de les cites que ja s'ha convertit en inamovible del panorama internacional, si parlem dels esports urbans, Arnau.
1: Doncs sí, 18a edició, de fet, de l'Extrem Barcelona. Ja han fet la majoria d'edat amb la presentació d'avui. I, de fet, és, com bé dius, un esdeveniment ja consolidat a la ciutat, i no només a la ciutat, sinó que al món, ja que algunes de les disciplines que es disputaran són ponts directes pels Jocs Olímpics. Ens ho ha explicat Víctor Casanovas, que és el promotor.
2: Tenim 9 disciplines esportives, des de dues, com pot ser el bàsquet 3x3 i el BMX, que totes dues donen punts a la carrera olímpica dels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, les clàssiques també de scooter, BMX, el breakdance, que són ja part del denominador comú de l'esdeveniment.
1: També hi ha assistit Abel García, el secretari general d'Esports del Govern de la Generalitat, que ha fet gala dels valors de la ciutat i del país per afrontar aquest tipus de reptes, diu, i de competicions que són absolutament pioneres al món.
3: Per nosaltres representa un repte també poder acollir amb totes les necessitats que poden tenir aquest tipus d'esports, no? Penseu, doncs, amb un tema que ve molt del carrer, com pot ser l'skate, doncs haver-nos d'adaptar, doncs, a poder donar aquests serveis. Però, com sempre ha fet Catalunya, i en aquest cas amb aquest esdeveniment, al costat de Barcelona, no? que hem sigut innovadors, que hem sigut moltes vegades els primers en posar la primera bandera.
1: També hi era David Escudé, el regidor d'Esports, que ha remarcat com la ciutat de Barcelona ha anat creixent i adaptant-se a aquestes noves disciplines. En un tipus d'esports on, diu, els seus inicis eren els propis participants qui aportaven o directament s'inventaven les infraestructures i que a poc la pròpia ciutat ha anat creant per fer de la competició, doncs, el més professional, segura i vistosa també possible.
4: Has de generar primer les ganes i després la infraestructura. Quan es va començar amb l'Extrem no hi havia ni un parc d'esquate a la ciutat. Ara quasi cada districte en tenim. No hi havia cap programa educatiu, escolar, i ara resulta que tenim prop de 70 escoles que formen part, no, del programa de l'esquit.
1: Amb tot això, doncs, queda presentat oficialment l'Extrem Barcelona 2026, com diem, el seu 18è aniversari, en una competició que es disputarà del 4 al 6 de setembre i que enguany presenta disciplines noves, com ja és tradició, però que manté l'esperit de pràctica oberta, com ens explica el propi Casanovas.
2: Tots aquests esports que el públic podrà venir a gaudir dels millors atletes del món, hi haurà instal·lacions adaptades a ells, de pràctica oberta. Aquesta és una dels esperits de l'Extrem. Mai tenim una prova, una competició, sense que aquella disciplina es tradueixi en un espai perquè els nens i nenes, els joves, puguin pujar-se per primer cop a una colchoneta elàstica, a tirar-se a terra i ballar.
0: Gràcies, Arnau. Jordi, una cita de referència, aquest Extrem Barcelona, que a més s'ha presentat aquí a casa nostra, un acte que has conduït tu.
5: Sí, perquè Ràdio Barcelona, a través dels 40, n'és mitjà oficial. Estem molt contents de poder acollir esdeveniments esportius. Tu ho has dit en aquest cas. En aquest cas, l'esdeveniment esportiu d'esports urbans més important d'Europa. Per tant, poca broma, 18 edicions, i com ha explicat l'Arnau, també aquest vincle amb els Jocs Olímpics des de Tòquio, aquestes disciplines esportives ja incorporades als Jocs Olímpics, a instàncies de les federacions internacionals que apreten el Comitè Olímpic Internacional i el COI, amb això, Helena, hi veu una tendència cada cop més enfortida que et porta a un públic nou, a un públic més jove, i tot això fa incrementar l'interès pels Jocs Olímpics. Aquí el que es tracta, crec que de tots plegats, és mirar d'enfortir el teixit esportiu, en aquest cas de la ciutat de Barcelona. Quan es fa esport no es fa una altra cosa, i això vol dir més atletes, més clubs i més teixit esportiu. L'any passat, Helena, aquestes proves, Arnau, si no recordo malament, que s'ha dit a la presentació, les van seguir 33.000 persones. És una xifra considerable.
0: I tant, 33.000 persones d'assistència, un públic molt jove, que
5: molt
0: també
5: jove.
0: Arriba a altres sectors molt important, aquest Extrem Barcelona, que tindrà lloc el proper mes de setembre. Segur que us explicarem més coses en els propers mesos aquí al Que t'hi jugues. I Arnau Juncà, abans d'acabar, un ràpid apunt. Avui l'Europa celebrarà la... Arnau Juncà, t'he dit. Martí Juncà.
1: Una fusió, exacte.
0: Avui l'Europa celebrarà la seva consulta als socis per decidir el futur immediat del club.
6: Sí, el Club de Gràcia va anunciar ahir que ja s'havia tancat aquesta consulta sobre si jugarien, doncs, a Can Dragó o al Narcís Sala. Aquests resultats es faran públics avui a les 8, per tant, estarem pendents. Mitja hora abans, doncs, s'obrirà la sala de premsa del Nou Sardenya, imagino, doncs, per garantir, com diuen, una màxima transparència en els resultats. I, doncs, demà podrem anunciar, doncs, i podrem veure doncs on jugarà l'Europa la propera temporada.
0: Doncs veurem què és el que decideixen els socis de l'Europa. Demà us ho explicarem aquí al Que t'hi jugues. Nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que ara venen els companys de la Treva, prou programa de la temporada d'estiu a SER Catalunya, amb l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora. I a veure si reconeixeu alguna de les veus que hi haurà avui participant a la Treva.
5: Ah?
0: Crec que els hi hem fet una sessió, Jordi.
5: Ja sé de qui
0: parles. Sense opció de compra, eh? Només és una sessió.
5: I hem pagat, eh?
0: Fins demà a les 12. Que vagi bé. Gràcies per escoltar-nos.
7: Cadena SER. Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, sisplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
8: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre al millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
9: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull!
8: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
10: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Les Serts i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesCeps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesCeps.com.
11: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protec.
12: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
11: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
12: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
13: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 € y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
14: Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. El incendio de los Gallardos en Almería quedará controlado a lo largo del día de hoy. La Junta de Andalucía ha rebajado el nivel del fuego al cero, ya que todos los vecinos desalojados han podido regresar a sus casas. Acaba de comparecer en el puesto de mando situado en Turre el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Vamos hasta allí, donde también ha hablado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Guillermo Mirón, ¿qué tal? Buenas tardes.
15: Buenas tardes. De forma previa a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno, que ha hecho en reiteradas ocasiones en referencia al peligro de los incendios de nueva generación debido al aumento de las temperaturas, al cambio climático, y se ha mostrado optimista en lo que se refiere al avance en los trabajos sobre el terreno. Asegura que en la jornada de hoy lo previsible es que el incendio quede controlado. Palabras de Juan Manuel Moreno Bonilla.
16: Y hoy ya pasaríamos a situación operativa cero. Yo creo que eso es una buena noticia y a lo largo del día estamos convencidos que podemos dar por controlado este incendio, no extinguido, como saben ustedes, pero es el paso previo a la extinción, que es controlado y que, por tanto, todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos días está dando sus resultados.
15: Hasta el momento son 13 las personas fallecidas como consecuencia de las llamas de forma oficial.
14: Gracias, Guillermo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechaba su intervención para pedir un gran acuerdo de país, dice, para prevenir los incendios forestales y luchar contra la emergencia climática.
17: Creo que es importante recordar esa propuesta que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones, y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática.
14: Mientras, el primer abogado que asistió, José Luis Ábalos, en la instrucción del caso Mascarillas, asegura ante el juez que investiga otro caso, el caso Leire Díez, que la conocida como fontanera de Ferraz le ofreció un pago a través de una sociedad. Él dice se negó porque asegura que quien debería pagarle era el propio Ábalos. Miguel Ángel Campos.
18: José Aníbal Álvarez ha reconocido como testigo que Leire Díez le ofreció pagarle la defensa de Ábalos a través de una empresa, pero que él se negó, que solo aceptaba pagos directos del exministro por su trabajo. Ha declarado que no cobró nada y que por ello dejó de representarle, rechazando la tesis de la UCO, que ha especulado con que pudo cobrar de Leire Díez. El letrado también ha admitido que puso en contacto al exsecretario de Estado acusado en Kitchen, Francisco Martínez, con Leire, que Martínez acudió a él por la relación personal que tenían y que tampoco cobró por ese servicio. El exsecretario de Estado no obtuvo beneficio judicial alguno tras reunirse con Leire. Restó importancia a su capacidad de influencia tras conocerla.
14: El alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, anuncia que volverá a presentarse a las elecciones municipales en mayo del año que viene. De la Torre, que dentro de un año tendrá 84 años, lleva al frente del consistorio malagueño desde el año 2000. Vamos a Málaga, Ignacio San Martín.
19: Sí, Francisco de la Torre se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales de 2027. Lo hará con 84 años cumplidos, lo acaba de anunciar. Sería su séptimo mandato después de 27 años como alcalde de Málaga y con la intención de cumplir toda la legislatura. Eso sí, dice que será la última vez.
20: Estoy dispuesto a seguir dedicándole a Málaga todo mi tiempo, toda mi atención, toda mi energía. Ahora más que nunca.
19: Francisco de la Torre, que sufrió un derrame cerebral hace 6 años, llegó a la alcaldía de Málaga en el año 2000, sustituyendo a Celia Villalobos cuando fue llamada por el presidente Aznar para el Ministerio de Sanidad y Consumo.
14: Otro alcalde, el de Alicante, sigue sin aclarar si acudirá el próximo 24 de julio a la comisión del ayuntamiento creada sobre las viviendas de lujo de protección pública, cuya adjudicación está investigando un juzgado. Recordamos que entre los adjudicatarios estaban la que era concejal de urbanismo o varios trabajadores municipales. Hoy Luis Barcala insiste en que no va a contestar sobre este asunto.
21: Sino por respeto sobre todo a las comisiones y a la investigación judicial que hay en curso, pues no contesto a ninguna pregunta relativa al SNAUS, directa o indirectamente.
22: ¿No cree usted que esta estrategia de silencio traslada una sensación de opacidad a los
21: ¿Alguna
22: ciudadanos?
21: Otra pregunta?
22: ¿No cree usted
21: ¿No hay ninguna otra? ¿No hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
22: ¿Ha dado instrucciones a sus
21: jueces? ¿Hay alguna otra, no alguna otra pregunta? Pues nada, muchísimas gracias a todos.
14: Y una cosa más, los empresarios han rechazado la posibilidad de subir el IVA al 21%, el IVA turístico. Dice el think tank de la COE que esta subida que pide la Comisión Europea restaría atractivo a España como destino turístico. Javier Díaz.
23: Esta subida del IVA se daría en un sector, el turístico, en el que la demanda es muy sensible al aumento del precio. Según los empresarios, este aumento del IVA supondría una contracción muy considerable de la demanda. Vendrían menos, elegirían otros destinos. Consideran que el IVA no tiene carácter redistributivo directo en este sector, ya que afecta a todos los consumidores por igual. Se han apoyado en este informe en otros casos como el de Portugal, que subió su IVA turístico en 2012 para después tener que volver a bajarlo en 2016 después de que un 6% de los locales turísticos cerrasen, o el caso de Alemania, que este mismo año lo ha bajado al 7%.
14: Es la 1:05, las 2:05 en Canarias y nos queda el deporte.
24: Mundial 2026, Cadena SER.
14: Con Óscar Ejido. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
25: Hola, muy buenas. Estamos en la previa de las semifinales del Mundial y la cita para España es este martes a las 9 contra Francia. Hoy a las 12:30 habla Luis de la Fuente y le vamos a escuchar esta noche en El Larguero, pero es que el seleccionador ya habló anoche con Manu Carreño y ya habló de lo que espera de los franceses y de España.
26: Sabemos el potencial de Francia y sabemos su fortaleza, pero nosotros tenemos que ser fieles a nuestra fortaleza. No significa nada, es el pasado. Nosotros lo que está claro es que hemos, los dos últimos partidos contra Francia, hemos sido capaces de ganarles con nuestro estilo. También el último, después de un 5-1, pasamos 10 minutos tremendos, sabiendo de que ellos utilizaron su fortaleza. Bueno, intentaremos no caer en esos errores.
25: Además, esta madrugada hemos conocido el nombre del árbitro. Es el salvadoreño Iván Barton, 35 años, colegiado que ya ha pitado en este Mundial. Lo ha hecho en el Turquía-Paraguay, el Japón-Suecia y el Suiza-Colombia en octavos. Y ahora nos vamos a Dallas para conocer la última hora del partido y de la afición, que empieza ya a llegar a la ciudad de Texas. Antomeana, cuéntanos, muy buenas.
27: ¿Qué tal? Muy buenas. Se nota aquí en Dallas ambiente de semifinal de Mundial. Ha llegado ya la selección francesa, lo contaba anoche en tiempo del larguero Santi Ovalle, y con ellos un montón de seguidores que vienen desde diferentes puntos de Estados Unidos. Parece que seremos minoría en la grada por primera vez en todo el Mundial, pero también la afición española se hace notar. Seremos aproximadamente unos 12.000 en la grada del Dallas Stadium y no descartamos muchos más en caso de que España llegue a la final del domingo. Hoy, lunes, entrenamiento oficial en el Cotton Bowl y luego, en tiempo del larguero, cuando sean en España las 12:30, escucharemos esta madrugada a Luis de la Fuente.
25: Además del seleccionador, habla también Lamine Yamal, y esa rueda de prensa la vamos a escuchar íntegra en el larguero de la cadena SER con Manu Carreño. Antes, a las 5, hablan Alex Baena y Pedro Porronzana Mixta, y después España entrena a las 6 de la tarde en el Cotton Bowl de Dallas. Lo ampliamos todo luego, tanto en la 14 como en SER Deportivos.
24: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
0: Aquest estiu, cadena SER i SER Catalunya.
1: I tu em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú.
0: Referents amb tu.
1: Penso en tu.
2: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
3: Bona tarda.
4: Són la 1:07.
3: I nosaltres som l'Amparo Servidora, l'Uri i l'Aitana. Una combinació mediterrània des de Múrcia, Catalunya i el País Valencià.
4: I estem aquí per fer una mica més amable el vostre estiu.
3: I presentació feta, ara sí, benvingudes i benvinguts. Això és la treva.
5: Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas.
4: Avui, 13 de juliol, és el Dia Mundial del Rock i aquí no ens faltarà l'actitud de rock and roll.
3: Cada dia amb temàtiques amb la vostra participació i amb el WhatsApp del programa, que és el 648-834378. Aquí esperem escoltar-vos, saber què penseu, ens podeu enviar àudios, missatges, el que vulgueu, perquè la treva som nosaltres, però també sou vosaltres.
4: També cada dia amb les millors col·laboradores i col·laboradors i amb temàtiques de cinema, música, curiositats, història...
3: I esports, que en una estona ja tenim aquí a l'Anna Palet parlant-nos amb el seu especial mundial. A més, cada dia amb convidats de luxe que ens explicaran com es donen treva, és a dir, com desconnecten de la seva feina.
4: I atenció, perquè avui comencem molt forts amb una de les veus més importants de la ràdio.
3: És un honor que avui ens visite José Luis Sastre. I a banda de ser el Dia Mundial del Rock, el 13 de juliol passa a ser per nosaltres el Dia Internacional de la Treva.
4: Un programa també amb Tomàs Sánchez de la Tècnica, amb Laia Meseguer a la producció i amb Noemí Pérez a les xarxes socials.
3: Sabem que no tot seran flors i violes, però precisament de flors tracta el nostre tema d'avui.
6: Todas las flores que salen a empujar los amores y despiertan mis ilusiones.
3: Últimament estic molt enganxada a una sèrie que es diu Les flores perdides d'Alice Hart, de El Prime Video, que, entre moltes altres coses, parlen del poder i la simbologia que tenen les flors. Llavors jo em vaig posar a investigar una mica. Últimament està molt de moda regalar tulipans. No sé si ho heu vist.
4: No, jo no ho he vist. Jo estic una mica fora del tema de les flors, per tant, avui m'interessa molt.
3: Pues el resum és que són caríssims i duren molt poc. Però bueno, la cosa és que quan pensem en els tulipans, segurament ens ubiquem als Països Baixos. Però heu de saber que aquests provenen de l'Imperi Otomà i fins i tot avui dia són un símbol nacional de la República de Turquia. El tulipà simbolitza la perfecció divina perquè l'anagrama de la paraula la recorda aquesta flor.
7: O sigui, ja han passat a convertir-se en un símbol de l'estètic, com és el cafè d'especialitat amb la Sabrina. Sí. De moda.
4: Escolta'm una cosa, està molt bé, ja comencem amb paraules mig inventades per la generació boomer, que no tenim clar. Portem... Mira, farem això.
3: Una alerta boomer.
4: Totalment.
3: Alerta
4: boomer. Cada vegada que digueu alguna definició, alguna paraula que la gent, ja de la meva generació i més enllà, doncs encara més, que no entenguem, farem sonar això perquè ens expliqueu què és això de... Un altre cop el tema ja està molt atent. Què és això d'aestètic?
7: Aestètic s'utilitza per definir una identitat visual coherent i atractiva associada a un estil de vida, moda o decoració que destaca per l'harmonia i la bellesa. És a dir, el que et trobes en Instagram d'una noia que posa l'açaí bowl superbonica a sobre de la taula, les mozzarelles...
4: Açaí bowl també m'he perdut.
7: Exacte, doncs poc a poc.
4: Tot l'estiu amb la cirereta estarem, ja us aviso.
3: Ara ja sabem el que vol dir aestètic, però el que volem saber és si vosaltres, oients, acostumeu a regalar flors o a autoregalar-vos flors. Ens podeu enviar una nota de veu al 648-83-43-78.
4: L'heu apuntat bé, ho repetim, al 648-83-43-78. Volem saber això, si regaleu flors i quines són les vostres preferides.
3: Però mentrestant, si parlem de flors emblemàtiques, hem de parlar del clavell.
28: Un clavell.

0: Ens posem folclòrics, eh? Profundament folclòrics.
1: Sempre una mica folclòrics.
2: Jo esperava el clavell moranet de la Trova Cucú.
0: Poc a poc. El clavell es va popularitzar a Espanya per l'amor entre Carles I d'Espanya i Isabel de Portugal. Després de casar-se, l'emperador va regalar a la seva esposa un clavell portat d'Orient. A Isabel li va agradar tant que Carlos va manar plantar centenars de clavells als jardins del palau. Des de llavors, el clavell es va convertir en una de les flors més representatives. El seu nom científic significa flor dels déus i està molt lligat a la cultura i les tradicions espanyoles, com la Setmana Santa, la Feria d'Abril o Sant Isidro, on la manera de portar-los en la vestimenta tradicional comunica l'estat civil de la dona. Dos clavells blancs, soltera. Dos clavells vermells, casada. Un clavell vermell i un blanc, compromesa.
1: És que, de fet, les flors abans es veien servint també com una mena de senyals implícites. De fet, ahir estava llegint i resulta que Manet, per pintar a la seva amant, la pintava amb violetes perquè les violetes volien dir o la virtut, això era que no tenim res, només és la meva modelo, o era el símbol de la picardia. Llavors era com, sí, sí que estem liats.
0: És que, clar, jo crec que hem anat en decadència totalment. Hem passat d'eixa subtilesa de les flors, després al estudias o trabajas, més tard a l'estat civil de Facebook, i ara que ens queden els foguets d'Instagram, és que realment ho penses i és una mica trist.
2: Les generacions que van canviant.
0: Sí, sí.
2: Perquè ara que parlem dels flors, no sé si hi ha un dia especial de flors, perquè, mira, ara m'acaba de venir al cap, jo me'n recordo una relació que vaig tenir, que, i me'n recordo el dia, em va dir el 21 de setembre, em regalaràs flors, em regalaràs alguna cosa de flors, i jo vaig dir, home, ho vaig acabar fent. Però ara que m'has dit això, no recordo per què ho vaig fer, però ho vaig acabar fent. Estava ben fet el 21
0: Estava
2: de setembre?
0: Estava molt ben fet, Uri. De fet, hauríeu de posar l'orella a tots, si teniu parella, perquè és molt important que el 21 de setembre li regaleu flors grogues.
2: Grogues.
0: Grogues. Específicament
2: no
0: grogues.
1: I per què?
0: Tot comença per una sèrie llatinoamericana dels anys 2000, Floricienta, i especialment amb aquesta cançó.

0: La cançó parla d'un amor que espera, d'algú que promet tornar amb flors grogues quan arribi la primavera. I és que ací ve lo important, que a la sèrie això succeeix el 21 de setembre, que és el primer dia de la primavera a l'hemisferi sud. És com si les flors grogues fossin la senyal que ha arribat el moment de complir la promesa. Llavors, Uri, no és que ho vas fer bé, és que ho vas fer espectacular.
1: També dic una cosa, no eren grogues les roses, bueno, però vaja, vaig quedar fent correcte. Però escolta'm una cosa, noies, no sé, jo tenia una mica ja la sensació que això de regalar flors, a part del dia de Sant Jordi, ja era una mica caduc, una mica arcaic.
0: Sí, realment jo crec que això ens ve perquè les noies hem arribat en algun moment a repudiar certes coses que ens havien imposat, no? Perquè estereotips que ens feien pensar que les noies només volien flors, només volíem anar de rosa, veure princeses, i sí que crec que va haver algun moment que vam dir com ja està bé, no volem això perquè és que som molt més que això. Però també crec que en els últims anys ens hem anat reconciliant en la idea que podem ser les dues coses. És a dir, pot encantar-te que et regalen flors, també llibres, i tens moltíssimes més curiositats que no passen per repudiar això. I crec que ens estem reconciliant una mica amb aquesta idea.
1: A vosaltres, per exemple, en Paro i Tana, us agrada que us regalin flors o no?
0: A mi sí, a mi m'encanta.
2: A mi, per exemple, no m'agraden les flors en general. O sigui, no de fet, molts cops, quan és el meu aniversari, les meves amigues em regalen flors i després tinc la casa com si hagués parit el dia d'abans. I és una cosa que m'agobia una mica perquè se'm moren després. Però bueno, que no crec que sigui una cosa de ser dèbil o de ser una princesa,
0: no,
2: com algo negatiu.
0: Per a res. De fet, també ens han arribat talls dels nostres oients.
1: Ho hem demanat a xarxes perquè hi ha aquest matí una mica de xup-xup, sí. I des que t'hem dit el WhatsApp perquè la gent ens pugui enviar notes de veu. I ens han enviat què pensen de les flors i quines són les seves preferides d'algun dels nostres oients.
3: Jo no m'he autorregalat flors mai, però sí que és veritat que m'encanta regalar-les perquè em sembla que és un detall supermaco i més si coneixes bé a la persona a qui li estàs regalant. Jo concretament li regalo fa 6 anys a la meva millor amiga, que hi vivim separades, li regalo un ram de flors i sé que sempre ha de ser de color rosa i que ha d'aparèixer com a mínim 2 llis perquè és la seva flor preferida.
0: És que imagina't, saps? Que una amiga que tens a distància et regale un ram, no de flors qualsevol, sinó dels que ja sap que t'encanta. Però recuperem un altre àudio que també ens han enviat.
4: Sí, un regal a distància, per sorpresa, sempre fa il·lusió que siga un ram de flors, perquè sorprèn molt que obrin la porta i que el donen un ram de flors. Pot ser tipus silvestre o roses, encara que m'encanten molt les roses.
0: Total.
1: A total.
0: Que coincideixen en que per a distància és una de les millors opcions.
1: I parlaven també d'autoregalar-se flors.
0: Sí.
1: Que jo és una cosa que, sincerament, no he fet mai, regalar-me a mi mateix flors, però vosaltres, per exemple, no sé si també ho heu fet, o és una tradició que també va bé, el cuidar-se un mateix, l'autoestima.
0: Jo sí que ho he fet. Crec que és una manera molt bonica d'autoreconèixer-te coses. És a dir, sempre busquem l'aprovació externa, però també està molt bé dir, ostres, que orgullós estic de mi mateixa per haver aconseguit això. I mira, si tens gent que et regala flors, estupendo. I si no, pues vas a la floristeria i te les compres tu. Però jo crec que qui ens pot dir millor això, de quin tipus de flors es compren i de quina manera, és la Eva Lechuga, que és de la floristeria Crystal. Bona tarda, Eva.
5: Hola, bona tarda.
0: Tu veus moltes noies o nois comprant-se flors per a ells mateixa?
5: Sí, jo tinc molts clients que cada setmana es compren un ram de flors. Algunes volen un ram de flors variades, altres me deixen que jo els hi faci les composicions, o hi ha altres persones o clients i clientes, perquè també hi ha molts homes que compren flors per casa, que sempre volen el mateix. Val? Jo tinc un senyor cada dissabte a les 8:30 del matí que vol el seu paquetet de clevillines.
0: Ai,
5: i després pues, tinc altres persones pues, que a la carta o com jo porto molta flor de temporada, ¿vale? Llavors, que quan és temporada, per exemple, a l'hivern d'anèmones, frècies i això, pues, llavors, a aquestes clientes que venen, els ofereixo jo, mira, ara hi ha això, què s'assembla? ¿Vale? Perquè ara, per exemple, a l'estiu, amb aquesta calor, pues, no hi ha tant de sortit de flors i llavors és més monòtono. Però, en canvi, ja durant el resta de l'any, pues, ja hi ha varietats de flors perquè cada temporada hi ha un tipus de flors.
2: I Eva, a part de les temporades, tu veus modes? O sigui, veus com es posa de moda les roses o els clavells i que tothom te les demana una mica per això, perquè estan de moda?
5: Bueno, el que està més de moda són els tulipans, val? Que ja heu parlat d'ells abans. El que passa és que quan arriba la calor no poden comprar tulipans, perquè el tulipan que dura més és el nostre, el nacional d'aquí, del Maresme, que dura gener, febrer i març, ¿vale? I és un tulipà supergruixut, supermaco, que dura molt, en colors molt guapos, que els bulbos els venen d'Holanda, però els cultiven aquí en el Maresme. I després ja venen els tulipans que ja venen d'Holanda. Què passa? Pues aquell tulipà, clar, entre que s'ha fet allà i entre el traslado, entre que arriba al mercat de la flor, entre que arriba a la meva botiga, entre que arriba a casa teva, pues clar, ja no dura tant. I ara és impossible de comprar tulipans.
0: I
5: ara impossible.
0: I si jo vaig avui per a dir-te vull un ram per a la meva parella, quin em recomanaries que siga infal·lible?
5: Bueno, ara, en aquests moments, agrada molt els girassols, ¿vale? Perquè ara és època de girassols aquí i hi ha uns girassols estupendos, grans i macos i que duren molt. I després faig un altre ram que dura moltíssim, que és d'una flor que es diu Astromelias, ¿vale? Amb uns crisantems que són uns botonets, que hi ha amb verd, amb groc, amb rosa, amb blanc, i faig composició amb l'astromèlia, que l'astromèlia és una flor que també se cultiva aquí, però en aquests moments també està venint de Colòmbia, i dura moltíssim.
1: I Eva, ha crescut l'interès per comprar flors, això que dèiem, no? Per regalar, per això, els darrers anys, ha crescut o ha minvat les ganes de regalar?
5: Jo ara venc més flor que abans. Per què? Perquè, mira, tenim tots els sud-americans, bueno, la part aquesta de Sud-amèrica, que els encanten les flors, els encanta comprar flors per regalar o per fer les festes dels 15 anys de les nenes i tal. I després també tenim tota la part de l'est, val? Que tota aquella gent és molt de flors. Qui compra menys flors? Pues la veritat, els d'aquí. Ho sento molt, però ho tinc que dir-ho. Avui per avui, vull dir, aquí comença a agafar la cultura perquè tota aquesta gent ara els estan ensenyant que quan fan la graduació hi ha que regalar un ram de flors. I jo he vengut com 100 i pico de rams ara per les graduacions i a part he trobat uns gorrets de graduació i els invito a que fiquin al mig del ram el gorret aquest de la graduació. I ha tingut molt d'èxit.
0: Doncs moltes gràcies, Eva.
1: Es confirmen els tòpics, els catalans.
0: Bueno, i ens ha fet una masterclass de flors, que ara ja no tenim excusa per arribar i dir que no sabem què regalar. Crec que ha estat un tastet molt bo.
5: Hi ha que regalar flors. I és un regal que, te dic la veritat, és bastant econòmic. Vull dir que nosaltres, vull dir, un girassol ben arreglat cobro 6 euros, un pom de clavellines val 11 euros...
2: Jo et demanaria un consell per cuidar-les també, perquè a mi, per exemple, se'm donen fatal.
5: No, a veure, sí. estem parlant de flors, no de plantes. Les flors, és flor tallada, que jo ja sempre dic, durarà una setmana. I si te dura 10 dies, millor. I si te dura 15, millor.
0: I no cal que dure tant, que així tenim l'excusa ja per anar a comprar una altra.
5: O sigui, ja que canviar, ara ja que canviar l'aigua, ja que canviar l'aigua cada dia, posar-la fresqueta i neta, i el dia sí, dia no, tallar una mica la tija de baix.
0: Molt bé. Pues moltes gràcies, Eva.
5: Vale, de res, a vosaltres. Gràcies per fer-me l'entrevista.
1: Que vagi bé.

0: flors, anem a saludar la nostra primera seccionista d'avui. Anna, tu t'han regalat flors o has regalat flors els últims dies, mesos?
1: En els últims dies no, però en els últims mesos sí. Home, sempre a Sant Jordi, per exemple, és data obligatòria.
2: I va costar.
1: I va costar.
2: Doncs l'Anna Palet, la nostra col·laboradora, que va explicar-nos per què el Mundial de Futbol no és el joc ideal per donar-se treva, crec, oi?
1: Sí, hem d'estrenar secció, hem d'estrenar la mitja part de la treva. O sigui, ja acabeu de començar i ja teniu mitja part.
2: Home, ja ens ho mereixem.
1: Ja us esteu demanant un descansito i ara us explicaré per què no acabo de veure clar aquesta secció.
3: Bueno.

0: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
1: És un programa de ràdio. Ni menys ni més. Un programa de ràdio.
0: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
2: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
3: Pues me he comprado un hábito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
4: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
3: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio ServiceCare.
4: Pues sí que había más.
3: Con Mercedes-Benz, tu Vito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
5: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
6: Que per vendre un pis faci falta una mitjana de 8 a 15 visites i tu l'hagis venut a la primera, d'això se'n diu marcar-se un gol.
7: Gol!
6: Perquè amb compramostupiso.com vens al teu ritme i sense complicacions. Nosaltres te'l comprem directament a tu i tu t'estalvies visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
8: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. Quan naixem, quan ens enamorem i quan ho celebrem. A Manar 75 trenquem el silenci amb l'amor que li dediquem a tot el que fem. Manar 75, on viure, compartir i gaudir de la vida.
9: Lentes progressives perfectes? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento. Con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el trato personal y cercano de siempre. Vista óptica.
10: La belleza más pura es Cupa Stone Colección Terra, trabajada por los talleres de marbristas artesans. Piedra natural sostenible y elegante. Cupa Stone Colección Terra y marbristas artesans. Elegancia para siempre. Entra en marbristasartesans.cat.
11: N de navegar, C de crucero, L de libertad. Este verano navega con NCL por el Mediterráneo o Europa. Ahora es el momento para reservar las últimas plazas de tu crucero soñado con todo incluido. Entra en solocruceros.com y despierta cada día en un destino diferente.
0: Dos son compañía, tres son multi, tres son millor compañía. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
12: Anna Palet, de nou, benvinguda a La Treva. Que no tenies prou feina, tu aquí?
13: No, es veu que no tenia prou feina. I clar, quan em proposeu que La Treva vol tenir una secció d'esports, em va explotar el cap. Em va explotar el cap perquè els esports tenen treva, algun cop.
12: No, i d'esports, chill, que ja
14: la mitja part, de fet.
13: La mitja part, però això ens ho hauríem de mirar, perquè ara fins i tot al Mundial hem afegit pauses d'hidratació que tenen de tot menys treva, perquè també aprofiten per colar allà els seus anuncis. En fi, els esports i La Treva, bàsicament, és que no s'entenen gaire, nois. A mi em sap greu, perquè de veritat m'agradaria que fos dos conceptes que poguessin anar junts, però és que quan no tenim lliga durant 9 mesos, després a l'estiu tenim un Mundial i a l'estiu també hi ha mercat de fitxatges. Uri Mora, tu que coneixes perfectament el Sol de Vila,
15: no,
13: l'Adrià va tenir treva un 31 de desembre amb
15: zero.
13: Les inscripcions del Barça, per
15: zero.
13: Exemple.
15: Enviant correus i revisant a 10 minuts abans del raïm, va ser una cosa espectacular.
13: Per això, com no té treva, el millor que podem fer és passar-nos-ho bé, és buscar-li, no, la part divertida també als esports, que en tenen i molta. I nois, no seré gaire original, però és que és setmana de Mundial.

0: Perdón, Sana, tu estàs aquí per fer màgia i fer que hi hagi una mena de no treva a treva al Mundial. Llavors, sabem com és Trump? A veure què ens espera aquest diumenge. Bueno, aquest, o sea, la final és el diumenge a Nova York.
1: És el diumenge, sí, a Nova York, i és que, Amparo, els polítics, diguem-ne, que s'estan volent fer massa protagonistes del Mundial, massa pel meu gust, perquè ho haureu escoltat ara de l'hora que venim del Què t'hi jugues. Uh-huh. Tenim problemes amb Mariano Rajoy, qui ens ho anava a dir.
2: És molt,
1: és molt 2016. És molt 2016 dir això.
3: El trobem a faltar una mica, eh?
1: Sí, el teníem ja fet meme, però ara el meme se'ns ha anat una mica de les mans, perquè Mariano Rajoy està publicant cada dia després dels partits de Espanya un article al Debate on, bàsicament amb el seu to que ja coneixem tots, analitza, opina sobre els partits de la selecció espanyola, però se li ha anat una mica de les mans en el darrer article perquè bàsicament ha vingut a dir que la selecció francesa, el nostre rival a les semifinals del Mundial, és una selecció d'altíssim nivell però que juga sense francesos i, oh, és sorpresa, ningú s'ho podia esperar, això s'ha sentat fatal. A França, perquè l'han acusat de racista cap amunt.
0: Que no tots els francesos són blancs, oi?
1: Exacte, o sigui, veure un francès negre és un concepte una mica com la treva i com els esports, que per ells no casen.
2: No connecta, no connecta.
1: No casen, llavors tenim enfadats a tots els polítics de França, si ja de per si les relacions normalment entre tots dos països no acostumen a ser gaire bones, Espanya i França no som millors amics, si no mireu a les votacions d'Eurovisió, doncs ara encara pitjor. És a dir, gràcies Mariano Rajoy per provocar-nos un problema diplomàtic pràcticament amb aquesta línia del teu article que, bàsicament, doncs, podria haver esborrat, no? Mm-hmm. I no calia. Però és que Rajoy no és l'únic polític, ja ho comentàvem, Donald Trump també ha volgut deixar la seva. Bàsicament està molt ben connectat, qui ens ho havia de dir, amb els organitzadors del Mundial. En concret, és molt amic íntim del president de la FIFA, Gianni Infantino. I qui ens anava a dir també que Donald Trump intentaria fer trampes al Mundial, o sigui, com si fos un joc de cartes d'estiu amb els teus amics que intentes a veure llançar una carta
3: el
1: per allà.
3: Monopoli, no?
1: Exacte, a veure, agafo un parell de bitlletets d'allà del Monopoli i ningú s'adonarà. Home, Trump, clar que ens anàvem a adonar.
3: Però és que a més ho va dir.
1: Exacte, bàsicament va voler anul·lar la targeta vermella que va rebre un dels millors jugadors de la selecció dels Estats Units, Balogun, però és que ell no se n'amaga.
4: It's very unfair, you can't do that, so... yes, I asked for a review by FIFA.
1: I spoke to a man who's highly respected. No, I asked for a review, no. I asked per fer trampes. Digueu, clar, Donald Trump, el pitjor de tot és que la FIFA hi va accedir, li van anul·lar la targeta vermella a aquest jugador dels Estats Units, una cosa que no havia passat mai, que el nostre Iturralde González de Carrusel doncs s'emportava les mans al cap perquè deia jo ara què us he d'explicar, saps? Si bàsicament estan fent i desfent com els dona la gana. I... com deies, Amparo, tenim final del Mundial aquest diumenge.
0: Jo no m'entero molt del Mundial, o sigui, encara no sabem si arribarem o no, oi?
1: O sigui, encara no, o sigui, hi confiem, estem posant totes les nostres ganes en arribar-hi, però encara la selecció espanyola s'ha d'enfrontar a França a les semifinals, l'altre semi són Anglaterra-Argentina.
2: Jo te diré, Anna, que a mi aquest Mundial se m'està fent com un embaràs. O sigui, jo te juro que no sabria dir-te quin dia va començar, però sent... que portem mig any en el Mundial.
1: Portem mig any en el Mundial. Aquesta, ja sí, certifiquem, és la darrera setmana, però són més de 40 dies perquè s'han augmentat les seleccions i...
3: I el següent,
1: anem
3: en principi, anem a més.
1: Exacte, anirem a més. Infantino, aquest amic íntim de Trump, que és qui decideix, diu que voldria ampliar-les fins a 60 seleccions, que bàsicament seria tothom participa, és a dir, deixem-ho
0: clar. És una tortura, és que està tot arreu, o sigui, a la ràdio, a la tele...
1: Ja em sap greu, eh?

0: Sí, serà Donald Trump, entenc, a la final, però sí. És que no hi serà sol, hi haurà moltes persones que hi estaran i que actuaran.
1: Sí, detalls d'aquesta final, diumenge, dia 19, a Nova York, al MetLife Stadium, que, perquè us feu una idea, és un mega recinte amb capacitat per a 82.000 espectadors. El futbol ja no és futbol, ara volem que sigui espectacle. I al descans, atenció, actuaran 8 artistes. Ho heu escoltat bé? 8 artistes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2: ni el
1: artistes.
2: Coachella, pràcticament.
1: Ni el Coachella. Justin Bieber, el que estem escoltant ara mateix, serà un dels caps de cartell, però també actuarà Shakira, que bàsicament té, la té mobilitat de la FIFA.
2: Home, és un mundial sense Shakira.
1: Exactament. A la llista també trobem Madonna, Coldplay, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel. Fins i tot hi haurà una coral. És a dir, serà un mega espectacle, però clar... Per situar-vos a tots aquells que no seguiu tant els esports o els que sí,
2: situa.
1: Un descans, una mitja part, com bé es diu aquesta secció, el futbol dura uns 15 minuts, una cosa així.
3: No tinc cap, la Shakira, l'Escolaria de Montserrat, aquesta, el
1: Durament, tothom. A mi em donen... No, és que no surt ni una cançó per artista. És a dir, o fan grupal, o fan duets, o la Madonna es posa amb la coral a fer la tornada d'alguna de les seves cançons.
2: Potser han contractat el Manu Guix com a Operació Triunfo i estan creant un espectacle...
1: És que aquí jo tinc moltes preguntes. És a dir, a mi no em surten els càlculs... Pitjor que compartir una etapa entre 8. És a dir, aquí se va liar aquest diumenge a la final del Mundial, i ja us avanço una cosa que tampoc agradarà gens als que bàsicament el que volen seguir és l'esport, el futbol, el partit, tant de bo amb la selecció espanyola. Ja us aviso que el descans es calcula que durarà uns 30 minuts. Per tant, Déu-n'hi-do, el que tindrem. A tot això, jo us proposo dues actuacions que haurien d'estar, perquè on caben 8 ni poden haver-hi 10. S'ha fet molt viral un dels àrbitres com sonava quan donava la seva decisió després de la revisió del VAR.
4: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
1: Va sonar amb aquesta contundència que li van fer fins i tot un remix.
4: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
0: Això està al nivell de donde... està Curaçao, de la cançó, que també és molt viral.
1: Efectivament, jo estic molt a favor de que aquesta cançó s'inclogui en aquesta final del Mundial, però, nois, us porto preparada també una sorpresa, així que anem a escoltar uns missatges molt especials. Bàsicament, hem demanat als nostres enviats especials del Mundial, el Santi Ovalle, el Bruno Alemany, el Lluís Flaquer...
0: Tres persones que no s'han donat res de treva aquest mes, perquè no han parat de voltar en amunt i avall, i que també volien saber una mica com s'han donat treva o com han passat aquests dies de Mundial, no?
1: Efectivament. Aquests jo crec que ja estan cantant el Country Roads Take Me Home, perquè volen tornar a casa, són ja més de 40 dies lluny de casa, però estan molt pendents tots tres de com estan en aquesta estrena de la treva, i els hem preguntat, a veure, enviats especials a un Mundial, a la competició més grossa que es pot fer al món, com us heu donat treva i per ordre d'arribada als nostres telèfons mòbils? Això és el que ens deia el Bruno Alemany.
5: Doncs per mi ha estat molt important l'esport. Fer esport, intento fer-ho al matí, fer una horeta més o menys al gimnàs de l'hotel, em neteja el cap, ho faig a més abans d'esmorzar, per tant ja començo a treballar amb el cap net, perquè he estat una hora fent esport i escoltant música. Han estat molt importants per mi els sopars en grup. Hi ha un grup molt maco i aquí es parla poc de futbol als sopars pròpiament, es parla molt de la vida i és divertit, i ho hem passat força bé en aquests sopars. I ho he fet aquesta última setmana. A l'habitació em poso vídeos de Chiquito de la Calzada. Mira, m'ha donat per qui en aquest Mundial i m'ha fet riure molt, el gran Chiquito.
1: Una sorpresa del Bruno Alemany. A veure què ens diu el Lluís Flaquer.
6: Hola, Anna, us saludo des de Kansas, i això en si ja ve a ser una petita treva per mi. Després de molts dies a Dallas, ciutat que no es caracteritzaria per la seva varietat de plans que et permetin desconnectar de la rutina del dia a dia, fer un viatget, encara que sigui per unes hores, ja s'agraeix. 42 dies fora de casa posen a prova la teva resistència. Ho gaudeixes, sí, però has de saber trobar els teus moments. Per exemple, perquè m'entengueu, he anat més al gimnàs aquest darrer mes que tot el que havia anat durant tot l'any. Una estona cada dia, una miqueta de peses, una miqueta de cinta... Així, flac, estaràs finet, pensant Doncs no. Una de les coses a les que costa trobar treva als Estats Units és el menjar. Som massa fans de les salses, els fregits, les mantegues o els arrebossats. Així que gimnàs

0: Sí, però hamburgueses també n'han caigut algunes. Són 42 dies fora de casa, amb rutines ben marcades que has d'aprendre a trencar. La treva passa per trobar els teus moments. Lectura, alguna sèrie, esport i parlar molt i molt i molt amb la família. Amb ella s'aprèn que, per sort, els mundials es fan llars per no ser junts, però ens ajuda a passar-ho al saber que per a la vida en família un mundial ve a ser una treva que has de passar, per sort, en aquest aspecte, només un cop cada 4 anys.
1: I el missatge del Santi Ovalle.
2: Hola, Anna, hola, amics de la treva. Sembla contradictori, però en un mundial no hi ha treva. La veritat és que ja portem gairebé 40 dies fora de casa, treballant cada dia de la setmana i dedicant-li moltíssimes hores amb moltes coses a cobrir, molts programes per fer i moltes cròniques per gravar. Poc temps de treva i de descans tenim en un mundial, però, mira, precisament ahir en vam tenir un, i és retrobar-me amb el meu germà, amb el meu amic, amb el Bruno Alemany, a Dallas, després de molts dies fora de casa, trobar algú de la redacció de Ràdio Barcelona i del Departament d'Esports i parlar mentre preníem una cervesa i podíem...
3: Bé, veig que tant el Flac i el Bruno, el Santi, han fet moltes cerveses, molts plans amics. S'ha donat treva també en aquest Mundial i, Anna, la setmana que ve més aquí.
1: La setmana que ve més, a veure amb què dona de si aquesta final del Mundial, de la qual estarem molt pendents i tant de bo que hi jugui la selecció espanyola.
3: Ja sabrem el guanyador, és veritat, el dilluns
1: que ve. Sí, sembla mentida, però el dilluns vinent ja sabrem qui és el guanyador.
4: I ens donarem treva del Mundial, per fi.
1: O potser no, ja veurem, però moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé. Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics. Avui és un dia especial per nosaltres, primer programa, i com a primer programa també ens fa molta il·lusió el nostre primer convidat.
5: Diuen que el primer convidat o convidada fa una mica la funció de padrí o padrina. I què millor que siga una persona que respira ràdio per tots els porres del seu cos.
6: Més de mitja vida dedicada a aquesta casa i a aquest mitjà, i que a més en unes setmanes comença un canvi de vida, d'horari sobretot, i qui sap si intentarà donar-se una mica més de treva, ja que dona la sensació que no pot parar de fer coses.
3: Ha vingut a visitar-nos l'escriptor, presentador de televisió, periodista d'aquesta casa...
5: Ara ja, ex-subdirector d'Hoy por Hoy i nou editor d'Hora 25 a la cadena SER.
6: I des d'ara mateix, encara que no tenim ni idea de si estarà d'acord o no, primer padrí de la treva, José Luis Sastre.
7: Acaba d'arribar d'una setmana de vacances l'Edu Polo i m'ha demanat a veure si en un minut li puc explicar tot el que s'ha perdut. Així que jo, pels amics, el que faci falta.
8: Es un reportaje de José Luis Sastre.
9: Hay que avanzar primero el pie derecho, luego el izquierdo. En este local, los sábados, empiezan con una bachata. Comencem aquest hora 14 parlant-nos d'aquesta operació policial de gran magnitud adreçada a la màfia.
10: Una mica caòtica sí que seria, sí.
9: Y los mejores ratos, con un poco de aguardiente, en ese local donde las penas son menos penas al son de un buen merengue.
10: T'ho has passat bé?
11: M'ha encantat.
10: Àlex Corretja, moltíssimes gràcies i molta sort. Gràcies. Et seguirem per Televisió Espanyola, eh?
11: Moltes gràcies, sort.
10: Una abraçada.
11: Adéu, gràcies.
10: Deixem aquí, la informació continua a Hora 14, a la cadena SER. Bona tarda.
3: José Luis Sastre, bona tarda, com estàs?
12: Mare de Déu, molt més vell que en aquests àudios. Què tal? Bon dia, com esteu?
3: Molt bé, home, aquí d'estrena. I m'ha agafat molts dels teus talls dels inicis, del 2005, 2006, 2007, 2008.
12: Ja, sí.
3: I ara que comences vacances, la primera pregunta és obligada a tots els convidats, i és que tu com et dones treva?
12: Bueno, pues parant una mica, sé que això és molt tòpic, però amb el ritme que portem, parant una mica, que vol dir fins i tot desactivar, no molts dies, però sí alguns dies, les alertes que rebem al telèfon mòbil, i deixant de mirar el telèfon. Sé que és molt senzill, segurament esperàveu una resposta una mica més, no, d'allò de pues, busco un lugar perdido en el... No. M'allunyo una mica del telèfon, si puc, tot el que es pot, i així em començo a donar una mica de treva. I després, fent una vida normal, en el sentit de deixar de matinar tant... Perquè, clar, ara quan em llevo a les 6-7 del matí, ja per mi és com voy tarde al dia. I pues, fent vida del poble, que és el que més m'agrada, anar a comprar el pa, a veure què li falta a la casa avui... Bueno, fent vida una mica més normal, que no vol dir que la ràdio no ho sigui, però sí que ho deixa de ser una mica amb els horaris aquests que ara, com comentava, ho deixaré de fer.
3: Se't fa estrany estar el juliol de vacances, després de molts anys dirigint el Hoy por Hoy durant l'estiu? Ara què fas, el juliol, agost, sense feina?
12: feina endarrerida, és a dir, tot allò que no he pogut fer durant el curs, doncs mira, llegir, mirar pel·lícules que volia mirar, allò, jo em vaig fent una llista, com tanta gent, suposo, no? Durant l'any, de quines coses m'agradaria fer, i ara tinc una mica més de temps de, per fer-les. I escoltar la ràdio d'una altra manera. No, la desconnexió no inclou apagar la ràdio, però sí que estàs escoltant la ràdio sense pensar, ui, esta disco va antes o després, o la publi, si no vas ara a la publi, aniràs malament de temps d'escoltar-la, com a oient, que és del que es tracta, això. No?
5: Tu creus que arribes a desconnectar realment quan estàs de vacances mirant una sèrie, o ja estàs pensant, ui, a Estel podria portar de convidat, podríem fer un tema que tractar això, allò, perquè a mi personalment em costa una mica.
12: Hi ha un punt, jo crec que de la nostra professió, com de tantes altres professions, quan tu coneixes un artista, un cantant, una persona que, no sé, que estigui escrivint una cançó, i veus, aprens, si l'escoltes i si estàs una mica atent, que hi ha persones que miren la vida en cançons, i hi ha persones que miren la vida en colors. I jo crec que nosaltres, al nostre ofici, escoltem i mirem la vida en ràdio. I és inevitable, però això no es tracta de... Saps què passa? Jo distingiria aquí la ràdio de l'actualitat. De l'actualitat sí es pot desconnectar una mica, tot i que és com una droga, de vegades. No... Però de la ràdio costa molt sortir-se'n. És a dir, jo puc desconnectar de no mirar la ràdio des d'un punt de vista professional. Però... mirar la vida en ràdio, no ho sé, deixar de fer. No, és la meva manera de mirar la vida. I tu mires la vida i us passarà, i escolteu algú i segur penseu, quina bona entrevista tindria aquest personatge. O quina bona secció sortiria d'aquí. Però bueno, això no pots desconnectar, perquè tens el cap construït després de molts anys d'aquesta manera. Però a mi no m'importa, no és que no m'importa, és que no puc renunciar a aquesta manera de mirar la vida en ràdio, de la mateixa manera que quan escoltes alguna història que t'agrada molt, dius, pues d'aquí sale un libro. I això és perquè tens el cap estructurat d'aquesta manera.
6: I encara que t'agradi la vida al poble, la vida normal, i mirant a molts de ràdio, si haguessis de triar la teva treva preferida, seria anar a una preestrena de Sorrentino amb ell, o al backstage d'un concert de Coldplay?
12: Uau! No poden ser les dues, no?
6: No.
12: Vale. O una preestrena amb Sorrentino o el backstage de Coldplay. Diria que la segona.
6: Sí.
12: Perquè Sorrentino ja... Sí, perquè no em cal que ell em comenti la pel·lícula, no? I a un backstage de Coldplay segur que hi ha bon catering.
3: Home, parlant de temps i d'aprofitar-lo, i ara que parlaves de música, jo crec que una persona que et mires molt et diria lo següent. Nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más que... El Manolo García segurament és un dels artistes que més admires, no, tu?
12: Sí, va marcar un punt... Mira, quan jo vaig venir a... Soc de València, i quan vaig venir a Barcelona a estudiar el primer any de carrera a l'Autònoma, a mi m'ajudava molt escoltar el Manolo, perquè Manolo era com aquell que quan estàs sol, surts de casa per primera vegada, tens 18 anys i vius sol... Aquells dissabtes que encara no coneixes a la gent, perquè tots els companys de classe sou de fora i encara no... Què faig, no? Que estic fora del poble, estic fora del lloc. I els dissabtes, i sobretot diumenges, al vespre, al Discman, que és un aparell que no us explicaré, però que no
3: tenia una idea. Jo el conec.
12: Em posava els discos del Manolo i m'ajudava a sentir-me una mica com a casa. I després em va passar una cosa molt, molt xula. El primer dia que... Jo no sóc molt, molt mitòman, i al llarg dels anys, doncs, a la ràdio coneixes amb molta, molta gent, no? Només recordo dos dies, i els dos van ser a Ràdio Barcelona, encara no estava a Madrid, de veure gent que dius, ostres, m'impacta tant que ni el saludaré, no? Mm. Un va ser el Serrat, un dia, sortint de l'ascensor de Ràdio Barcelona. Wow. Vaig dir, uau, Serrat. I... l'altre dia va ser, el següent dia va ser el Manolo, perquè va venir una entrevista amb la Gemma. Jo crec que la Gemma Nierga encara feia La Ventana. I va venir el Manolo a presentar un dels discos i jo em vaig posar al cristal, a la peixera, amb... Jo no sé amb quina cara el devia mirar. Però recordo que la Gemma, que era molt de fer aquestes coses, em va dir, Sastre, ven. Vaig dir, on? Diu, dentro. I em va posar dins de l'estudi amb ell. I tot això que us he explicat, que el Manolo era per mi com una mica de casa i la connexió amb... El Manolo sempre... Jo crec que la virtut que té és que quan estàs content et fa sentir més content, i quan estàs trist et fa sentir una mica més trist i això t'ajuda a treure tot el que portes dins i d'altra manera no sortiria. I li vaig poder explicar amb ell, ara segurament en aquell moment, ara ho recordo, tinc un record
3: José Luis,
12: dolç d'això.
3: No pateixis, sí, perquè ho tenim. 3 de, sí, de juny del 2008.
12: Ostres!
11: Me considero un inculto musical, pero me sé prácticamente todas las letras de Manolo García. Y cuando yo vine a estudiar a Barcelona, yo me ponía los discos de Manolo cuando quería llorar y no me salía, y cuando quería reír y no me salía. Y es verdad, yo me ponía los discos de Manolo y me ayudaba a sacar aquello que a veces, sí, no sale.
3: Clar, això li vas dir al Manolo davant. Explicaves que et vas trobar aquesta...
12: Davant.
3: Totalment.
12: Sí, perquè la Gemma va fer aquesta encerrona. I, doncs mira, el que t'anava a dir és que ara ho recordo d'una manera molt entranyable. En aquell moment suposo que en devia morir de la vergonya.
3: Sí, sí. Clar, li explicaves amb ell que la seva música t'ajudava a plorar, a riure quan ho necessitaves. Encara a dia d'avui, gairebé 20 anys més tard, encara et passa? Necessites la música del Manolo o de qualsevol altre per canalitzar aquestes emocions?
12: L'escolto menys al Manolo perquè han entrat molta... Una cosa que sí que m'ha passat en aquests anys d'hoy por hoy és que he après moltíssim de moltes coses, evidentment, però també de la música. I he incorporat, perquè jo era molt de 3-4, això que deies, Coldplay, Manolo, i tenia un repertori, diguéssim, més limitat. I ara, per sort, he incorporat a moltíssima gent, molts estils i fins i tot moltes èpoques diferents, et diria. I, per tant, el Manolo m'acompanya, és per mi un record permanent, de fet, jo crec que el vaig entrevistar l'estiu passat, perquè sempre el demano perquè em fa il·lu, però ja he incorporat molta més gent.
13: Sastre, tu ja has dit que eres d'Alberic, que vas estudiar a la UAP i que després vas començar treballant també així a Ràdio Barcelona. I jo t'he de confessar que sempre has sigut per a mi un poc un punt de referència, perquè jo sóc de Pego, del País Valencià, sí, vaig estudiar a l'Autònoma i ara estic treballant a Ràdio Barcelona. I clar, després de tants anys vivint a Barna, ara a Madrid, has arribat a sentir alguna d'aquestes dues ciutats com a casa? O al final, com la terreta, no hi ha res?
12: Mira, per mi Barcelona és una ciutat molt, molt especial perquè jo vaig anar a estudiar a Barcelona perquè volia estudiar a l'Autònoma i volia treballar a Ràdio Barcelona. Jo no volia fer les pràctiques a Ràdio Madrid o venir a Madrid. Jo volia provar a Barcelona. Per mi Barcelona era en aquell moment també sinònim de... Una ràdio que es feia... Hi havia una molt bona oferta i amb molta qualitat de ràdio. No vol dir que a Madrid no hi hagués, eh? Però resultava més atractiva la ciutat i l'oferta radiofònica i periodística que en aquell moment donava Barcelona. Jo, de fet, això ho he explicat molts cops, quan l'Àngels ja ens vam conèixer i em va dir «Sastre, vine amb mi a Madrid», li vaig dir «No, jo és que estic molt bé a Barcelona i treballant a Ràdio Barcelona». Per mi Barcelona és la ciutat on vaig aprendre tot. És a dir, vaig passar del poble de 10.000 habitants a la gran ciutat. I em passa molt, tinc molts amics, jo, amics, els primers grans amics de veritat que vaig fer són els de Barcelona. I encara em passa que quan vinc a Barna, per mi és com si hagués estat el dia d'abans, no? El que passa que jo sempre m'he sentit molt de poble i segons em vaig fent gran... Com més gran em faig, més de poble em sento. És a dir, més orgullós estic de dir. Soc d'una comarca, que es diu la comarca de la Ribera, crescut allà, vinc cada cap de setmana. És a dir, jo, si treballo a Barna o si treballo a Madrid, sempre estic el cap de setmana al poble i això m'ajuda també a mirar el món, a fer ràdio, a fer periodisme des d'un determinat punt de vista, que és sense deixar-me de banda les coses que són realment importants. Per tant, sento Barcelona com casa meva, sento Madrid com la ciutat que m'acull, que també és casa meva... Però jo sóc de la Ribera, sobretot de la Ribera.
3: Ara deies que al llarg d'aquests anys has descobert molts artistes. Algun que altre potser t'ha portat una mica un disgust, de forma carinyosa, amb una persona que jo crec que la temporada que ve trobaràs molt a faltar.
12: En la música tampoco nos ponemos de acuerdo. No. En lo que nos gusta y lo que no nos gusta.
14: No, porque tú dices que te gusta, porque tú siempre quieres quedar bien con todo el mundo. Cuando una cosa no te gusta, dime una música que no te... Un cantante español que no te guste.
12: Miguel Bosé. Yo no quiero quedar bien con todo el mundo. Lo que quiero es llevarte a la contraria. Tú dices que no te gusta Manuel Turizo porque es mainstream, porque lo escucha muchísimo.
14: No, eso es mentira,
12: sí,
14: eso te lo estás inventando.
12: Entonces, por esta cosa de yo esta música no la escucho, estás en contra. Y digo que yo, a mí, mira, escucho Manuel Turizo, esto que es el merengue, y me pongo de muy buen humor.
14: Pero
12: esto, digo yo que sea esto
14: motivo,
12: Sostakovich.
14: Pero el motivo que no me guste no es porque sea mainstream, es porque no me gusta este tipo de música. Entre otras cosas, porque no entiendo lo que dicen.
12: Ay, tampoco es muy difícil la letra.
6: Sastre, t'agrada de veritat Manuel Turizo o el que trobaràs a faltar és portar-li la contrària a l'Àngels?
12: No, però és que ho he explicat aquí. Jo aquesta cosa de és que esto lo, es como lo escucha todo el mundo, bueno, pues sí, yo también soy todo el mundo y también, es decir, ha d'haver-hi música para todos los lugares y per cada moment de la vida. Jo a un xiringuito, ara, 13 de juliol, que és avui, a una piscina, ja m'agrada que ja suene Manuel Turizo en... No, no necessito una música més intensa. El que trobaré a faltar són les discussions amb ella. Ja m'agrada Turizo, però no vol dir que sigui el meu músic favorit. El que passa que, clar, com me tenia que rebel·lar contra això, pues, semblava que a mi m'agradava aquesta música més comercial, que insisteixo, que no és que no li trobi pega, és a dir, que crec que fa falta.
6: Sí, que per ser mainstream no és dolent, o sea, no passa
12: correcte,
6: res.
12: Correcte, efectivament, però que era bàsicament una... Ara, com nos discutíamos, eh? Però sí. Bueno, sí.
6: Aquest fi de curs ha estat una mica convuls. Com ho has portat? Com estàs tu?
12: Ara que estic de vacances, millor, gràcies. Sí. millor, sí. Ha estat... Bueno, saps que això sí que la ràdio ho ha tingut i ho hem fet, que és que tot ha sonat, tot ho hem explicat, això és una premissa que tinc claríssima, que la nostra complicitat i la nostra confiança és amb els oients. Amb les oients no hi ha coses que ni es podien amagar ni hem volgut amagar. Ho hem anat explicant i ara, doncs, en el camí d'estar millor i aprofitant l'estiu per carregar forces i començar amb ganes la nova temporada.
6: I com et pot canviar la vida un canvi d'horari amb la teva feina als horaris que fas?
12: Bueno, ja, saps què passa? Que jo he fet l'horari d'Hora 25. De fet, nosaltres amb l'Àngels veníem d'Hora 25, jo era també el seu dos a Hora 25 i vam passar a l'Hoy por Hoy. Per tant, ja he estat aquí. Hi ha una cosa que... Ara no vull que sembli que trobaré a faltar aquest horari de llevar-me a les 3 de la matinada, però sí que té un punt. Jo he après a aprofitar molt els dies. Això que dèieu abans de... Però és que té temps de fer una mica tantes coses, que és una cosa que la gent em pregunta molt, de... Has escrit llibres, has estat a la tele, escrius al País, tens podcast, la ràdio, com t'ho fas? Bueno, m'ho faig perquè he après a exprimir molt els minuts que té el dia. I jo que em conec, sé que quan treballàvem a la nit i tenia el temps lliure al matí, això ho feia menys. És el que ara tinc dubte de com ho faré al setembre, perquè els dies i les hores em donin tant com em donaven fins ara. Ja us aniré explicant. Però tinc ganes també de que el despertador no soni a les 3 de la matinada. La veritat és aquesta, sí.
6: I saps que tindràs l'horari d'Hora 25, de la 25, mm-hmm. Has tingut el d'Hoy por Hoy i no és l'únic que has tingut a la SER.
15: Bona tarda. Com estan escoltant, la concentració que ha convocat el PP a favor de la Constitució ha reunit milers de persones, 200.000 segons els convocants, i ha acabat sense cap referència al procés de reforma de l'Estatut.
6: Estem escoltant, creiem que és de les teves primeres intervencions a l'Hora 14, del 3 de desembre de 2005. Tu, quan vas fer això, t'esperaves el que vindria després?
12: No. Jo he treballat a la ràdio, en general, des del primer moment i ara també, continuo així, sense expectativa del que quina seria la nova etapa. He tingut la sort de treballar en aquesta casa molts anys, però fent coses molt diferents. I això no m'ho podia ni imaginar. Jo, quan vaig arribar a la ràdio, vaig arribar com un becari d'informatius que pensava que va tenir la sort de que quan va acabar la beca em van dir, tu no voldries fer l'informatiu del cap de setmana i de seguida al migdia i vaig anar dient, bueno, pues sí, però després va ser la graderia, vaig passar per esports, per política, aquí a Madrid he fet moltes coses també. Vull dir que he treballat sempre a la mateixa empresa però amb la sort, amb la fortuna d'haver pogut fer i moltes coses que de totes, les que així d'entrada m'agradaven més i les que m'agradaven menys, de totes, no és que hagi après professionalment, que també, sinó que he conegut molta gent. Per exemple, jo sempre explico que una època en què m'ho vaig passar molt, molt bé fent ràdio i fent periodisme esportiu va ser fent la graderia, però que no, el més important que em vaig emportar de la graderia, que era una cosa que, responent a la teva pregunta, no, en absolut, quan vaig començar a fer l'Hora 14 ni m'ho podia arribar a imaginar, és que els amics que vaig fer en aquella època són amics personals meus que ja em vaig emportar per a sempre, jamás. Vull dir que no, tampoc treballo amb l'expectativa de, bueno, i ara comences Hora 25 i que, bueno, ara disfrutem d'Hora 25. Exacte. I després, quan arribi, ja veurem.
13: I, de fet, comences Hora 25. Què ens pots avançar de cara al setembre?
12: Que és un programa que encara estem pensant molt. Clar, pensa que acabo fins fa 3 dies, estava fent l'Hoy por Hoy.
13: Sí, sí.
12: Necessito una mica de calma. El que et puc avançar i el que et puc explicar és quina és la meva relació amb Hora 25. Soc molt conscient de quin és el programa, que tindré la responsabilitat a partir del dia 31 del mes que ve, 31 d'agost, de posar-me, de dirigir, de presentar, que és un programa emblemàtic en aquesta casa i en la història del periodisme radiofònic d'aquest país, molt lligat a una etapa que va ser molt complicada per aconseguir algunes de les coses que ara tenim i que no hem de badar per seguir defensant, que no hem de donar per òbvies, per evidents i per ja aconseguides. Per tant, tinc no només la il·lusió, sinó també la responsabilitat de ser-ne molt conscient de quin és l'horari, quin és el programa i quina és la tasca que hem de fer en aquella hora en què la gent ens ve a buscar per obtenir un anàlisi i una informació molt rigorosa i molt amb un anàlisi que pugui aportar-li arguments, que és això, tant el to, un to més tranquil i que no sigui en absolut apocalíptic, ara que triomfa tant gràcies a l'algoritme i a la intel·ligència artificial, a aquells que van parlant o que fan discursos amb majúscules, tractar de fer discursos i trobar debats que amb minúscules i respectant el que diu l'altra persona puguin aportar i ser d'utilitat per la gent.
6: Sastre, t'has fet, Laitana, una pregunta com valenciana. Jo, com murciana, només vull saber si escoltarem el Miguel Maldonado en Hora 25.
12: És una molt bona pregunta que hauríeu de pagar molts diners perquè jo ara us donés aquesta exclusiva.
6: Vale, li trauré a ell l'exclusiva, a veure si puc.
12: Vale, sort. Sort amb això.
13: I abans d'acabar, ja que eres expert tant informatiu com a magazín, com bueno, en totes les coses que hem estat comentant, i com a padrí del programa, que és un títol que t'hem posat nosaltres...
12: Moltes gràcies, però vosaltres veureu, eh? Ara, si va malament la cosa, jo no vull responsabilitats. Anirà bé.
13: Llavors, quines serien les teues recomanacions per aquest estiu?
12: És que no soni tòpic, eh? Que no soni obvi. Mireu, primer, vosaltres us ho heu de passar bé. És un programa de ràdio. Ni menys, ni més. Un programa de ràdio. I després, una cosa que sí que us agrairia molt és que no oblidéssiu mai que esteu parlant per la gent. Que hi ha gent que us està escoltant. Que hi ha gent que està temptada ara mateix de canviar el dial o de baixar del cotxe. Feu que aquesta gent, tot i que hagi aparcat el cotxe, es vulgui quedar una estona més i que no canviïn de dial. No és fàcil, però bueno, per això teniu tot un estiu per davant.
16: Totalment.
12: Poseu Manu Turizo.
16: Manu Turizo, no, t'anem a posar un altre que crec que tu cantes molt o que has cantat molt en una època de la teva vida i que va molt en sintonia amb la treva, amb relaxar-nos. És aquesta, a veure si la recordes. Sí, no?
12: No, però negaré... És a dir, no explicaré les circumstàncies en què jo he cantat aquesta cançó.
16: Moltes vegades.
12: Ni la vestimenta tampoc.
16: Arribaves a aquests aguts o no, del Mica?
12: No. Tampoc sé si jo estava molt lúcid en el
16: moment
12: que jo cantava aquesta cançó. Però això forma part d'una altra entrevista.
16: Totalment. Mira, per tancar la temporada, si no tornes, i la cantes. Només vens i cantes, ja està. Res més.
12: Vale. Ja ho parlarem.
16: José Luis,
12: molta sort, que tingueu moltíssima sort en aquesta aventura i passeu-ho bé.
16: I bones vacances, sobretot, que vagi bé la tornada.
12: Moltes gràcies.
6: Gràcies.
12: Adéu.

0: Que bé començar així, eh?
1: Un convidat especial per un dia especial.
2: I seguint els consells del nostre padrí Sastre, demà tornarem per seguir passant-nos-ho bé sense oblidar que us estem parlant a vosaltres i que seguiu enganxats a la sèrie Ser Catalunya, com sempre a partir de la una.
0: I podem dir ja la convidada de demà?
1: Va, ho diem.
2: Doncs va, demà ens visita la Mariang de la Pija i la Kinky, així que també podeu participar en preguntes que ens podeu enviar al nostre WhatsApp, que és el 648 83 43 78.
0: I de debò que estem molt contentes de treballar aquest estiu, de donar una mica de treva i de fer-vos partíceps a vosaltres, oients, d'aquesta bogeria.
1: Us deixem a l'actualitat del dia, que aquesta sí que no dona treva, de seguida a l'hora 14.
2: Que passeu molt bon dilluns, Dia Mundial del Rock i també Dia Internacional de l'Estrena de la Treva. Fins demà!

0: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular resta importancia y no ve racismo en las palabras de Mariano Rajoy, que en una columna aseguró que la selección francesa tiene una plantilla de altísimo nivel, pero sin franceses. Los populares se escudan en el sarcasmo para justificar las palabras del expresidente del gobierno, que están provocando una reacción en cadena del gobierno francés. Borja Semper, portavoz del PP hace unos minutos.
3: Una columna de estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y esto yo no los circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación.
2: La polémica sigue escalando. Francia, que ya calificó de racista e inaceptable el comentario, ha elevado todavía más el tono esta mañana y ha añadido que es también patético. Jean-Noël Barrot es el ministro de Exteriores francés.
4: Voilà des propos qui sont pathétiques.
5: Esos comentarios son patéticos. De una vez por todas, Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es simplemente estúpida, racista o una combinación de ambas cosas. Este es un equipo excepcional que muestra la mejor cara de Francia.
2: Hasta la extrema derecha francesa ha llamado racista hoy a Rajoy. Con Barrot, precisamente, habló ayer el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. Según ha explicado él mismo en esa conversación, Álvarez le ha dicho que las palabras del expresidente no representan al gobierno y le ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que le desautorice.
6: Lo que dejó escrito el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, es absolutamente inaceptable. Exijo al señor Feijóo que desautorice a Mariano Rajoy, al medio digital que publicó ese artículo, que retire el artículo y que publique una rectificación.
2: A las 2:30 ampliamos todas estas reacciones en un día más marcado por los incendios en nuestro país, aunque con buenas noticias, porque el fuego de los Gallardos en Almería, en el que han muerto 13 personas, va a quedar hoy controlado, según ha anunciado el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.
7: Y hoy ya pasaríamos a situación operativa cero. Yo creo que eso es una buena noticia y a lo largo del día estamos convencidos que podemos dar por controlado.
2: Junto a Moreno ha comparecido también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha visitado la zona y ha pedido un gran acuerdo de país para luchar contra el fuego. ¿Cuál es la situación sobre el terreno de este incendio que ha calcinado ya 7.000 hectáreas? Puesto de mando avanzado, Guillermo Mirón, buenas tardes.
8: Buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado en reiteraciones la colaboración las diferentes administraciones ante una catástrofe como esta, como ayuntamientos, diputación, junta y gobierno central, ha agradecido el trabajo de todos los que están participando en las labores de lucha contra el incendio y en la atención a los afectados y ha pedido el apoyo para el acuerdo de Estado propuesto por el Ejecutivo Central de cara a luchar con más eficiencia en un futuro ante catástrofes derivadas del cambio climático y del aumento de las temperaturas. Pedro Sánchez, desde el puesto avanzado de Turre.
9: Articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
8: Se espera que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparezca desde el puesto de mando avanzado en torno a las 3:45 de esta tarde.
2: Durante toda la mañana, nuestro compañero Javier Ruiz Martínez ha estado recorriendo la zona cero de este fuego. Las colinas han quedado completamente calcinadas, recabando los sonidos de lo que es esta zona de Almería 72 horas después. Su gente, los que lo han sufrido directamente. Con Javi, en esta zona cero, estaremos en unos minutos. Todo en un inicio de semana en el que el gobierno, sin que de momento se cristalice, sigue poniendo el foco en el principal problema de los españoles, en la vivienda. Esta mañana el ministro Pablo Bustinduy ha asegurado aquí en Hoy por Hoy con Pedro Blanco que quieren incluir una prórroga de los alquileres hasta finales del año 2028 en el decreto que se va a aprobar este mes. Jordi Fàbrega, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Un decreto que siguen negociando PSOE y Sumar y que va a incluir, según se comprometió el gobierno, la regulación de los alquileres de temporada, bonificaciones fiscales a los propietarios y la prórroga de los alquileres. Una prórroga que los ministros de Sumar, como Pablo Bustinduy, quieren, como dices, que sea más amplia que la incluida en el decreto que tumbó el Congreso en abril.
11: Queremos que la pueda pedir pues toda la gente que no la pudo pedir entonces y queremos extender también el plazo de cobertura para que bueno, pues para llegar a más familias inquilinas.
10: La idea que ponen sobre la mesa es ampliar el número de contratos beneficiarios de la prórroga a todos aquellos que venzan hasta finales de 2028.
2: Aunque la conversación en las calles, en los trabajos, en las terrazas, está en lo puramente deportivo, en el Mundial.
12: Mundial 2026, Cadena Ser.
2: Porque mañana España juega por segunda vez en su historia unas semifinales de un Mundial contra Francia y en su día nacional. Ya empezamos a estar nerviosos. ¿Cómo están las cosas por Dallas? Antón Meana, muy buenas tardes.
13: Hola, Liébana, buenas tardes. Aquí las 7 y 5 de la mañana y la verdad que sí que hay nervios. En 4 horas, último entrenamiento de la selección española y afortunadamente están todos bien físicamente. Bien como se puede estar en este tramo de temporada, pero ayer entrenaron sin problema y va a repetir Luis de la Fuente el mismo equipo que derrotó a Bélgica en Los Ángeles. A esta hora, aquí en Dallas, llueve. Y esta noche, en tiempo de larguero, en directo, conferencia de prensa del seleccionador y de Lamine Yamal, nuestra estrella, que se pone delante del micrófono para decirle al mundo que España quiere ganar la segunda estrella el próximo domingo en New Jersey.
12: Todo el Mundial 2026 en la Cadena Ser.
2: Y solo nos queda el tiempo en un día de contrastes, pero con mucho calor, sobre todo en el Mediterráneo. Meteoróloga Nuria Seró.
14: Hoy el calor intenso lo tenemos en el este del país, temperaturas que podrán alcanzar los 38 grados, por ejemplo, en Zaragoza. Hola, muy buenas tardes, pero es una jornada de contrastes porque en el oeste peninsular, por ejemplo, en Pontevedra, la máxima se quedará en tan solo 25. Tenemos también polvo en suspensión, calima especialmente en el este peninsular e irá en aumento a lo largo de los próximos días. Esta tarde tendremos chubascos y tormentas que podrán ser fuertes tanto en los Pirineos, en la Ibérica, en las Béticas, como también en Galicia y en el interior de Asturias.
2: Con la producción de Aldo Gómez y Toñi Fernández y con Nick Sutherland y Juan Carlos Fernández en la realización, comienza el verano también aquí en Hora 14. Son las 2 y 6 minutos.
15: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
16: La investigació per saber l'origen del darrer incendi declarat a Aiguamúrcia apunta que ha estat provocat.
17: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi.
16: És el tercer foc que comença en aquesta zona de l'Alt Camp en menys d'una setmana. Hi ha 220 veïns d'urbanitzacions que han hagut de ser evacuats per precaució i 2.500 que han de seguir confinats. Avui, que comença una nova onada de calor que tindrà el seu pic entre dimecres i dijous. Una calor que, segons ha determinat l'Institut de Salut Global de Barcelona, pot afectar el desenvolupament del cervell dels nadons. Atenció, perquè està exposat a altes temperatures durant l'embaràs i els primers mesos de vida, després pot provocar més agressivitat durant l'adolescència. La Generalitat allarga encara més la reobertura del parc de Collserola, tancat totalment des de fa més de 4 mesos per la peste porcina africana.
18: Tots els censos que s'havien fet de senglars en aquesta zona s'han quedat curts i estava tot molt més descontrolat del que pensàvem. Però ho farem el més ràpid possible, però miracles no en farem. Ja vam dir que això seria llarg.
16: En les darreres hores, veïns de barris com Ciutat Meridiana hi han anat a caminar, saltant-se la prohibició en protesta.
19: Para los vecinos es un tema de salud mental.
20: Estamos aquí, pues un poco como enjaulados, ¿sabes? Entonces hay que romper ese bloqueo. No informan de qué es lo que está ocurriendo dentro, cómo está...
16: El CNI va espiar els telèfons de Carles Riera i David Fernández quan eren diputats de la CUP a través del programa Pegasus. Va ser amb l'autorització del Suprem i els mesos posteriors a les protestes en contra de la sentència al procés. Ho detalla la documentació desclassificada pel Consell de Ministres. Tot això en aquest dilluns en què us ampliarem aquesta exclusiva de Ser Catalunya. Ha estat detingut un exdiputat de Junts i exalcalde socialista Sant Feliu de Guíxols per masturbar-se en públic. La policia local de Santa Susana, al Maresme, va arrestar a Pere Albó ahir, a la tarda, després de tocar-se a la tombona d'un hotel davant d'una cinquantena de persones, moltes d'elles menors d'edat. A la tècnica hi ha en Tomàs Sánchez, a la producció Lèlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
15: A la Cadena Ser i Ser Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
16: Què tal? Bona tarda. Estem pendents a aquesta hora de dos incendis. El primer és un foc que s'ha declarat fa res, fa poc més d'una hora, a Lladurs. El Solsonès està afectant la zona del Collet dels Lladres, un foc de vegetació que, segons els bombers, ha agafat força intensitat i els bombers estan atacant el flanc esquerre, amb 19 dotacions, també descàrregues de 4 mitjans aeris. Aquest foc que s'ha declarat a Lladurs, al Solsonès, l'altre és el d'Aiguamúrcia, el tercer que s'hi declara en aquesta zona des de fa menys d'una setmana, que obliga a confinar a més de 2.500 persones i també ha obligat a evacuar 220 persones de casa seva per precaució. Anem fins a Sant Jaume dels Domenys, al centre de control d'aquest foc. Eva Hidalgo, què tal? Bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda.
16: Els bombers acaben d'explicar que aquest foc està pràcticament perimetrat, però els confinaments i les evacuacions s'han de mantenir perquè les condicions meteorològiques ho poden canviar tot.
0: Un 95% concretament està perimetrat. Aquest matí, però, hi ha hagut dues revifalles que mantenen alerta els més de 200 bombers desplegats, sobretot al flanc esquerre, sota d'una cinglera. És per això que treballen amb mitjans d'alta mobilitat per dins d'aquests 8 quilòmetres. El vent i les altes temperatures fan que sigui una franja horària crítica, diu Ricardo Exposito, inspector dels bombers.
21: Ara que comença el període de més risc en aquest incendi, per tant, hem d'estar molt, molt vigilants de... a partir d'ara fins al vespre, per intentar que no tinguem cap reproducció que es pugui complicar la gestió d'aquest incendi.
0: Han cremat 142 hectàrees i els bombers són optimistes si tot continua com ara, esperen estabilitzar-lo aquest vespre. 220 persones dels ranxos de Bonany i urbanitzacions de Querol han estat evacuades a primera hora del matí i continuen confinats 2.500 habitants de 5 municipis diversos.
16: Eva, tu has pogut parlar amb l'alcaldessa d'aquest municipi de Querol on s'han hagut de fer aquests desallotjaments. Han passat hores molt crítiques, però recordem que aquests veïns se'ls ha evacuat no perquè les flames ja estiguessin a prop, sinó per precaució pel que pugui passar.
0: Protecció Civil ha enviat aquesta alerta poc abans de les 7 del matí davant de la possibilitat que ara al migdia el foc avancés cap a aquesta zona on les parcel·les són molt grans i amb vegetació i per tant doncs hagués corregut molt ràpid. Per tant doncs ha estat això, prevenció purament. I expliquen també que no ho van fer ahir a la nit perquè no hi havia garanties de que el procediment estigués doncs fet amb calma i de manera controlada. L'alcaldessa és Roser Burzón.
22: Ha sigut una nit molt angoixant, molt desesperant, la gent, els mòbils no paraven.
0: Alguns d'ells han anat al casal de Vilarrodona, que s'ha habilitat, i la resta, com que hi ha moltes segones residències, doncs han marxat a casa seva o bé amb familiars. La previsió és que puguin tornar aquesta nit.
16: Veïns, alcaldes afectats, Eva, de fet ja fa dies que estan força enfadats, amb por. És el tercer foc que es declara en aquesta zona en menys d'una setmana i la investigació dels Mossos apunta a que almenys aquest últim hauria estat provocat. Aquests són els indicis.
0: Exacte, i fa molts dies que a la zona doncs, es viu amb una barreja entre angoixa i indignació, arrossegant unes sospites que avui s'han confirmat. Mossos i agents rurals han trobat proves i podria ser que els tres focs els hagués originat la mateixa persona. De moment, però, doncs, és una hipòtesi perquè la investigació continua. Antoni Mestres és subinspector dels agents rurals.
23: Ha sigut un lloc on hem tingut una recurrència d'incendis en els últims dies i estem investigant en respecte als antecedents que hem tingut en aquesta zona per tal de poder arribar a la fi amb unes conclusions clares.
0: El punt d'inici coincideix a tots tres focs, molt a prop d'Aiguamúrcia.
16: Eva Hidalgo, des d'aquest centre de control d'aquest foc, qualsevol novetat ens avises. Gràcies, bona tarda.
0: Gràcies, fins ara.
16: Tot això amb una onada de calor que ja ha començat. El pic màxim serà dimecres, amb temperatures que poden arribar als 41-42 graus a Ponent. A l'Empordà estem parlant de fins a 11 graus per sobre de la temperatura mitjana. Anem-ho a detallar tot plegat. Núria Serós, bona tarda.
24: Bona tarda.
16: Comencem per avui. A on ha de fer més calor?
24: Estem en la tercera onada de calor, ja veu, i és una jornada de calor i xafogó. Les temperatures màximes voltaran els 32 graus a la costa i aniran entre els 35 i 38 a l'interior. Aquesta tarda podrem tindre algun ruixat al Pirineu Occidental, molt local. Demà els ruixats de tarda seran més extensos al Pirineu. A més, el cel està encalitzat. La pols sahariana anirà en augment al llarg de les pròximes jornades, deixant una mala qualitat de l'aire. I les temperatures tan altes d'avui faran que aquesta pròxima nit sigui difícil dormir. Ja tenim avisos per calor nocturna en bona part de la província de Tarragona, com també al Pla de Lleida. Molta atenció, que avui el risc d'incendis és extrem, sobretot a l'interior.
16: Tot fins dimecres, dijous, no?
24: Aquesta nova onada de calor ens acompanyarà almenys fins dijous. I la jornada més càlida en general serà dimecres. I és que dimecres les temperatures diurnes pujaran al litoral i al prelitoral de l'ordre d'uns 7 graus respecte al dia anterior. Les temperatures seran molt altes al llarg d'aquests dies, tant de dia com de nit. Les nits seran tropicals, inclús tòrrides, especialment a la costa. I les màximes, la majoria, estaran per sobre dels 35 graus. I tant a Ponent com també a les comarques de Girona, Terres de l'Ebre, les temperatures màximes podrien superar els 40 graus. A més, la calor no ve sola, ve de la mà de la pols sahariana, que deixarà una mala qualitat de l'aire.
16: Atenció als efectes que poden tenir aquestes altes temperatures. Un estudi de l'Institut Global de Barcelona ha determinat com afecta el desenvolupament del cervell dels nadons el fet d'estar exposats a la calor durant l'embaràs i durant els primers mesos de vida. Susana Ruiz, això pot provocar més agressivitat en l'adolescència.
1: El treball vincula l'exposició a temperatures elevades durant l'embaràs i els primers mesos després del naixement amb un creixement lent del tàlem, l'àrea del cervell que processa i transmet la informació sensorial i motora. L'equip investigador va observar que aquest retard s'associa a algunes alteracions conductuals durant l'adolescència. Ho explica Mònica Guixens, investigadora de l'IS Global Centre, impulsat per la Fundació La Caixa.
3: El que sí que s'ha vist és que una reducció del creixement d'aquesta estructura del tàlem podria estar associat amb problemes de conducta i d'agressivitat.
1: En canvi, els investigadors no van trobar cap associació amb el rendiment cognitiu. L'estudi s'ha fet amb una cohort de més de 3.200 nens dels Països Baixos, als quals s'ha fet seguiment durant 15 anys.
16: I ara anem, en aquest cas, a Gandès, a la Terra Alta. És el so del minut de silenci que s'ha fet després de la mort d'una nena de 9 anys quan es banyava en unes termes. Hi va haver un despreniment de terres i hi ha també una jove de 24 anys ferida greu. Ens informa des de Gandesa la Leida Bas.
4: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Fontcalda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
5: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs ens ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués aquesta pedra i que, malauradament, doncs, passés el que ha passat.
4: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Fontcalda.
16: I atenció, perquè les restriccions per poder anar al Parc Natural de Collserola continuaran fins més enllà de l'estiu. De fet, la Generalitat encara no sap dir fins quan pretén tancar totalment aquest parc per la peste porcina africana. Fa 4 mesos del tancament total i el conseller d'Agricultura va dir que seria al setembre. Ara, però, assegura que la situació és pitjor de la que s'esperaven. Ferran del Mau.
6: Anar a córrer a la carretera de les Aigües o fer excursions a Collserola era fins fa uns 4 mesos part de la quotidianitat per als veïns de molts municipis. Però des de llavors, les restriccions per la pesta porcina africana ho impedeixen. No hi ha data perquè això canviï. El conseller Ordeig ha carregat les culpes a la poca gestió forestal que s'havia fet històricament en aquesta zona.
18: Nosaltres en aquests moments no podem dir en quin moment es podrà obrir Collserola. Tots els censos que s'havien fet de senglars en aquesta zona s'han quedat curts i estava tot molt més descontrolat del que pensàvem. Per tant, tenim algunes zones que ja estan molt netes. La meitat, més o menys, de les zones de tancades ja estan netes de senglars. Altres, doncs, evidentment, ens està costant molt. Ho farem el més ràpid possible, però miracles no en farem. Ja vam dir que això seria llarg.
6: En declaracions a TV3, Òscar Ordeig sí que diu que valoraran obrir alguns espais, els que ja estiguin nets, diu, de senglars. De moment s'han posat 25 multes a veïns per saltar-se les restriccions.
16: Ahir a la tarda un grup de veïns es va concentrar al parc de l'Aqüeducte Ciutat Meridiana i van anar a passejar per aquest parc de l'Associació de Veïns i Veïnes de Ciutat Meridiana en protesta per l'allargament d'aquestes restriccions. Això deien a BTV.
25: Nos sentimos como presos en un barrio. Para los vecinos es un tema de salud mental.
20: Estamos aquí, pues un poco como enjaulados, ¿sabes? Entonces hay que romper ese bloqueo de 4 meses. No informan de qué es lo que está ocurriendo dentro, cómo está. Son unas normas que tenían que ser un poquito más flexibles y tener en cuenta a la gente que estamos viviendo aquí.
16: Ara són les 2:18. Anem amb la crònica de Tribunals i Política. El CNI va espiar a 2 dels exlíders de la CUP, Carles Riera i David Fernández. La intel·ligència espanyola va infectar els seus telèfons amb el programa espia Pegasus durant gairebé 2 anys, un i l'altre durant 6 mesos. Així consta en la documentació desclassificada pel Consell de Ministres, en què també es detalla Carles Couso que aquest espionatge va ser autoritzat pel propi Tribunal Suprem.
26: Sí, amb l'argument que els copaires feien activitats contràries a la seguretat nacional. El mòbil de Riera, exportaveu dels anticapitalistes al Parlament, va ser infectat amb Pegasus durant el febrer del 2019, quan començava el judici contra el procés. Va rebre 2 SMS que simulaven notícies relacionades amb el judici. En el cas de David Fernández, el Suprem en va avalar l'espionatge del desembre del 2019 al juny del 2020. El CNI ha negat, però, que també infectés el mòbil d'un altre copaire, Albert Botran. La revelació, inèdita fins al moment, sorgeix de la querella fiscalia dels tres exdiputats per espionatge amb Pegasus que investiga el jutjat número 32 de Barcelona. El magistrat havia demanat fa setmanes al Consell de Ministres que desclassifiqués tota la informació del CNI relativa a Riera Fernández i Botran.
16: I atenció, perquè ho acabem de saber fa poca estona, el Tribunal Suprem assegura que no es pot excloure el castellà dels rètols a les escoles i als instituts. Soledad Domínguez.
7: L'alt tribunal dona la raó a l'Assemblea per l'Escola Bilingüe, que va recórrer un document sobre l'organització dels centres de fa quatre cursos on es deia que aquests cartells per assenyalar on està la biblioteca o el menjador havien de ser en català. Educació diu que aquesta sentència no tindrà cap efecte perquè els documents referits al curs vinent no inclouen cap referència a la retolació, perquè n'hi ha prou de complir la normativa general, i segon, perquè el mateix text de la sentència diu que és contrari a dret excloure la retolació en castellà, però que no existeix un deure de canviar la retolació per posar-la ara en castellà.
16: Tot això avui que el president Salvador Illa ha certificat ja públicament que els pressupostos que va aprovar la setmana passada amb Esquerra i Comuns seran els últims de la legislatura i que aguantaran els pròxims dos anys.
8: No me cierro a nada, pero esos presupuestos es verdad que hay que desarrollar y es verdad que me dan un margen amplio y que con esos presupuestos podemos gestionar el 27 y si conviene también el 28. Es decir, me dan, para decirlo claro, me dan recorrido para toda la legislatura, pero no me cierro a nada, ya veremos, ¿no?
16: Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid, justament allà a la capital espanyola, amb l'expectativa de quan Pedro Sánchez convocarà eleccions i si aguantarà fins al final de la legislatura l'any que ve. La direcció d'Esquerra Republicana dona per tancada de moment la crisi amb Rufián i dona per fet que es repetirà com a candidat per les generals. Tot després de la proposta de fer una candidatura conjunta amb altres esquerres de tot l'Estat i que mai ha acceptat Oriol Junqueras. És una informació que signa la Laura Pons.
9: Fonts properes a Oriol Junqueras asseguren a la SER que l'opció que marxés, que Rufián estripés el carnet d'Esquerra, mai ha estat sobre la taula de la direcció. No hi ha pla B, afegeix una altra font que dona per fet que Rufián serà el seu candidat. Ho serà, això sí, argumenten diputats d'Esquerra al Congrés, després d'un enorme desgast pel partit i també pel grup parlamentari, per l'aposta de Rufián, la del Front Ampli, la del Front d'Esquerres. Ho arreglaran, no hi haurà ruptura, afegeix una altra font, i és que encara que la sintonia personal entre Junqueras i Rufián s'ha desgastat amb el pas del temps, els seus respectius equips sí que treballen colze a colze i estan en contacte permanent. El context polític també ha obligat a acostar posicions, ja que Esquerra porta setmanes preparant-se per si Pedro Sánchez finalment avança les eleccions. A més, l'última enquesta del CEO també explica per què a Esquerra li interessa mantenir a Rufián com a candidat, ja que ocupa el tercer lloc del podi per ser president.
16: Dos minuts i de seguida ampliem l'exclusiva de SER Catalunya. S'ha detingut l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols per masturbar-se en públic. Va passar ahir a la tarda a la piscina d'un hotel. Ara us ho ampliem.
15: Cadena SER.
10: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
11: Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
12: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
13: Brutals! Així són les rebaixes de Conforama. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles, electrodomèstics, només fins al 29 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
15: Hora 14, amb Joan Bofill.
16: Ara són les 2:23. És una exclusiva de SER Catalunya. S'ha detingut un exdiputat de Junts i exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols per masturbar-se en públic. Va passar ahir a la tarda en un hotel de Santa Susana al Maresme quan Pere Albó es va començar a tocar la tombona davant d'una cinquantena de persones, moltes d'elles menors d'edat. Amplia en Ferran Dalmau.
27: Segons ha sabut SER Catalunya, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, està acusat d'exhibicionisme després d'entrar sense autorització ahir diumenge a la tarda a un hotel de Santa Susana, al Maresme, dirigir-se a la zona de piscines on hi havia una cinquantena de persones, moltes d'elles infants i adolescents, tombar-se a una tombona i masturbar-se visiblement. segons han descrit els testimonis i ha confirmat també personal de l'establiment. Mentre es masturbava, el Bo presumptament també va agafar pel braç a una jove que ho ha denunciat als Mossos. Quan la policia local de Santa Susana el va detenir, l'exalcalde, que és advocat de formació, va demanar un habeas corpus, forçant el jutjat de Guàrdia d'Arenys a revisar si es tractava d'una detenció il·legal. Aquesta nit un magistrat ho ha desestimat. En les properes hores està previst que el Bo torni a passar a disposició judicial per si cal adoptar mesures per l'exhibicionisme.
16: Ho teniu tot el detall d'aquesta informació a sercatalunya.cat. La Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretària de Salut Pública Josep Maria Argimon i tota la cúpula de Salut pel suposat retard en la vacunació dels agents de la policia espanyola, la Guàrdia Civil a Catalunya, durant la pandèmia. Abans d'escoltar la seva versió, els demanaven 12 anys d'inhabilitació. Carles Couso.
0: Sí, abans d'acabar el judici pel retard en la vacunació de policies espanyols, la Fiscalia ha retirat l'acusació de prevaricació i la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic que afectaven l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretària de Salut Pública Josep Maria Argimon i la cúpula del Departament de Salut. Les acusacions populars, però, els han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació. Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
16: I 5 ferits en un accident d'autobús a Cerdanyola del Vallès, el vehicle topat contra un arbre i diversos vehicles aparcats, Julià Domènech.
2: 5 persones han resultat ferides lleus aquest matí en un accident d'un autobús urbà a Cerdanyola del Vallès. El sinistre ha passat poc després de les 8 del matí al carrer Nonell, al barri de les Fontetes, quan per causes que encara s'investiguen, el vehicle ha xocat contra un arbre, una caixa elèctrica i 5 cotxes que hi havia aparcats. Els 5 ocupants han pogut sortir pel seu propi peu, 3 han estat traslladats a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i 2 més al CUAP Sant Fèlix. En l'operatiu hi han treballat 2 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del SEM.
16: I aquest 8 de setembre, recordeu que és quan comença el curs, un curs que començarà amb l'amenaça de vaga d'alguns col·lectius de professors, també amb el boicot d'una majoria d'escoles i instituts que han dit que el pròxim curs no faran ni excursions ni colònies. Per això, la patronal del Lleure demana a la Generalitat que es reguli aquestes sortides, que es clarifiquin les condicions i els diners que han de rebre els docents o les persones que acompanyen a aquests menors. Èlia Pijuan.
14: La patronal de les petites i mitjanes empreses del Lleure, a Sallec, creu que primer s'han de separar les sortides pedagògiques dels viatges de final de curs, que tenen una finalitat més lúdica. Fa més de 15 anys que reclamen aquesta regulació i asseguren que és l'única via per frenar el conflicte. Pep Montes és el gerent de Sallec i Carles Xifres, el director general de Fundesplai.
17: Nosaltres reclamem al Departament d'Educació, no d'ara, sinó des de fa ja molts anys, que regulin d'una manera adequada les colònies escolars i retribuir justament a tothom que hi participa.
19: Les colònies és un espai d'aprenentatge i que hi siguin els mestres i els professors per nosaltres és imprescindible. És que el que volem reivindicar és això, que les colònies siguin incloses en el currículum.
14: El sector del lleure vol que la normativa especifiqui el mínim d'acompanyants per activitat i la compensació econòmica i en hores de descans que tindrien. Pep Montes explica que, tot i que algunes associacions de famílies han preguntat si podien contractar elles directament les colònies per evitar el boicot dels docents, les empreses no ho consideren una bona solució perquè exclouria els infants més vulnerables. En això coincideix la gerent de la Federació de Famílies de la Pública, Lidón Gasull.
21: El que estem fent és passar la responsabilitat a tercers, privatitzar aquest temps educatiu, lectiu. El primer que hem de fer és situar la responsabilitat on està. Per un costat el Departament d'Educació i per altre les direccions.
14: El Departament de Treball confirma que durant les últimes setmanes s'han fet reunions amb les empreses que demanen ajuts directes com durant la pandèmia.
16: Anem pels esports. El Barça ja ha tornat a entrenar. Nil Solà, bona tarda.
22: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Tret inicial de la temporada 26-27 pel Barça de Hansi Flick avui amb les revisions mèdiques que s'han fet a la ciutat esportiva a partir de les 9 del matí. 10 futbolistes de la primera plantilla, Ter Stegen, pendent de tancar la seva sessió a l'Ajax, Tec, Valde, Christensen, Fermín, Casadó, Gerard Martín, Bernal i també Héctor Fori Rooney, acompanyats de 15 futbolistes del filial i del juvenil, són els que han iniciat la pretemporada. També ha passat a Ronald Araujo per controlar que està a la perfecció de la seva lesió. Tornarà la setmana que ve també amb Frenkie de Jong. Inicia el Barça una setmana també important en la qual ha de tancar l'arribada de Karim Adeyemi i també de Joao Cancelo.
16: Avui que s'ha presentat a Barcelona la 18a edició de l'esdeveniment d'esports urbans Extreme Barcelona. Una competició que ha de reunir del 4 al 6 de setembre al Fòrum Professionals de l'Skate, el Breakdance també. Hi ha noves disciplines, el bàsquet 3x3, el futbol urbà, el roller, el patins en línia, el surfskate o l'streetboard. S'hi preveu que s'hi superi el rècord d'assistència de l'any passat, que va ser d'unes 32.000 persones. I atenció, ho hem conegut avui, els Premis Ídolo, que des de fa 5 anys reconeixen la feina dels influencers creadors de contingut més rellevants a tot Espanya, es traslladen a Barcelona.
1: I la ganadora del Premio Ídolo Especial del Jurado és... Laura Escales!
16: És una gala que s'ha celebrat sempre a Madrid, però la propera edició, la cinquena, serà el 2 de desembre a la capital catalana. Recordem que aquests premis, que fa 5 anys que es fan a Madrid, estan impulsats per la badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida. Amb això arribem a 2:15, continua la informació aquí a la SER i recordeu ja amb la programació d'estiu de la cadena SER amb doble oferta SER Catalunya amb Laura Estrada, l'Aquí Catalunya de 8 a 10 o també el que t'hi jugues amb l'Helena de Diego i en Joan Tejedor a les 12, la 1, la Treva amb Paro Pérez, Aitana Romà i Uri Mora i també aquesta tarda a les 7, Balcó d'Estiu amb la Laura Polo Delfó. Ho teniu tot a l'aplicació de la cadena SER seleccionant SER Catalunya com a emissora preferida.
15: El Láser, con Javier Liébana.
3: 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Es el panorama en la zona del incendio de Los Gallardos, en Almería. Así suena el suelo, los palos y las ramas de los pocos árboles que quedan. Son las pisadas de nuestro compañero Javier Ruiz Martínez, que lleva toda la mañana paseando por este paisaje desértico que ha dejado el fuego. Son ya 13 los muertos y 7.000 las hectáreas arrasadas. De esta tierra emergen hoy, 3 días después y con el incendio ya estabilizado, las historias de quienes lo han sufrido directamente. Es, por ejemplo, el caso de Cali y su madre Jacqueline, de 80 años. Ellas viven en Serena, en Bédar, uno de los municipios más afectados. Cali estaba trabajando cuando se inició el incendio y, como su madre no contestaba, cogió el coche y se marchó al pueblo a buscarla. Pero las llamas le obligaron a dar la vuelta. Cuando daba ya por perdida a su madre, ha contado, Jacqueline surgió entre el humo. Así lo hemos escuchado esta mañana en Hoy por Hoy.
4: ¿Te montaste en un coche, Jacqueline?
5: Sí, en este mío, mira, está enterito todavía.
4: ¿Y cómo saliste?
5: Pues tirando para adelante, por instinto de supervivencia, porque llegué y era un muro de humo.

0: La flaca de Jarabe de Palo sonant el llapis de memòria de la professora universitària i també d'àrab, la libanesa Ràgida Avilamà, que aquesta és una cançó publicada l'any 1996, que tu, Ràgida, et transporta una mica més endavant, concretament a l'any 1998, que és quan vas arribar a Màlaga per participar en unes excavacions arqueològiques. Com passem de Beirut a Màlaga?
1: Pues ha sido...

0: La Ventana, con Marta del Vado.
1: Ràdio Barcelona, Cadena SER.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
4: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
5: Lentes progressives perfectes? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantània incluso en movimiento.

0: Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
1: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
2: Només penso en tu.
1: Referents amb tu.
0: La Ventana, con Marta Delvado.

0: Arrenca el balcó d'estiu, un balcó que serà més curt, però no us continuarem explicant aquelles històries que l'actualitat deixa normalment fora, però també aquells temes del dia amb la calma que ens dona la tarda, i avui el tema nosaltres que el foc. Lladurs al Solsonès i Aiguamúrcia al Camp són els dos grans incendis amb què els bombers estan treballant ara mateix. Guillem Delso.
1: El de Lladurs ha començat a cremar aquest migdia en una zona de difícil accés i ha agafat ràpidament intensitat, però els bombers l'han estabilitzat fa poc més d'una hora. Mentrestant, el d'Aiguamúrcia, que va començar ahir a la tarda, es preveu que es pugui estabilitzar aquest vespre, amb gairebé 150 hectàrees cremades. Per aquest foc, que ja se sap que va ser provocat, hi ha 2.500 persones confinades i 220 evacuades, que haurien de poder tornar aquesta nit a casa seva. Són el tercer i el quart incendi arreu del territori d'aquest estiu, això a Catalunya, perquè aquest de setmana ja ha deixat 13 persones mortes arran de l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que just s'ha controlat aquesta mateixa tarda.
0: Tot plegat davant una setmana que preocupa i molt els bombers per les altes temperatures. Els incendis seran recurrents aquest estiu, en parlarem molt, i per això volíem encetar aquest balcó d'estiu saludant a l'Eduard Plana, investigador expert en gestió de risc d'incendis forestals al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Bona tarda, Eduard.
2: Hola, bona tarda.
0: És Catalunya un territori propens als incendis?
2: Bé, Catalunya és un país mediterrani i el foc inevitablement forma part del nostre paisatge per la pròpia característica de la climatologia mediterrània, on tenim aquestes períodes doncs, estivals on es pot acumular la sequera i augmentar molt la superfície. Això fa quasi inevitable que els incendis siguin doncs, part del nostre paisatge i puguem tenir aquesta propensió a la propagació dels grans incendis, sí.
0: Però ho era abans també, anys enrere, o ara som encara un territori encara més perillós pel que fa als incendis?
2: No, a veure, l'incendi, a més de la calor i baixes humitats, òbviament necessita combustible forestal. El que en diem els tècnics la frontera forestal, és a dir, la quantitat de superfície forestal de boscos, al llarg de la història doncs, ha anat avançant o retrocedint segons la necessitat que hem tingut de cultivar la terra i llavors deixar menys espai al bosc. És obvi que en les últimes dècades doncs, aquesta necessitat de cultivar especialment zones de muntanya, feixes molt remuntades amunt, munt de difícil accés, doncs s'ha anat perdent, aquesta necessitat no la tenim i el bosc, la natura, que és molt intel·ligent, ha recuperat el seu espai. I llavors, en dècades recents, doncs, tenim més superfície forestal que no pas fa unes dècades. Això és així.
0: Bueno, de fet, les últimes dades que tenim del Pla General de Política Forestal deia que en els últims 70 anys havien passat d'un 35% del territori al 64%. Això és un dels principals problemes que tenim aquí ara mateix per aquests incendis?
2: Bé, tenim aquesta evolució, tenim aquesta tendència. Hauríem d'anar amb cura de no caure en entendre que tenir bosc és un problema. Uh-huh. Tenir bosc és una gran sort. Som una societat que tenim un paisatge d'una gran qualitat. Es tracta més de precisament parlant de qualitat, es tractaria més de pensar en la qualitat d'aquest bosc. I efectivament, en alguns casos, doncs, una superfície important, no tota, però una superfície significativa d'aquests boscos doncs, estan en una gestió molt limitada, deficitària o fins i tot exempta de gestió. Això en si mateix, si no tinguéssim els incendis, possiblement tampoc seria un problema excessiu. La natura, com he dit abans, és molt intel·ligent i sabria com trobar la seva part d'equilibri. Penseu que molts d'aquests boscos, com hem dit, són joves, provenen d'aquest abandonament de l'activitat agrícola, però és cert que tenint incendis, en aquest procés d'evolució i de renaturalització de molts paisatges, doncs, quan esdevé l'incendi, si aquests boscos estan amb molta càrrega de combustible, que diem, és a dir, perquè ens entenguem, si anem a buscar bolets, és allò de el bosc que podem caminar tranquil·lament o el bosc que ens hem de barallar amb el sotabosc, etc. Doncs això implica que hi ha més combustible, en diem vertical, és a dir, més facilitat que les flames arribin a les capçades i llavors els focs poden cremar en moltíssima intensitat.
0: Clar, això pel que fa al territori, no? El que és el combustible, però tenim la sensació que ara els incendis són cada vegada més freqüents o més violents que abans? És a dir, és com que es combinen aquests dos factors?
2: Sí, efectivament. Ja no només tenim un repte de gestionar aquest increment de superfície forestal, que hem dit abans que en un context de clima mediterrani doncs implica doncs, un repte per la part de la prevenció d'incendis, però a més, de fet, s'està manifestant amb molta virulència l'impacte del canvi climàtic o ja quasi podríem parlar de clima canviat, oi?
0: Clar, de fet, llavors, hi ha un concepte que em ressona molt, que és el de sisena generació, no? Aquests incendis de sisena generació que cada vegada sí. són més freqüents aquí. Que si, per qui no ho sap, com els definiríem, aquests incendis?
2: Bé, aquesta definició la va definir, l'ha utilitzat el cos de bombers i és una definició també que ha servit per tenir una mica un llenguatge comú també a nivell internacional d'incendis que col·lapsen la gestió de l'emergència, que escapen de la capacitat d'extinció i on els incendis ja poden generar la seva pròpia condicions climatològiques i les condicions ambientals que fins i tot dominen les condicions atmosfèriques generals, no? Però el que sobretot reflecteix aquest concepte en el nivell de sisena és aquesta qüestió de l'evolució. I, efectivament, mira, avui mateix estava revisant la informació i el bosc de Fontainebleau, a 60 quilòmetres al sud de París, literalment deien que estaven veient un pirocúmulus, és a dir, aquests núvols, sí. els quals els mediterranis estem tan caracteritzats. Al sud de París estaven patint un incendi amb denominació d'origen mediterrània. Clar. I exactament el que informaven és que allò no ho havien vist mai. És a dir, estem en unes condicions on, sobre aquesta qüestió física d'un increment de combustible forestal, tenim unes condicions ambientals sense precedents, perquè aquestes onades de calor són sense precedents, i això, evidentment, té un efecte directe sobre aquest comportament extrem dels incendis.
1: I el canvi, l'arribada d'aquests incendis de sisena generació, ha sigut ràpid? És a dir, hi ha hagut temps de prevenir d'alguna manera? O s'han ajuntat aquests factors i ha fet que arribi de forma accelerada?
2: Aquesta pregunta és molt interessant i en realitat serveix molt bé per explicar l'ingent esforç que s'està fent en totes direccions. Diguem, aquesta tendència tant d'acumulació de combustible com dels possibles efectes del canvi climàtic en l'increment del risc està, diguem, ben reflectida ja des de fa anys i Catalunya, a més, és un país que s'ha hagut de revisar internament en les seves polítiques de gestió de risc d'incendi arrel dels incendis que van patir els anys 80-90. I cada una d'aquestes revisions ha servit per fer el sistema millor i més robust. Llavors, és obvi que aquest empitjorament, deixeu-m'ho dir així, de les condicions, el que fa és que, per un cantó, potser es pot traslladar, que posa a un estrès, no? Estressa el dispositiu, alhora el millora, però sobretot el que demana és accelerar tots aquests canvis que són necessaris tant a curt termini com a mig i llarg termini. I això és el que s'està fent. Aquests incendis extrems que estem veient, que a més no cal que els patim a Catalunya, ara estem en un món global. Ara ja sabem que episodis d'incendis extrems de Portugal poden passar aquí. Això ja fa temps que està analitzat i estudiat. Per tant, tot aquest dispositiu de Catalunya, que heu de pensar que moltes vegades en el món dels incendis el que sobretot costa explicar és tot allò que no crema. I segurament les condicions ambientals que tenim enguany, aquestes mateixes, si tinguéssim aquestes condicions fa 20 anys, doncs possiblement hauríem d'estar parlant de molta més superfície. I per què no tenim menys superfície? Doncs perquè ja estem aplicant sobre el terreny totes aquestes solucions. Estem aplicant un dispositiu d'extinció que aplica unes estratègies avantguardistes i que tota Europa és un referent, però també estem aplicant un sistema de prevenció que implica actuacions en franges, però també implica actuacions dins dels massissos forestals. Ara s'està implicant també, s'està desenvolupant els eixos de contenció, que estan servint ja ara mateix. Molts incendis ara s'estan podent contenir gràcies a les actuacions de prevenció, allò tan típic de que els incendis s'apaguen a l'hivern. Això ja està passant. Ara és obvi, hem de continuar cap aquí i aquest continuar en implementar tot aquest dispositiu, des de la prevenció, la preparació, la resposta, precisament també inclou una vàlua que és fonamental, que és encara més reforçar-nos en la preparació. És reforçar-nos també com a ciutadans en saber com actuar en cas d'incendi. I aquesta és una peça que també hem de reforçar molt clarament amb aquests escenaris que estem patint actualment.
0: Clar, perquè quan parlem de prevenció ens referim a preparar el territori per aquests incendis i preparar les persones, com deies ara, el factor humà. I quina és la imatge que ens ha de deixar aleshores? Com ha de quedar Catalunya per a aquells incendis que tindrem i que hem tingut tota la vida tinguin el menor impacte possible?
2: La prevenció, efectivament, implica, entre altres coses, tenir un territori més ben preparat per si esdevé un incendi que aquest no propagui en unes condicions que escapen de la capacitat d'extinció. La capacitat que tenim com a país de fer això extensible del territori de Catalunya doncs és algo que s'ha d'analitzar bé i s'ha de fer també compatible amb altres aspectes i valors com la biodiversitat, etc. Però, en gran mesura, la gran majoria de models de gestió que ens afavoreixen tenir unes estructures de bosc, uns boscos que són capaços de protegir-nos i no d'amenaçar-nos com a societat, activitat econòmica, etc. La majoria dels models de gestió són perfectament compatibles amb la biodiversitat i, a més, no necessàriament tenen que ser un cost. En la majoria de casos, i és amb el que treballem molt des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, volem posar en paral·lel aquests itineraris de gestió amb la promoció de la bioeconomia. La prevenció d'incendis majoritàriament es percep com un cost, però pot ser un model de... un sistema de treure renta. De fet, en gran mesura, ara mateix, per exemple, s'està aplicant una prima de, que en diem, un suport a la ramaderia extensiva i s'està fent una gestió de boscos per facilitar aquesta ramaderia al sotabosc, que són unes estructures, en molts llocs s'està implementant no des d'una perspectiva de prevenció d'incendis, però el bosc que en resulta afavoreix la prevenció d'incendis. El mateix amb el mosaic forestal, el mateix amb l'expansió de les vinyes. Nosaltres ho treballem des d'una forma molt integrada. Ara bé, hi ha un aspecte que és fonamental en tota aquesta equació, que no és només treballar aquesta component física d'un paisatge mosaic, obert, discontinu, i un sotabosc també que no permeti amb tanta facilitat que en diem els focs de capçada, amb la component social. I aquí és segurament on haurem d'apretar una mica l'accelerador. No és només... És molt necessari tenir les franges perimetrals, però també, com a ciutadans, hem de començar a fer una mica un pas endavant. Hem de començar a tenir més interès pel tema. I per què ho dic? Perquè possiblement som una societat que durant molts anys hem tingut molt èxit apagant els incendis i la realitat és que era difícil que una persona li acabés impactant un incendi. És allò de que la probabilitat era petita. Allò que ens diem, no? Quan pugem en un avió no fem massa cas a les instruccions del personal perquè sabem que un avió és molt difícil que caigui.
0: Clar.
2: Bé, doncs aquest estiu potser també ens serveix una mica per això. Malgrat tot el dispositiu, malgrat tota la vigilància, malgrat tots els sistemes d'ES Alert, etc., fixeu-vos que estem tenint alguns incendis que propaguen molt ràpid i que, com he dit abans, aquest diàleg entre el bosc o els camps de conreu i les cases és molt proper i molts incendis estan impactant en les cases. Clar, hem de seguir les autoritats.
0: Fixa't que avui un dels veïns d'Aiguamúrcia comentaven el sentiment que tenien davant d'aquest incendi.
3: Dins del bosc, dintre del bosc.
4: Vivim en un paradís que és un polvorí.
0: Clar, deien, un paradís que és un polvorí. No? Ells eren conscients. No sé fins a quin punt podem conscienciar les persones què hauria de fer a nivell social per rebre el menor impacte d'aquests incendis.
2: La resposta no és única ni és simple, i aquest és un dels grans reptes d'aquest tema. Ara bé, avui mateix participava en una reunió de la Comissió Europea i em preguntaven com finançar aquests paisatges resilients, i un dels grans problemes és aquesta propietat forestal fragmentada, etc. No? I jo els explicava, bé, el model català, en realitat, les tres potes la té. Té una regulació que ho afavoreix, té uns documents tècnics com els plans de franja, o els plans de prevenció d'incendis, o els plans tècnics de gestió agroforestal, que també ho permeten, i té unes eines de finançament. Possiblement hem d'augmentar el finançament, possiblement, i ho està fent el govern en concret, ha presentat l'estratègia forestal, on clarament fa un increment notori del pressupost perquè aquestes eines de planificació estiguin implementades, aquesta prevenció estigui executada i mantinguda, molt important. Això no treu que cadascú ha de veure en què pot contribuir ell. Aquesta persona doncs, viu en un entorn que no és possiblement de la seva propietat. Ara bé, si hi ha una part de la seva propietat que forma part d'aquest polvorí, ha de trobar les mecanismes, si és possible, per actuar. Si tot i així continuen vivint enmig d'un polvorí, inevitablement, mentre no es promogui una gestió forestal en aquest entorn, s'ha d'estar molt amatent en cas d'incendi, a seguir les instruccions de les autoritats i, en el pitjor dels casos, doncs haver d'evacuar perquè no es pot garantir la seguretat, però es vol transitar cap aquí. Això és un símil com amb el món de les allaus, oi? A la neu. Sí. És un paisatge a l'hivern que el disfrutem molt, que el podem gaudir molt, però durant uns dies, perquè hi ha un risc molt elevat, aquest paisatge esdevé molt perillós. Amb els boscos, inevitablement, ens passa una mica així. Molta gent vol gaudir d'aquest entorn forestal, però hem d'anar prenent consciència que aquest entorn forestal determinats dies. Per tant, aquest suport de la ciutadania, des d'una manera general, de que efectivament el pla de política forestal tiri endavant, que les actuacions es tirin endavant, que aquesta bioeconomia tiri endavant, que consumim producte local, tot això són contribucions indirectes. Uh-huh. Però per a aquelles persones que viuen en aquest entorn o que fan activitats en entorns forestals, estar informats, tirar endavant les actuacions de prevenció d'incendis que per llei corresponen amb ells com a propietaris i, si cal, amb el suport públic. I tenir una major consciència i saber com actuar en quant a cas d'incendi, doncs és una part que també hem d'interpel·lar.
0: Edu, jo et veig molt optimista. Contesta'm amb un sí o no. Estem a temps encara de revertir aquesta situació i que no se'ns cremi tot Catalunya.
2: Bé, cal ser optimistes, però no un optimisme naïf o un optimisme de no tocar de peus a terra. Torno a comentar que anem molt, molt, molt ocupats tots plegats. S'està treballant a tots els fronts. Els dispositius de protecció civil també s'estan reforçant a tots els nivells. És que tots els nivells s'estan reforçant. I la ciutadania ens hem de reforçar, sens dubte. Això no treu. I queda molt estiu per davant. I ara ve una altra onada de calor terrible. Uh-huh. Que puguin passar coses que no les esperàvem, que ningú les tenia una miqueta, si m'ho permeteu dir, en el seu imaginari, però això tampoc treu que puguem reforçar-nos en aquest optimista, perquè actualment ja estem deixant de tenir molts incendis gràcies a tot això que estem fent. I aquesta és una dada que ens costa explicar i ens costa ensenyar. No es tracta només de la frase sobre el potencial dels incendis. Es tracta d'efectivament demostrar que gràcies a aquelles actuacions, gràcies a aquella vinya, gràcies a aquella franja, hem deixat de tenir, i això ens manté amb cert optimisme.
0: Perfecte, doncs ja ho sabem, consciència social i a seguir treballant doncs, tots més enllà dels bombers que prou de feina tenen ja. I Eduard tant. Plana, investigador expert en gestió del risc d'incendis forestals al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: Guillem Delso, més enllà dels incendis, què recollim del dia?
1: Que ha quedat en llibertat amb càrrecs l'exdiputat de Junts i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, després de passar a disposició judicial per masturbar-se en públic davant de menors d'edat. És un cas que ha avançat Ser Catalunya i que va passar diumenge a la tarda en un hotel del Maresme i davant d'una cinquantena de persones. Ferran Dalmau.
5: Segons ha sabut Ser Catalunya, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, està acusat d'exhibicionisme després d'entrar sense autorització diumenge a la tarda a un hotel de Santa Susana, al Maresme, dirigir-se a la zona de piscines on hi havia una cinquantena de persones, moltes d'elles infants i adolescents, tombar-se a una gandula i masturbar-se visiblement, segons han descrit els testimonis i ha confirmat també personal de l'establiment. Mentre es masturbava, Albó presumptament també va agafar pel braç a una jove, que ho ha denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan la policia local de Santa Susana el va detenir, l'exalcalde socialista i exdiputat de Junts va demanar un habeas corpus, forçant el jutjat de Guàrdia d'Arenys a revisar si es tractava d'una detenció il·legal, un supòsit que ha quedat descartat.
1: Gràcies, Ferran. I continua la brega política arran de l'article de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, en què titllava la selecció francesa de futbol de no tenir jugadors francesos. José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors del govern espanyol, ha demanat a Alberto Núñez Feijóo que el desautoritzi.
6: Yo respeto muchísimo a las figuras de los expresidentes del gobierno, pero les exijo también responsabilidad en cómo se conducen y en lo que dicen, y por eso es tan importante que el señor Feijóo le desautorice.
1: Però el Partit Popular no es fa enrere i ha volgut treure ferro al text de Rajoy. Són paraules del portaveu popular Borja Sémper.
7: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención.
1: I en plana internacional, Donald Trump ha anunciat que torna a imposar el bloqueig naval als vaixells iranians que intentin creuar l'estret d'Hormuz.
8: And we're gonna keep the strait
1: Diu que el seu país es convertirà en el guardià d'aquest pas marítim crucial per al comerç mundial. Iran no ha trigat a respondre i el seu exèrcit assegura que no permetran, sota cap circumstància, que els Estats Units interfereixin en la gestió de l'estret. Tot això mentre continuen els atacs creuats que dificulten encara més la possibilitat d'estabilitzar la situació a la regió. I tornant a Catalunya, una notícia cultural. Aitana Ania i el Mago Pop compren el Teatre Aquitània de Barcelona.
8: Hola a todos, somos Aitana.
9: Y el Mago Pop.
8: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
9: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
1: El Teatre de l'Avinguda Sarrià té poc més de 300 butaques i ha passat per diferents usos les últimes dècades, però sobretot va ser conegut per ser l'antiga seu de la Filmoteca. Tant Aitana com el Mago Pop asseguren que han pres aquesta decisió perquè volen fer una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat, i impulsaran un projecte per contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona. I per tancar, ha mort Sam Neill, actor neozelandès, protagonista de la saga Jurassic Park. L'actor ha mort sobtadament després d'haver-se recuperat recentment d'un càncer sanguini.
0: Vaja, gran pèrdua, eh?
1: Gran pèrdua.
0: Gràcies, Delso. I anem als esports. Andrea de la Torre, Martí Juncà, bona tarda.
10: Bon dia, Laura.
0: Quines novetats tenim aquesta tarda?
10: Doncs mira, el Barça ha començat avui la pretemporada amb només 10 jugadors del primer equip, la resta encara de vacances o al Mundial, la resta 15 jugadors més, tots del filial o del juvenil. Ronald Araujo ha passat revisió per la seva lesió al bessó, però no s'incorporarà fins al dia 20. Aquest any no hi agirà cap país exòtic i avui al que t'hi jugues hem parlat amb en Francesc Cos, expreparador físic del Barça, que diu que això beneficiarà els jugadors.
11: Des del punt de vista de rendiment, recuperació, etc, és una molt bona notícia per posar-ho tot en la direcció de buscar rendiment a l'hora que garantim aquesta recuperació.
12: L'Espanyol encara ja la segona setmana de pretemporada. Els de Manolo González marxen dimecres cap a Torremirona a fer l'estatge de pretemporada on s'enfrontaran a l'Olot i al Pau, equip de la Lliga Francesa. Aquest matí ha parlat Pol Lozano després de l'entrenament de Dani Jarque.
13: Bueno, ja portem una setmaneta bastant exigent. Aquesta setmana ja comença... Bueno, aquesta setmana ha començat ja les dobles sessions, allà també fem molta càrrega. Bueno, per això serveix, no?, també per acumular sessions, acumular també molta tàctica que el míster pues, vulgui inculcar-nos a nova aquest any, seguir reforçant la que ja teníem i anar aprenent conceptes pel primer partit de Lliga.
12: Pel que fa al Sabadell, avui s'incorporen tots els jugadors a la pretemporada abans de marxar cap a l'estatge que faran a Salou. A més, el club arlequinat ha fet oficial avui l'arribada de Pere Pons, exjugador del Girona, que signa fins al 2027.
10: Tanquem així doncs amb els gironins, que també van començar la setmana passada sense David López ni Estuani, que a 13 de juliol encara no han renovat amb el club. I avui el Girona també s'ha llevat amb la notícia que Joel Roca podria deixar el club per marxar a l'Olympiacos grec.
12: El futbol femení, Mapi León, és nova jugadora del London City. L'ara ja exjugadora blaugrana firma fins al 2029 i s'assuma al projecte de Michel Kang juntament amb Alexia Putellas. Unes que marxen i d'altres que tornen perquè Vicky Losada jugarà la propera temporada al Badalona Women, cedida des del Bristol City per una temporada.
14: Bueno, creo que es un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, con la inversión de Mercury 13, somos unas afortunadas. Creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad donde la afición se vea reflejada. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa de vuelta. Llevo 5 años en Inglaterra, he pasado por Italia también, con un pasado en Estados Unidos. Y bueno, creo que ahora es el mejor momento para poder ayudar un proyecto así.
10: I tanquem amb l'Europa, que en uns minuts comunicarà els resultats de la consulta als socis sobre si mantenir la categoria de primera federació i, en cas afirmatiu, a quin estadi jugaria, si fer-ho Can Dragó o el Narcís Sala.
0: I falta Mundial, que juguem a Espanya contra França a les 9 i això farà que no hi hagi balcó d'estiu. Comencem avui i demà ja no tenim programa, però dimecres tornarem i suposo que ja ens portareu també totes les novetats, no?
10: Exacte.
0: Andrea, Martí, moltíssimes gràcies.
10: Adéu.
0: I anem al realment important, que el que més interessa a la gent, que és el temps. Núria Seró, bona tarda.
15: Molt bona tarda.
0: A veure, com seguirà la calor? Continuarà, no continuarà? Ja no podem més aquí.
15: Ja, és el que més interessa, però no ho sé, la veritat, perquè aquesta tercera onada de calor tot apunta que ens acompanyarà almenys fins dijous i el pitjor dia serà dimecres, que les temperatures seran molt altes. Si et sembla bé, fem un petit repàs de les màximes d'avui.
0: Som-hi.
15: Perquè a Lleida s'han fregat els 39 graus, 36 a Girona, 30 a Barcelona, 33 a Tarragona i, de fet, a la costa hem de sumar la humitat, això vol dir xafogó intensa, així que la sensació tèrmica és de temperatures molt més altes. També hem de dir que el cel el tenim una mica encalitzat, fruit de la pols sahariana que va en augment. També ens acompanyarà al llarg dels pròxims dies i farà que la qualitat de l'aire sigui molt dolenta. A més, si tenim algun ruixat, de fet ara s'està aproximant un cap al massís del Port, aquest ruixat serà en forma de fang. Demà serà una altra jornada molt càlida. De fet, per aquesta nit ja tenim avisos per calor nocturna en bona part del Pla de Lleida, també en moltes comarques de Tarragona, inclús de Girona. I és que tenim per davant una altra nit tropical de difícil dormir, amb mínimes per sobre dels 20 graus o inclús a la costa per sobre dels 25, nit tòrrida. I demà les màximes seran una mica més altes que les d'avui i el que dèiem, el pitjor dia dimecres, perquè les temperatures s'intensificaran sobretot al litoral i prelitoral, i de fet allà al prelitoral inclús se podrien fregar els 40 graus, que són temperatures molt, molt altes, i per suposat es podrien batir rècords.
0: Clar, a més amb xafogor, imagino.
15: Sí, i si voleu anar a la platja, la temperatura de l'aigua del mar, doncs per trobar algo positiu una mica, a la Costa Daurada és de 29 graus, 27 a la Costa Central i 26 a la Costa Brava. Una jornada demà marcada també per la tranquil·litat, el cel tèrbol, sobretot serà l'alba i el capvespre, quan veurem el cel una mica taronja fruit del pols saharià, i a la tarda es podria escapar algun ruixat molt local al Pirineu. Serà dimecres la jornada més càlida i també podríem tindre algun esclafit càlid.
0: Doncs a refugiar-se de la calor i a banyar-se en aquestes aigües tan calentes que ens està deixant el Mediterrani. Moltíssimes gràcies, Núria.
15: Adeu.
0: Adeu. El Lluís Colomés al control de so i la Júlia Domènech a la producció. Ara són les 7 i 26 minuts d'aquest dilluns 13 de juliol de 2026. I ara tocarà una secció que tindrem els dilluns que farà viatjar els que, com nosaltres, encara no esteu de vacances.

0: Els dilluns, en aquest balcó d'estiu, anirem a conèixer racons del món, realitats molt diferents a la nostra, i ho farem amb el Sergi Unanue. Sergi, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: El Sergi és periodista, vas venir a parlar sobre la teva aventura creuant tot l'Himàlaia caminant al balcó, però és que has tingut moltes més aventures que no ens podem, jo crec, que ni imaginar.
1: Sí, no em puc queixar, la veritat. Han estat ja són uns quants anys viatjant i sempre amb l'aventura pel mig, llavors... He visitat molts llocs i tinc històries que poden ser interessants d'explicar.
0: És que sense anar més lluny, d'on tornes ara?
1: Ara vinc de Malàisia, de l'illa de Borneo.
0: I no has anat a la capital, m'imagino. Has fet coses, bueno, per exemple, no sé.
1: Doncs mira, hem estat convivint amb una tribu que es diu Murut, que són molt interessants, viuen a la jungla des de fa moltes generacions, i llavors ha estat molt interessant poder estar amb ells, caminant per la jungla, amb el machete a la mà, no?, obrint-nos pas entre les lianes, i que ells mateixos et vagin explicant. Doncs mira, aquí hi ha una liana que serveix per, si mai et quedes sol a la jungla, doncs per poder veure. Però atenció, perquè la del costat, si en veus... et moriràs.
0: Que deuen ser iguals.
1: Són pràcticament iguals, sí. Jo no sé com ho diferencien. O sigui que, bueno, tot un viatge molt interessant, la veritat.
0: Que bé. Això ja ho deixarem per un altre dia. Avui és primer dia d'aquest balcó d'estiu i com que va d'inicis, ens vols parlar del lloc on va començar doncs, aquesta vida teva viatgera, d'aventures. On anem avui?
1: Avui anem a Mongòlia.
0: Com va ser aquell viatge?
1: Doncs mira, va ser, com dius, un viatge molt important per mi. Jo estava... Bé, va ser el 2018, és quan vaig començar a viatjar i vaig començar a viatjar sense bitllet de tornada. Llavors estava com descobrint una mica què feia amb la meva vida, si podia viure viatjant, si podia viure comunicant els meus viatges, i a més ho feia amb alguns reptes afegits. Per exemple, no volia agafar avions, perquè sóc un romàntic i volia travessar-ho tot per terra, veure les evolucions de la gent, dels paisatges. I bueno, així vaig creuar tota Europa, vaig creuar també Rússia i vaig arribar a Mongòlia. I allà és on vaig tenir el que jo dic la meva primera gran aventura, que va ser, juntament amb un amic que, de fet, no coneixia de res fins a aquell moment en concret, vam decidir comprar-nos uns cavalls...
0: A Mongòlia.
1: A Mongòlia, i estar viatjant amb ells durant unes setmanes per l'estepa, amb l'objectiu de conèixer els nòmades de Mongòlia.
0: Vale.
1: Saps que a Mongòlia hi ha molta part de la població que encara és nòmada. De fet, es diu que més o menys una de cada tres persones encara a dia d'avui és nòmada. I llavors aquesta, la vida, ens cridava molt l'atenció. Teníem ganes de veure com era la vida dels nòmades i vam pensar que la millor manera de fer-ho era com ho han fet ells tota la vida, amb uns cavalls.
0: I com va ser la compra del cavall? Perquè imagino que la comunicació complicadíssima.
1: Sí, va ser complicat. A veure, el que vaig fer, perquè d'això me'n vaig encarregar jo, vaig arribar una mica abans que en Dani a Mongòlia...
0: I el Dani llavors... és el teu amic amb qui vas fer...
1: Exacte, va. És en Dani Benedicto, el meu company d'aquesta primera gran aventura. Jo vaig arribar una mica abans a Ulan Bator, a la capital, i em vaig dedicar a conèixer gent. Aquesta va ser la meva missió, conèixer gent per veure si així podia trobar alguna mena de connexió amb alguna família que tingués cavalls i ens en pogués vendre. I així és com vaig aconseguir fer una connexió que ens va portar a l'oest de tot el país, que és on viuen una minoria ètnica, que són els kazakhs, que són d'una ètnia diferent, amb una cultura diferent a la de la resta de Mongòlia, són musulmans, per exemple... I, a més, tenen la particularitat de que n'hi ha alguns que ensinistren a àguiles reials perquè cacin per ells.
0: Què dius?
1: Sí, és una d'aquestes coses impactants que es poden veure pel món. Doncs hi havia com aquest tema també de que estàvem anant a un lloc on es podien trobar aquestes persones.
0: Els kazakhs.
1: Els kazakhs,
0: perquè s'organitzen, entenc, per tribus i ètnies. Els grups nòmades o...
1: Més o menys, a veure, hi ha un grup nòmada dominant, que és el que diríem els mongols,
0: vale,
1: que són la immensa majoria del país. És un país, anava a dir, molt petit. Bé, molt petit en quant a població, són 3 milions de persones, però en quant a terreny...
0: És enorme.
1: És molt gran. És com 3 vegades l'estat espanyol.
0: I quantes persones pot haver-hi en una tribu nòmada?
1: No s'organitzen ben bé per tribus. És cada família una mica té el seu lloc on es va instal·lant. Més o menys van repetint els llocs cada any. Tenen 2, 3... a vegades 4 campaments on es van moguent segons les condicions climàtiques, no? Amb les estacions de l'any. Llavors, les famílies, com et dic, s'organitzen més o menys individualment, però sí que al final doncs, coneixen els veïns una miqueta, i nosaltres ens anàvem amb aquesta minoria ètnica, que és que en aquesta part de l'oest del país la gent majoritàriament és d'una altra ètnia. I amb una cultura també diferent. La veritat és que es nota bastant la diferència. I bé, vam trobar una família nòmada que ens estava disposada a vendre 3 cavalls.
0: Quan es van costar, per curiositat?
1: Doncs mira, eren uns 280 euros per cavall.
0: Ah, bueno.
1: Molt bé.
0: Molt bé de preu.
1: Molt bé de preu, sí. M'imagino, vaja. I bé, així ho vam fer. Vam comprar els 3 cavalls, els vam posar nom, també.
0: Com es deien?
1: Peter, Dalai i Danger. Cada un té la seva història.
0: N'hi ha tres, però éreu dos.
1: Érem dos, un per cadascun, i després un que portava les coses d'acampada, menjar, etcètera. I bé, va ser tota una aventura. Va ser dur.
0: Ja imagino, perquè a part dels casacs devíeu conèixer moltes altres, no sé, la temperatura com era, si vau passar molta calor, molt fred...
1: Sí, a veure, Mongòlia és un dels països més freds del món. Molt, molt, molt, molt, molt freds. Uh-huh. Per ficar-te en context, per exemple, aquest any hi he tornat a anar i vaig arribar a estar a menys 44 graus.
0: Fresquito.
1: Sí, fresquet, fresquet. Llavors és un país especialment fred. De fet, la capital és la capital més freda del món, Ulan Bator. Uh-huh. I bé, nosaltres això ho estàvem fent al setembre.
0: Vale.
1: Setembre-octubre. I ja, tot i això, ens va caure la primera nevada. Ens va caure una gran tempesta de neu, que va ser un dels moments forts del viatge, perquè, clar, no veiem absolutament res, no hi havia visibilitat, i per sort, de cop, de lluny vam entrellocar un fum, no? Una espècie de casa, i ens hi vam acostar, i hi havia una família que molt amablement ens va donar aixopluc, no?, enmig d'aquesta tempesta.
0: Menos mal.
1: Sí, i la veritat és que va ser una tònica dominant el poder estar amb les famílies. La nostra intenció era conèixer gent, ho vam aconseguir, perquè bé, la gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. És a dir, és un nivell d'hospitalitat que jo crec que som incapaços de comprendre nosaltres. Uh-huh. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una ger, les gers són les jurtes que fan servir els nòmades.
0: I, com les cases on viuen, no?
1: Sí, però són cases portàtils.
0: Sí.
1: Val? Són aquestes, el que es diem les jurtes, no? Que ara de fet s'està posant de moda també aquí a Occident per a algunes persones que volen tenir un lloc així una mica més aïllat, es construeixen una jurta. En el cas dels mongols tenen les gers, que són lleugerament diferents de les jurtes que hi ha a Àsia Central, una mica més baixetes. I bé, com et deia, doncs tu pots estar per l'estepa, et trobes una ger, les jurtes mongols, i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta, entrar, i si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva. Et prepares un foc, et prepares el
0: te... Què estàs dient?
1: Sí, sí, sí. I, de fet, la gent de la casa, no?, que en aquell moment potser no hi són perquè estan visitant algun familiar o han anat a la ciutat a comprar alguna cosa, si quan tornen veuen que algú ha estat allà i ha utilitzat les seves coses, el que senten és un profund orgull. Perquè diuen, mira que bé que algú ha pogut aprofitar, no?, de la meva casa per tenir un moment de descans, de prendre alguna coseta calenta, perquè, clar, heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. Llavors, tu, antigament, muntant a cavall, podies estar dies sense veure absolutament ningú i trobar-te una iurta era sinònim de, per fi puc descansar, clar, agafar forces. Llavors, jo crec que per això ja forma part de...
0: És com la confiança... Amb els humans, amb l'altre, sí, al 100%.
1: Al 100%, al 100%. I com et dic, ni es truco a la porta, que aquesta és una altra cosa que també ens impactava.
0: Ah,
1: estàvem a la casa d'algú que ens havia convidat molt amablement a prendre un te i sovint sempre acabava també doncs, convidant-nos a dormir. I veiem com algun veí doncs, entrava allà sense trucar a la porta o, per exemple, també amb les parelles tenien discussions obertament, no dic acalorades, no? Però discussions amb uns desconeguts al davant, que això amb la nostra cultura és una,
0: és incòmode.
1: És una mica més estrany. Però, clar, per ells, jo crec que el que és el concepte d'intimitat no acaba d'existir o, si més no, no és com nosaltres el coneixem. Llavors, doncs, pot entrar a alguna casa sense trucar a la porta, pots tenir discussions davant, perquè s'entén que la meva casa és la teva casa, no? Una mica.
0: Que fort. I a part de conèixer aquesta hospitalitat, els kazakhs que ens has dit que ensinistren àligues, vas conèixer algun

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: En els hortes mongoles, ells viuen en tipis, que els tipis són el típic tenda cònica que ens imaginem dels indis americans. Doncs ells viuen en aquest tipus de casa i també es van movent diverses vegades a l'any amb els seus ramats de rens.
2: Són com un animal sagrat? O...
1: Sí, doncs mira, allà són xamanistes, això vol dir que creuen en la espiritualitat xamànica. Cada poblat té un o dos xamans del poblat, i entre moltes de les coses que fan els xamans, una d'elles és determinar de cada ramat de rens, de cada família, un ren sagrat, que després el marquen amb un mocador blau que indiquen que aquell ren és sagrat. Llavors aquell ren no es pot utilitzar per menjar. Quasi no utilitzen els rens per menjar, només a l'hivern fan alguna matança dels rens més grans per tenir una mica de menjar per sobreviure a l'hivern, que com us dic hi ha condicions extremadament dures que arriben a vegades fins a 60 graus negatius. Però el ren que és sagrat, aquell
2: no es toca,
1: no es pot tocar.
2: Em sembla fascinant Mongòlia, els kazakhs, els homes ren i l'hospitalitat nòmada. Sergi Unanue, moltes gràcies per portar-nos aquesta realitat de Mongòlia. Ens retrobem, si et sembla bé, d'aquí una setmana amb més racons del món.
1: Oh, i tant, ens veiem en una setmana.
2: Gràcies.

0: Ara us deixem amb els podcasts del Balcó, Artisex amb la Raquel Tulleuda i una entrevista sobre els miracles de la teràpia gènica.
1: A la cadena SER, el Balcó, Laura Polo Dalfó.

0: 8 i 11, aquesta és la cançó que Mola Consciència ha triat en Joan Bofill per la secció de la Raquel Tulleuda, que ve amb el seu quadre. Hola, Raquel Tulleuda, com estàs?
1: Hola, què tal?
2: Reconeixeu Joan la veu, Bofill. Reconeixeu l'artista meravellós.
0: És en Harry?
2: Harry Styles. Aquesta cançó que es diu Adore You. Jo crec que, l'artista representa una mica el tema del que venim a parlar, perquè és una manera diferent d'artista, noves masculinitats, es presenta diferent a l'escenari, fa coses que els artistes homes tradicionalment no fan a l'escenari, i també les lletres, la música és molt, molt sensible. I, de fet, justament he escollit aquesta cançó, Adore You, que parla d'una manera concreta d'estimar, com adora una dona i li diu: no has de dir que m'estimes, no has de dir que ets meva, només deixa'm adorar-te. I trenca una mica amb això, amb aquest...
0: Molt possessiu, no?
2: No, sé, no, al contrari, diu: no has de dir que ets meva,
0: només
2: deixa'm adorar-te. Per tant, dient aquesta idea sempre de possessió
0: clar,
2: dels homes...
0: Sí, sí, sí. Doncs deixa'm adorar-te.
2: Tot el contrari.
0: Està encertada?
1: Està encertadíssima. En Joan sempre està molt encertat.
2: I Harry Styles podria ser un dels protagonistes que
1: del
2: apareixen
1: quadre.
2: Al quadre sí. d'avui.
0: Ah, sí?
1: Ensenya-li,
0: sí. Aviam quin quadre. Porta la Raquel Tulleuda per parlar de sexe.
2: A mi m'ha agradat molt aquest
0: quadre. El coneixies, quadre. Aquest quadre?
2: Me'l penjaria a casa. No el coneixia, la veritat. I ara l'ensenyem al canal
0: no
2: de YouTube de Ser Catalunya. Poden veure'l els oients ara mateix.
0: És realment...
1: És xulíssim.
0: Sí, i a més explícit. És realment explícit, és figuratiu.
2: Però la composició és molt bonica.
0: Ple d'homes.
1: Es diu el bany turc, Anna.
0: Es diu el bany turc.
1: Es diu el bany turc.
0: Hi ha 6 homes. La majoria mira cap endavant, tot i que no miren a l'espectador.
2: Sí, despullats. N'hi
0: ha un que estan despullats en aquest bany turc. Un està tocant la guitarra, que porta uns rínxols. Són guapíssims, tots. I és explícit perquè estan...

0: despullats i se'ls veu tot.
1: Diferents tons de pell hi ha, sí? Diferents pentinats, sí? Un amb barba, un amb sense.
0: No sé si són amics o no, però semblen estar molt a gust.
2: La sensació que donen és de tranquil·litat, sí, no? D'estar com...
0: I sí que diria que són amics i que han quedat.
1: Sí.
2: Estan com d'una manera
0: molt
2: serena.
0: I que estan patant la xerrada.
2: No?
0: Sí, sí, sí.
2: No, no us crida l'atenció que no estem habituats a veure grups d'homes, especialment nus, en aquesta actitud com tan...
0: Totalment.
2: Passiva, tan vulnerable, no?
0: En canvi, aquest quadre fossin dones i no ens sorprendria tant.
2: No ens sorprendria gens. De fet, Anna, m'he compinxat amb en Claudio, no sé si ho tenim a punt. Aquest quadre està inspirat en un altre quadre que també es diu El bany turc. Aquest és de 1973.
0: Sí.
1: És molt de
2: per part
1: d'una
2: pintora de fa molt poquet, una pintora que es diu Sylvia Sleigh.
0: Sí, que, Sylvia Sleigh.
2: Sleigh, S-L-E-I-G-H.
0: Vale.
2: Que tot i que és original de Gales, va desenvolupar la seva carrera als Estats Units.
0: Home, això què deus, un Rubens? O...
2: I això és un ingrés.
0: Un ingrés.
2: I
1: ara estem ensenyant el quadre en el que s'ha inspirat el que porta la clar, Raquel avui,
0: l'original. Un ingrés que és el que fa aquelles dones sortint de la banyera sempre,
2: i amb
0: la pell tan
2: colls,
0: blanca.
2: Amb aquells colls com tan llargs.
0: Sí.
2: Aquest quadre també es diu El bany turc, l'original.
0: I estàs dient que la Sylvia Sleigh
2: fa una reinterpretació d'aquest bany turc d'Ingres, que com tu bé deies, són dones i per tant ens crida molt menys l'atenció perquè estem habituats a aquestes imatges de nus femenins en actitud passiva.
0: Clar, jo deia que era Rubens perquè
2: sí,
0: són aquestes
2: cossos voluptuosos.
0: Cossos voluptuosos. És preciós, hi ha moltes dones, és un quadre magnífic. Que és veritat, si podeu, recupereu a xarxes perquè la comparativa és fantàstica.
2: El d'Ingres, veus que són cossos amb una pell molt més perfecta, no? És un quadre que té com a objectiu la contemplació del nu femení i la bellesa, per dir-ho d'alguna manera. Mentre que el quadre de Sylvia Sleigh és una reivindicació política, no? És un posicionament crític vers la història de l'art, vers les corporalitats, i justament per això...
0: Per què, política?
2: Joan...
0: Explica-m'ho.
2: Perquè el nou realisme és aquest moviment als Estats Units dels anys 60-70 que una miqueta intenta transmetre i a la vegada ser crític amb com és la societat americana. I Sylvia Sleigh, dintre d'aquest nou realisme, és una veu clarament feminista i crítica amb la manca d'igualtats, amb la manera com s'ha representat històricament el cos de la dona a l'art i amb la manca de presència de nus masculins i de diversitats, no? Veiem, per exemple, l'home que està més en primer pla, aquest que té menys cabell, que té un abdomen una miqueta més distès, és el seu marit.
0: Ah!
2: I ella
0: el marit
2: pinta,
0: de la Sílvia l'ha pintat...
2: I el pinta tal qual és. Ella tenia tendència a pintar amics i coneguts, i els pintava amb el seu pèl púbic, amb el seu pèl corporal, amb els seus cabells, tal i com eren, no?
1: Veiem fins i tot les marques del moreno, no?
2: Exactament. Sí. Aquests morenos d'haver portat uns calçotets o d'haver estat treballant a la intempèrie, no? És a dir, d'una manera molt realista, no? Encara que té aquest punt com una miqueta influenciat també pel pop art en la paleta de colors i aquest realisme que és com irreal a la vegada, no?
0: És a dir, que ella diu sempre apareixen les dones despullades, què passa amb els homes i
2: canvia de subjecte.
0: I canvia de subjecte.
2: Canvia de subjecte ja no tant en el sentit de qui contempla, perquè això no està fet exclusivament per la contemplació femenina, sinó
0: no,
2: que està fet per la contemplació de qui sigui, però el subjecte actiu del quadre són per una vegada els homes. En el seu moment va rebre molta crítica, per fer tants nus masculins, en va fer moltíssims.
0: Perquè té molts quadres d'aquest estil.
2: Té molts quadres d'aquest estil, de trios, d'homes despullats. El seu home el va apuntar despullat, em sembla que més de 30 vegades.
0: I l'home no es queixava?
2: L'home no es queixava. De fet, ell era un crític d'art i no, ell s'exposa sense cap mena de complexa i d'una manera que em sembla molt generosa, no?, que la seva dona el retratés en els quadres.
0: Intueixo que vols parlar, doncs, de masculinitat.
2: Sí, vull parlar de masculinitat.
0: Per on anem, doncs? Per on comences?
2: Jo crec que estem en un moment on parlem moltíssim i legítimament de feminisme i hi ha una part d'aquesta nova visió de la realitat que és la fragilitat de la masculinitat, no? De com l'hem construït, que a vegades ens passa desapercebuda. I em sembla interessant perquè els homes també s'enduen una part dolenta de tot aquest constructe del patriarcat. i hi ha molts elements negatius en la manera com construïm les seves personalitats quan són petits, la manera com els sociabilitzem, i això té un impacte al final en la manera com ens desenvolupem en les nostres relacions sexuals, que em semblava prou digne com per dedicar-hi una secció.
0: Però quins errors es cometen?
2: Mira, per exemple, crec que la major part d'homes que ens estiguin sentint se sentiran identificats si diem que tenen més dificultat que la dona estàndard per reconèixer i per expressar emocions. Als homes se'ls hi capa molt l'emocionalitat.
0: Per tradició?
2: Per tradició. Perquè el rol de gènere que els hi és atribuït és més el de proveïdor, és més el de... d'una persona valenta, entenent un valent com la manca d'emocionalitat, no? Que en realitat és un absurd, perquè valent és justament aquell qui és capaç de mostrar-se vulnerable, no? com aquests individus del quadre. I en canvi no els sociabilitzem d'aquesta manera, els nens. Mm. Quantes vegades hem sentit allò de no ploris, no demostris, no et comportis com una nena, fins i tot.
0: Però encara ara? Molt?
2: Potser no d'una manera tan explícita, però jo crec que sí, que continua passant. Perquè d'alguna manera els referents han estat aquests i això necessita unes quantes generacions per canviar, no? Aquesta necessitat constant de validar-se com a home. Per això diem que la masculinitat és més fràgil, no? A la vegada que més rígida, perquè hi ha una construcció de la identitat des del no siguis. Des del no siguis com una dona, no siguis vulnerable, no demostris això i allò. Hi ha com unes normes molt rígides de què és el que no has de ser. En contraposició, el que se'ns explica a les dones, que és el que sí hem de ser, no? Hem de ser dòcils, hem de ser obedients, hem de ser desitjables, hem de ser femenines, no? Sigui el que sigui que ser femení. Mm. Aleshores, aquesta necessitat constant de demostrar, aquesta necessitat d'execució, de ser actiu, de no ser l'element passiu... Tu em deies, estan molt tranquils aquests homes del quadre. No estem habituats a això, l'home és l'element actiu. I quan estan passius i relaxats, i especialment entre homes, és una altra qüestió que els hi és vetada als homes, no? Aquesta emocionalitat o aquest contacte més íntim amb
0: la paraula
2: iguals.
0: Que tenim nosaltres, sororitat.
2: En el cas dels homes no existeix.
1: I això fa que segurament els homes, a diferència del que es pot arribar a creure moltes vegades, que tampoc puguin disfrutar plenament i lliurement també de la sexualitat.
2: Clar, és que això quan ho portes al terreny de la sexualitat hi ha, per exemple, qüestions relacionades amb les fantasies. Sabem que en les dones les fantasies homosexuals són superfreqüents. En canvi, en els homes no tant. La pregunta que jo em plantejo és, realment no són tan freqüents o ells no poden confessar-les, aquestes fantasies, perquè col·lisionen amb el seu constructe de masculinitat?
0: Mm. És que mai les confessen.
2: Perquè això et posiciona en un lloc en el que deixes de ser tan home. Okay. És que existeix aquesta cosa de ser un home de veritat. Què és ser un home de veritat, no?
0: Què és ser un home de veritat, clar.
2: En canvi, a les dones no se'ns amenaça amb aquest tipus de missatges, no? El fet de que una dona expressi fantasies homosexuals o fins i tot experiències homosexuals o curiositat homosexual no minva la seva feminitat. En el cas dels homes no és així. Per tant, afecta les fantasies, afecta la curiositat per determinat tipus de pràctiques. Pensem, per exemple, en tot el que són pràctiques relacionades amb la zona anal i perianal, que és una zona supererògena. A les dones això ens està permès, novament, perquè no col·lisiona amb la feminitat. En canvi, en el cas dels homes, molts perceben qualsevol curiositat o qualsevol exploració en aquest sentit com...
0: Perquè s'apropa a la paraula homosexualitat.
2: Correcte. I la paraula homosexualitat sembla que sigui incompatible en el fur intern de molts homes, amb aquest home de debò.
1: Que també posa en alguns moltíssima pressió a l'hora de pràctiques sexuals amb la seva parella, habitualment si són dones, que no rendeixes, no? El que se suposa ser un
2: correcte.
1: Home al llit també, no?
2: La pressió d'execució, no? Que també és molt més intensa en ells. Si l'home no aconsegueix que la dona arribi a l'orgasme, que fixeu-vos que la construcció en si mateixa és absurda, no?
0: Extra,
2: com si l'orgasme de la dona depengués de l'home. I això hem arribat a portar-lo a un lloc,
0: no?,
2: tan ridícul que a vegades la dona acaba fingint un orgasme per no vulnerar la masculinitat d'ell. Que és ja d'un nivell de retorciment, no sé com es diu això en català, mental, terrible, no? Però perquè aquesta pressió de rendiment existeix sobre l'home. I una altra qüestió que també succeeix, que és la pressió estètica. Els homes no és que no la pateixin, òbviament és més intensa, molt més potent i molt més universal en les dones, però els homes, i cada vegada més, també en tenen. El que passa que no tenen espais per expressar-la. Les dones ens podem queixar d'això obertament.
0: Sí.
2: I això...
0: Perquè ells tampoc s'ho confessarien entre ells.
2: Això no s'ho dirien entre ells. No es diuen... Carai, m'ha sortit una mica de panxa i això em fa sentir menys atractiu, o em fa sentir més...
0: No imagino dos amics dient-se això.
1: Cal mirar el gimnàs, la competència...
0: El gran mirall de la societat.
1: La competència física que hi ha... que en el gimnàs jo crec que sobretot es sol veure més entre homes que no pas entre dones.
2: Però perquè les dones ens podem expressar amb aquesta inseguretat sense que això ens qüestioni qui som, no? Sense que això suposi, diguéssim, un atac a la nostra identitat. Però és que això ha portat a l'extrem més absurd, si voleu, i més greu, és que els homes consulten menys per qüestions relacionades amb el seu cos i relacionades amb la salut al metge.
0: Clar, és a dir, quan tu tens parelles, parla ella, vols dir.
2: No, vull dir que els homes van menys al metge per una qüestió de dolor, per exemple. Perquè s'entén que com a home tu has de ser més capaç de tolerar-ho.
0: Val.
2: És a dir, hi ha menys capacitat d'admetre la vulnerabilitat.
0: Però en cas de consulta sexològica, que els tens, també probablement, si hi ha algun desajust... Ella té més facilitat en explicar-ho que ell...
2: És que normalment venen les dones, en primera instància.
0: Ah, clar.
2: És a dir, jo
1: sí,
2: amb 20
1: sempre,
2: anys...
1: Sempre, habitualment, solen ser elles les que demanen
2: sí,
1: ajuda primer.
2: Les que venen habitualment són elles. En un percentatge, què et diré, d'un 30% ve la parella ja en primera instància, la major part de consultes són d'una dona, tingui o no tingui parella, que ve sola, i és excepcional que vingui l'home en solitari.
1: Jo, hi ha un capítol també que igual no hi haurà temps, que és com afecta això a la masculinitat a la comunitat, en el cas dels homosexuals, les relacions que tenen els homosexuals, que dins d'aquí també la masculinitat afecta molt, perquè hi ha aquestes etiquetes, actiu-passiu, el que és més home, el que és menys home, i aquí també pot ser que pot semblar que no hi hagi aquesta pressió perquè no hi ha l'heterosexualitat,
2: però també hi és.
1: Però hi és, i molt.
2: I
0: però
2: es diu
0: així, qui és el més home dels dos? S'arriba a dir, home, verbalitza així.
1: S'assumeixen certs rols, certes maneres en el que hi ha, fins i tot hi ha categories entre els homes homosexuals segons l'aspecte físic, no? La pressió estètica, aquesta que deies...
2: I segons la manera d'expressar-se, no? En el cas dels homosexuals hi ha un altre element que també entra en joc, que en les parelles heterosexuals no hi és, que és... o no hi és d'una manera tan intensa, que és l'expressió de gènere. Fixa't que en el cas dels homosexuals tenim una paraula en concreta per definir aquelles persones que tenen una expressió de gènere més femenina, que és la pluma. Mm. I aleshores diem, aquest és homosexual i té pluma, aquest no té pluma, és el que és més home, hi ha tots aquests estereotips que també en la intimitat poden jugar passades molt, molt malvades.
0: De totes maneres, Raquel, tot això està canviant amb aquestes sèries, jo crec que hi ha machos alfa, no?, que juguen tant amb la deconstrucció, no?, de l'home, i que fan aquest curset, no?, per ser més sensibles. Hi ha canvis, realment? És a dir, tu portes molts anys, deus haver vist l'evolució.
2: Sí, jo penso que hi ha canvis molt evidents, hi ha molt camí per recórrer, ens queda moltíssim.
0: Sí, patriarcat es filtra per tot arreu, com queda clar.
2: I en formem part, i necessitem un parell de generacions ben bones per començar a fer net. Però el simple fet de que existeixi una sèrie com Machos Alfa, que tu pots dir, m'agrada més o menys com està filmada, com està interpretada, però són uns estereotips tan reals.
0: És que li dona la volta.
2: Que està molt bé que se'n pugui parlar, no? I està molt bé el paper del que pressiona per deconstruir-se i que fins i tot ho porta al paroxisme, no? I ho porta a un punt que ratlla el ridícul a vegades. Jo crec que això en si mateix il·lustra que la societat està canviant en aquest sentit. Que a la consulta tinguem parelles de 50, 60, 70 anys que estan intentant fer un canvi en aquest sentit, és impensable 30 anys endarrere.
0: Quin primer consell els hi dones?
2: El primer que hem de fer és una mirada endintre i veure d'on venim, quina és l'educació que hem rebut i quins són tots aquests estereotips i dogmes que ens habiten i que no en som conscients. Perquè, certament, si no deconstruïm, no podem construir una realitat nova.
0: Clar.
2: Però en aquest sentit, volia avui trencar una llança a favor dels homes, no? I d'aquesta masculinitat que sempre la veiem com una masculinitat avassalladora, que s'ha de destruir. I és cert que hi ha molts elements de la masculinitat que han estat tòxics per les dones, però hi ha una part d'aquesta masculinitat construïda històricament que també és molt nociva per ells mateixos.
0: És que m'he apuntat la paraula, Bueno, has dit masculinitat més fràgil. Que important. Raquel Tulleu, fantàstic. Busqueu aquest quadre que és preciós de la Sylvia Slate. Com es diu? Has dit
2: el quadre es diu El Bany Turc, i l'original, el d'Ingres, també es diu El Bany Turc.
0: Molt bé. Te'n vas a veure el Barça?
2: No.
0: Entre homes?
2: Jo soc molt poc futbolera. No, no m'interessa gens ni mica.
0: Sabia que diria això. Clar, per acabar amb la masculinitat. Gràcies, Tulleuda.
2: A vosaltres.
0: I nosaltres ens retrobem demà, que hi ha futbol. Partit importantíssim.
1: Barça Atlético, carrusel, ara comença. Sí. Ja hi ha en Jordi Martí aquí.
0: Jordi Martí, t'has perdut. M'he vingut abans i parlaves amb la Tulleuda.
3: Podem estar tot. després ho recuperarem.
2: El pròxim dia el convidem.
3: Això mateix.
4: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
5: Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
6: Quan venen els teus amics d'altres països i vols presumir del millor d'aquí, porta'ls al Glob, amb les seves estovalles de quadrets de tota la vida i el sabor de fa 47 anys. Fliparan. I tu diràs, sí, cuina catalana. Som així, al Glob. A Gràcia, l'Eixample i al Glob.com.
7: Lentes progressives perfectes? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento. Con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el trato personal y cercano de siempre. Vista óptica.
8: M de navegar, C de crucero, L de libertad. Este verano navega con NCL por el Mediterráneo o Europa. Ahora es el momento para reservar las últimas plazas de tu crucero soñado con todo incluido. Entra en solocruceros.com y despierta cada día en un destino diferente.
9: Forns Gil són de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
10: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Aquest estiu on aniràs.

0: Aquí a Catalunya a l'estiu som molt de platgeta, però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
1: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
0: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya.
2: A la cadena SER. Al balcó. Laura Polo Dalfó.
3: Avui al balcó, tertúlia amb Llucia Ramis, Joan Bordeus i Nemrod Carrasco, on conversarem amb Lluís Nacenta, que és el nou director del Museu del Disseny, i analitzarem també les noves dades dels preus del lloguer.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.